0: Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe i l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tennis, al Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-7, 6-3 i 7-6.
1: Pel que pel temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
4: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
3: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3CAT Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
5: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
3: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
6: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder oferir en cas que tinguéssim una emergència possible una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador en ple Parc Natural del Delta.
1: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
7: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
1: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
8: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
1: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que responsabilitzarà respondrà a l'acció de Moscou.
9: Fins ara s'ha

0: Informat de la mort de 14 persones, el meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
1: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països, després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
2: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
1: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
3: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
1: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
4: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
1: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
5: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
1: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
6: El temps.
1: Néstor Gómez.
7: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
6: 3CAT Info.
1: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una 20ena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
9: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits.

0: Tens de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
1: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys, seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
2: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
4: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs produeixen bé.
3: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
4: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
3: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
2: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo, un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
5: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
2: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
6: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no és atròfia.
2: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània, amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba però aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
8: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil, tornem una miqueta als orígens, i aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la

0: cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
1: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horta Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
2: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
3: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
2: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folclore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
4: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, tipus Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
2: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
5: Esports.
2: Amb en Pau Dax.
6: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del GAM per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seike ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
7: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
6: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Szczesny. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
8: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores.

0: nos despertó ciertas curiosidades.
1: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
2: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
1: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
3: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
1: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tenis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
4: Són 2:15.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Pirinès i també al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A Ucraïna, almenys una quinzena de persones han mort per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig ha ferit més de 130 persones. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I també us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. A partir d'ara també us explicarem que Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha dit que l'extrema dreta posa en perill la independència. I destacarem que el Festival de Música de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Alguns concerts han exhaurit les entrades. I en esports, que destaquem, Pau Dax?
1: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Betis ha guanyat a primera la Reial Societat per 1-0. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid al RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
0: Pel que fa al temps, tindrem un temps molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, màximes que no passaran dels 32 graus. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
3: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
2: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables. Ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
4: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
2: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
2: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I seguim parlant de meteorologia perquè l'economia alemanya continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Berlín, Jordi Regàs.
6: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
7: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
6: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
0: Encara en clau internacional us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
8: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Krivi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió del Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort de 17 persones.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada de dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsès Mohamed, de l'ONG Elim.
10: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri A3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a l'Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
11: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
12: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
11: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
13: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
11: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
2: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
14: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
2: Els partits de l'oposició també s'han afegit a

0: La condemna de l'equip de govern.
1: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
2: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
1: Els Mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels volts de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'aclarir els fets. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2, després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocada l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, treballador de Brians 2.
3: Primero grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
1: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible.
4: El temps.
1: Néstor Gómez.
5: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I una informació de servei més, el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit fins a, d'aquest divendres fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades aquest cap de setmana. I ens quedem encara a Barcelona perquè l'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comtal aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n beneficiarà seran unes 8.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recuperar

0: i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre Eixos i a Cruïlles.
1: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. I anem ara cap al Baix Empordà, perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona, que es va cremar al novembre, es va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a la Cala Corps. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
2: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
3: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
2: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores.
1: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
4: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
1: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
4: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
1: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança. El 93 414 48 48. 93 414 48 48. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de Le Poème Harmonique i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
5: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
6: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
5: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
6: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
5: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.

0: L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fos de la seva vida a Katanazo el amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
1: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com feta la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Riba Rossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
1: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: Katanazo a l'amor romàntico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
3: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Brian han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
4: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
3: També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a l'estadi de la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del camp per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses, Pina ha fet el segon i Graham el tercer, tot plegat abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició i en els parlaments Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
3: Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres al vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només faltaria inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
6: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final

0: És a dir, és un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
1: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat de l'espanyol José Mourinho.
2: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición.
1: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, volem dir, jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverry per 6-3 i 7-6.
3: Trescat Info.

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país

0: I cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
2: És el cas de Tarragona, on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Hors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
3: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
2: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3CAT Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
4: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
2: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
2: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
6: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
7: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
8: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la

0: regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
1: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
2: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
3: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental.

0: Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
1: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva, però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
2: 3Cat Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una 20ena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
5: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregades ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
4: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del reg d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.

0: Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
1: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
0: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
1: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
0: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
2: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo, un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
3: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
2: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
4: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no està atròfia.
2: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
6: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
5: un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
2: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular.

0: popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
1: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
2: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, tipus Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
3: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
4: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gam per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de título, sino que sea un equipo.
4: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bisibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
6: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
7: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i

0: està molt preparats per quan perdem la pilota.
1: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
2: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
1: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
3: Són 3:45.
4: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Pirineu i també al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A Ucraïna, almenys una quinzena de persones han mort per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig ha ferit més de 130 persones. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I també us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. A partir d'ara també us explicarem que Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha dit que l'extrema dreta posa en perill la independència. I destacarem que el Festival de Música de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Alguns concerts han exhaurit les entrades. I en esports, que destaquem, Pau Dax?
1: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Betis ha guanyat a primera la Reial Societat per 1-0. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid al RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
4: Pel que fa al temps, tindrem un temps molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, màximes que no passaran dels 32 graus. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Hors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
6: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
5: A Salou.

0: Ho han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho expliquen declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
1: Salou, estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
0: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
2: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
0: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
3: I seguim parlant de meteorologia perquè l'economia alemanya continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Berlín, Jordi Regàs.
4: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Captain Van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
5: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
4: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho en part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
3: Encara en clau internacional us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
6: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
3: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió del Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada de dijous s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen

0: concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
1: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a l'Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
3: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
4: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
3: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
5: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
3: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllar, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
6: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllar, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
7: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
6: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels volts de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'aclarir els fets. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2, després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocada l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, treballador de Brians 2.
9: Primer grado que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
0: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I una informació de servei més, el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit fins d'aquest divendres fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades aquest cap de setmana. I ens quedem encara a Barcelona perquè l'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comtal aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n beneficia seran unes 8.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
11: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. I anem ara cap al Baix Empordà, perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per segur.

0: seguretat. Han vist que el camí de la zona, que es va cremar al novembre, es va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a la Cala Corbs. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
1: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
2: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
1: Al tram del mirador de Cala Corbs hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores.
0: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
3: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
3: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança. El 93 414 48 48. 93 414 48 48. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de Le Poème Harmonique i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
4: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
5: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
4: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
5: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
4: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fosc de la seva vida a Katanazo el amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
7: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Riba Rossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
7: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte, i al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: Katanazo a l'amor romàntico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
8: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Brian han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
9: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
8: També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a l'estadi de la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del camp per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses, Pina ha fet el segon i Graham el tercer, tot plegat abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició i en els parlaments Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
10: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de título, sino que sea un equipo.
8: Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres al vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només faltaria inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
11: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
8: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
12: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips.

És a dir, és un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és

0: Juega bien, juega con ambición.
1: Al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, volem dir, jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
2: Trescat Info.

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits.

0: En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
1: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
2: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
1: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
3: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
1: A les Terres de l'Ebre, al Canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat a aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
4: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
1: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
5: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente nos sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del Govern espanyol.
6: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
8: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt el mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països, després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
9: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
10: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
11: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
12: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
9: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
7: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
14: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada. Ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
13: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
16: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
15: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses a

0: producció.
1: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
0: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
2: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo, un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
3: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
2: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
4: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no es t'atrofia.
2: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
6: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
5: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horda Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
2: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
7: el que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
2: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
8: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, tipus Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
2: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
9: Esports.
2: Amb en Pau Dax.
0: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
10: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
0: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Szczesny. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga. Diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
11: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
0: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
12: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
9: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
13: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
9: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
14: Són 4:45.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Pirineu i també al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A Ucraïna, almenys una quinzena de persones han mort per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig ha ferit més de 130 persones. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I també us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. A partir d'ara també us explicarem que Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha dit que l'extrema dreta posa en perill la independència. I destacarem que el Festival de Música de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Alguns concerts han exhaurit les entrades. I en esports, què destaquem, Pau Dax?
1: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Betis ha guanyat a primera la Reial Societat per 1-0. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid al RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
0: Pel que fa al temps, tindrem un temps molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, màximes que no passaran dels 32 graus. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
3: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
2: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables. Ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
4: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicació.

0: Junts.
1: A les Terres de l'Ebre, al Canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
2: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
1: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
3: I seguim parlant de meteorologia perquè l'economia alemanya continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Berlín, Jordi Regàs.
4: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
5: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
4: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
3: Encara en clau internacional us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
6: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
3: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Krivi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió del Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort de 17 persones.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada ja de dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsès Mohamed, de l'ONG Elim.
8: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
3: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri A3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a l'Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
0: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
9: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
0: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
10: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
0: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
3: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
12: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
11: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
3: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
3: Els Mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels vols de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'aclarir els fets. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó.

0: de Brians 2, després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocada l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, treballador de Brians 2.
1: Primero grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
0: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I una informació de servei més, el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit fins d'aquest divendres fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades aquest cap de setmana. I ens quedem encara a Barcelona perquè l'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comtal aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n beneficia seran unes 8.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. I anem ara cap al Baix Empordà, perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona, que es va cremar al novembre, es va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a la Cala Corps. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
5: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
6: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
5: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Peni pugui fer millores.
0: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'Acció Comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
7: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
7: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança. El 93 414 48 48. 93 414 48 48. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de Le Poème Harmonique i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
8: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
9: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
8: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
9: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
8: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fosc de la seva vida a Katanazo el amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
10: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Ribarrossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També

0: reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
1: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important, a vegades, per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia, les dones, no?
0: Catenazzo a l'amor romàntico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
3: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Brian han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
4: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
3: També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a l'estadi de la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del camp per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses, Pina ha fet el segon i Graham el tercer, tot plegat abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició i en els parlaments Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
3: Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres al vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només faltaria inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
6: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
7: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
3: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat de l'espanyol José Mourinho.
8: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.

0: Juega bien, juega con ambición.
1: Al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina...

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que armat amb una espasa ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
4: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan

0: organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
1: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
2: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs seguiment i vigilància, així com doncs la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
1: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat a aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
3: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
1: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
4: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
5: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
4: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del Govern espanyol.
6: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
4: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
4: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
8: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
4: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda

0: coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
1: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
2: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
3: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
4: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
5: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
8: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada. Ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
7: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
10: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
9: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
10: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
9: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
11: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
12: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, se t'atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
13: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
14: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
13: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horda Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
15: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
16: seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
5: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
17: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patri Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
18: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
17: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga. Diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibo amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
19: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
17: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid al RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
20: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
17: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
21: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
17: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell de Mercedes sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.

0: Bon dia, són 5:45. Les pluges molt intenses afecten bona part de la Costa Daurada i castiguen al nord del Tarragonès i del Baix Penedès, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís per l'augment sobtat de rius, rieres i barrancs. Al Vendrell s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. A Torredembarra han caigut més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R13, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. Unes 16 persones han mort a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada, que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports.
0: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Córdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any que ve. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. Pel que fa al temps, dia amb temps molt inestable al sud del país per pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. A la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pluges torrencials continuen castigant el Baix Penedès i el nord del Tarragonès amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès. Es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Davant d'això demana a la ciutadania no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables. Els xàfecs molt intensos i persistents continuen descarregant sense gairebé desplaçar-se. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra ja s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat caiguts en només mitja hora. Al Vendrell, els registres s'acosten als 84 litres per metre quadrat. La situació ha provocat afectacions importants a la mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. A la xarxa viària, des de les 2 de la matinada, s'ha tallat l'N340 en els dos sentits de la marxa a l'altura del Vendrell. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell.
2: Mira, fill, el cotxe ja li tapa la matrícula, eh?
0: Les previsions apunten que, a més de precipitacions molt abundants, també es poden produir pedregades fortes, ratxes de vent i fins i tot esclafits. Davant els avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges i a les Terres de l'Ebre, a Alcanar, al Montsià, l'alcalde, Marc Chavarella, ha explicat a 3CAT Info que es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
3: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible.
0: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat a espais com la barra.
3: I sobretot en què els puguem ajudar.
0: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat a espais com la barra del Trabucador. I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
4: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
5: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
6: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxim

0: màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta, presumptament, d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
1: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
2: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
3: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Gran Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
4: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els

0: preus més cars per reserva, però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
4: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
3: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys, seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del reg d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del reg d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
6: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
5: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
6: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
5: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que

0: corren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
1: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
2: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no has de t'atròfia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
4: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
3: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdies centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
5: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
6: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, tipus Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista

0: Artista Maria Padilla.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del GAM per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
3: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de título, sino que sea un equipo.
2: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
4: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
2: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
5: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
2: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
6: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
2: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, com a gran protagonista.

0: moment sobtat de rius, rieres i barrancs. Al Vendrell s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. A Torredembarra han caigut més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R13, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. Unes 16 persones han mort a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada, que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports.
0: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Córdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any que ve. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. Pel que fa al temps, dia amb temps molt inestable al sud del país per pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. A la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pluges torrencials continuen castigant el Baix Penedès i el nord del Tarragonès amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès. Es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Davant d'això demana a la ciutadania no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables. Els xàfecs molt intensos i persistents continuen descarregant sense gairebé desplaçar-se. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra ja s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat caiguts en només mitja hora. Al Vendrell, els registres s'acosten als 84 litres per metre quadrat. La situació ha provocat afectacions importants a la mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. A la xarxa viària, des de les dues de la matinada, s'ha tallat l'N340 en els dos sentits de la marxa a l'altura del Vendrell. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell el cotxe, ja li tapa la matrícula, eh?
0: Les previsions apunten que, a més de precipitacions molt abundants, també es poden produir pedregades fortes, ratxes de vent i fins i tot esclafits. Davant els avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació

0: de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges i a les Terres de l'Ebre, a Alcanar, al Montsià, l'alcalde Marc Chavarella ha explicat a 3Cat Info que es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
1: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
0: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat a espais com la barra del Trabucador.
2: 3Cat Info.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitó, cap d'extinció del foc.
3: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
4: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
5: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països, després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels

0: prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
1: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
2: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
3: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
4: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques

0: de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
4: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada. Ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
3: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
6: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs produeixen bé.
5: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
6: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
5: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CAT Info un dels autors autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
7: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats,

0: esforçar-s'hi i aprendre.
1: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CAT Info, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
2: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, és atròfia.
1: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
4: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
3: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horda Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
1: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
5: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
1: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
6: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, tipus Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
1: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
7: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
8: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió,

0: S'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patri Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
1: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
0: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
2: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
0: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
3: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
0: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
4: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
0: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell de Mercedes sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
5: 3CAT Info. Són 6:45.
6: Les pluges molt intenses afecten bona part de la Costa Daurada i castiguen al nord del Tarragonès i del Baix Penedès, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís per l'augment sobtat de rius, rieres i barrancs. Al Vendrell s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. A Torredembarra han caigut més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora.

0: Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R13, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. Unes 16 persones han mort a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada, que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports.
0: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Córdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any que ve. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. Pel que fa al temps, dia amb temps molt inestable al sud del país per pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. A la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pluges torrencials continuen castigant el Baix Penedès i el nord del Tarragonès amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès. Es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Davant d'això, demana a la ciutadania no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables. Els xàfecs molt intensos i persistents continuen descarregant sense gairebé desplaçar-se. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra ja s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat caiguts en només mitja hora. Al Vendrell, els registres s'acosten als 84 litres per metre quadrat. La situació ha provocat afectacions importants a la mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. A la xarxa viària, des de les dues de la matinada, s'ha tallat l'N340 en els dos sentits de la marxa a l'altura del Vendrell. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula,
0: Les previsions apunten que, a més de precipitacions molt abundants, també es poden produir pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. Davant els avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges i a les Terres de l'Ebre, a Alcanar, al Montsià, l'alcalde Marc Chavarella ha explicat a 3Cat Info que es fa un seguiment dels veïns del Barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.

0: ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del Barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
1: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat, espais com la Barra del Trabucador.
2: 3CAT Info.
1: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melito. Cap d'extinció del foc.
3: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
1: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
4: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
1: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
5: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
1: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
6: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
1: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
7: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
1: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
8: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
1: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
9: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
1: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. i l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
2: 3CAT Info.
1: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
12: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
11: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
1: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
13: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
14: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
13: La setmana que ve tenen reunió a la llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
14: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de rec puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
13: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
1: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CAT Info un dels autors autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
15: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
1: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CAT Info, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
16: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a l'IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè, si no, se t'atrofia.
1: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
17: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
18: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
17: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
1: I ara us parlem de 3CAT perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdies centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
19: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
1: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
20: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
1: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
2: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
0: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per

0: les angleses al minut 12. Pin ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Lai Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
1: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sinó que sea un equipo.
0: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
2: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
0: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
3: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
0: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
4: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
0: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, com a gran protagonista.

...de diverses línies de rodalies i regionals del sud del país, ni tampoc es pot circular per la Nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra per inundacions. Tot això arran de les intenses pluges que afecten el Baix Penedès i també el nord del litoral.

0: El primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que armat amb una espasa ha matat una persona i n'ha ferit tres més a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor de 18 anys ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. El juliol s'ha tancat amb rècord històric als hotels catalans gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada. És un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Aquest divendres, Junqueras ha participat a la Universitat Catalana d'Estiu, on ha coincidit amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana. Dels esports, derrota del Girona a segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livaković, que arribarà l'any que ve. Livaković juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep avui el Madrid. A l'RSC d'Estadium, Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui i jugui ordenat. I del temps, ho destacàvem ja en el primer titular, diem temps molt inestable al sud del país, especialment per aquestes pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia també a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable, mentre que a la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu. La calor serà agradable, màximes que no passaran dels 23 graus.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia. És dissabte 22 d'agost del 2026. Són les 7 i 4 minuts del matí. Aquesta hora us acompanya 3Cat Info, Maria Guixà. Ho destacàvem amb titulars: tallada la circulació de trens a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 per la inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders i tampoc es pot circular per la carretera nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra, que està negada d'aigua. Tot plegat després de les intenses pluges que afecten especialment les comarques del Baix Penedès i també la franja nord del litoral del Tarragonès. Fins ara, aquestes precipitacions han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i també registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord del Tarragonès. Entre les 10 de la nit d'ahir i les 6 d'aquest matí s'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i a Torredembarra, però en alguns punts es podrien haver superat també els 200 litres. L'aigua també ha negat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament inundades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula,
0: A Torredembarra s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres en només mitja hora, molt per sobre de la previsió inicial que manté activada l'alerta del Pla Inuncat. A més de pluges molt abundants, les properes hores també pot haver pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot també esclafits. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès per la situació meteorològica adversa. Protecció Civil demana, per tant, no apropar-se a les lleres ni tampoc travessar zones inundables perquè es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs.

0: Un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona a la qual és molt complicat accedir des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'Extinció del Foc.
1: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente nos sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir d'aquest migdia del divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
2: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció treballen uns 280 efectius. Passen 100 minuts de les 7 del matí, obrim plana internacional perquè fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels al 50% al seu veí del nord, després que hagi expirat l'ultimàtum de Donald Trump per arribar a un acord comercial. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels al 50% per protegir els seus treballadors i les empreses. El representant comercial dels Estats Units han fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha acabat arribant. A Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporíjia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot això l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns es troben, a més, en estat greu. 9 persones continuen també desaparegudes sota la runa. I afegirem també que el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran està desesperat per arribar a un acord amb Washington, però considera que Teheran no està encara preparat per acceptar les condicions que exigeix la Casa Blanca.
3: They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know.
0: Un Trump que ha afirmat que ara mateix també veu l'estret d'Hormuz com si fos un territori dels Estats Units. El mandatari nord-americà ha reiterat que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear. Mentrestant, Washington prepara noves sancions econòmiques contra Teheran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, en concretarà els detalls aquest dilluns. L'administració nord-americana també adverteix que castigaria els països que ajudin l'Iran a esquivar aquestes mesures.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, a la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir, tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals. Encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
5: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i ceutines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil.
6: <totipen -se>
0: I això que sentim és el so dels enterraments que s'han començat a fer aquest divendres dels cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara però en queden més d'una seixantena de cadàvers, en aquest cas a la morgue, instal·lada de manera, això sí, provisional, de l'Hospital Militar de Ceuta. També d'aquest àmbit us hem d'explicar que l'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3Cat Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
6: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes en aquests migrants de salut mental. Passen 11 minuts de les 7 del matí, seguim endavant a 3Cat Info. Xifra rècord de turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers. Això suposa un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És, de fet, la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, ha relacionat aquesta projecció de Barcelona amb la projecció que han tingut, per exemple, esdeveniments com la vinguda del Papa, el gran depart del Tour de França o fins i tot la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol.
7: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva, però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme del país. Hi ha més clients, però demanen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al mes de juliol passat. També en clau econòmica, l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta a una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada. I abans de l'àrea de servei us explicarem que Esquerra pressiona Junts perquè no acosti Aliança Catalana i s'assegura que l'extrema dreta posa en perill, diu, la independència. Ho ha dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. És una crònica des de Prada de la Laura Bertran.
8: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
9: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
8: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
10: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
8: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: En punt, un quart de vuit del matí.
11: El temps.
0: amb el Néstor Gómez.
11: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
0: Seguim endavant a 3cat Info explicant-vos que les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. És una crònica des de Lleida del Pere Joan Álvarez.
12: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
13: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregades ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
12: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb els millors registres de previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 100.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i la recuperació també del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
15: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
14: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
15: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
14: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però, en canvi, després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes, de fet, cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3cat Info un dels autors d'aquest estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
16: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3cat Info l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
17: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè, si no, se t'atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que baixa més la nota als exàmens si fan servir aquesta IA per fer els deures.

I Vilafranca del Penedès, l'Alt Penedès acull avui la Sardana Blanca. Aquesta novena edició del certamen reivindica la llengua i la cultura popular del país.

0: Gairebé 400 sardanistes d'arreu de Catalunya participaran en aquesta ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca, i aquest any també hi haurà presència destacada de la imatgeria popular. Joan Montserrat és membre de l'entitat organitzadora i ho detalla en declaracions a 3CAT Info.
1: No és una sardana de lluïment, sinó una sardana, un acte sardanista d'una mica de reivindicació. Venen gegants, venen capgrossos, venen àligues per ballar tots conjuntament entremig de les sardanes. Si plou al moment, doncs bueno, ho suspendrem definitivament. Però sabem que no plourà, sabem que ens ajudarà Déu i els àngels i la Moreneta i que tot tirarà endavant.
0: La sardana blanca comença a les 7 de la tarda, ho fa a la plaça de la Vila de la capital penedesenca, i els sardanistes entraran a galop envoltat de gegants, capgrossos i àguiles, que ballaran tots plegats, i l'acte final es tancarà amb la ballada de germanor d'aquesta sardana que sentíem, la Santa Espina. També aquest dissabte és un cap de setmana que comença carregat de concerts de diferents cites musicals arreu del país.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
0: Avui qui actua són aquests qui sentim, són els Amics de les Arts, ho fan al Parc Central d'Igualada en el marc de la Festa Major de la capital de l'Anoia. Més al sud, a la Ribera de l'Ebre, dins el cicle musical i cultural d'estiu Escobatega, podeu sentir Detallets.

I els qui sentim, els Catarres, seran també protagonistes a la plaça Major dins els actes de Festa Major de Navàs, al Bages, tocada de mitjanit, i actuaran els Catarres. És algunes de les cites destacades d'aquest dissabte, que també passant a la Conca de Barberà, concretament a la localitat de Passanant, hi actuarà el grup valencià Auxili i els catalans d'Esbatlana.

Dalit Dansa, el festival de dansa d'arrel tradicional que cada any se celebra a les Preses, a la comarca de la Garrotxa. Avui hi haurà una mostra de danses de diferents països, com per exemple Cuba, Sud-àfrica o Sèrbia. I a la nit, els qui sentíem concert del grup de folk català Fetus.

0: I abans de l'actualitat esportiva de l'àmbit cultural, també explicar-vos que Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. És una comèdia ambientada en un departament fictici de la Generalitat i que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana. És una sèrie, un gènere del qual no es parla precisament massa. Al gener es va llançar ja la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com per exemple la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara fan servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla. Falten 5 minuts per 8:15. Els esports.
1: Protagonista. Protagonista.

0: De seguida repassem l'actualitat esportiva.
1: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Sprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del GAM per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
2: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de título, sino que sea un equipo.
1: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club laurana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club laurana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga. Diumenge al vespre, al camp de l'Elx, el Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi.
0: En punt, 2:15 del matí.

Repassem el més destacat a aquesta hora. No circulen trens de diverses línies de rodalies i regionals del sud del país, ni tampoc es pot circular per la Nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra per inundacions. Tot això arran de les intenses pluges que afecten el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I dels esports, destaca la derrota del Girona segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení, mentrestant, ha guanyat el trofeu Gamper per contra el Brighton anglès després de superar per 3-1 les angleses. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables i també té encarrilat el fitxatge al porter croat Livakovic, que arribaria en aquest cas l'any que ve. Un Livakovic que juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. I l'espanyol, també afegirem que avui al Madrid, a l'RSC d'Estadio. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Comencem, passen 2 minuts a 8:15 del matí, us ho destacàvem amb titulars, carrers inundats, vies de tren negades d'aigua i la Nacional 340 acaba d'obrir-se el trànsit i està tallada entre el Vendrell i Torredembarra. Són les principals afectacions de les intenses pluges que han afectat el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. Fins ara aquestes precipitacions han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral del Tarragonès.
2: Des de la 1, de manera interrompuda, doncs ha plogut i això, més de 130 litres, i per tant tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca amb una escola. Hi havia cert perill i sobretot tenien fred, evidentment, mullats i amb fred, doncs ha sigut una situació complicada. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua perquè està bastant tot inundat i les carreteres de la Nacional 340 doncs tallada.
1: Són declaracions de l'alcalde del Vendrell, Canet Martínez, en declaracions a 3Cat Info. A aquesta hora el que podem fer és ampliar la informació d'aquesta zona, d'aquestes precipitacions, amb el nostre company a la demarcació de Tarragona, el Ricard Buigas. Què tal, Ricard? Bon dia.
3: Hola, Maria. Molt bon dia. Nosaltres estem a Torredembarra, concretament a la platja de Torredembarra. Aquí s'han acumulat 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres en uns 30 minuts. O sigui que ha sigut un dels focus, diguéssim, intensos d'aquesta línia de tempestes. Hem pogut veure torrents que baixen amb força, com per exemple el que va al costat de la carretera que connecta l'AP7 amb la Nacional 340 i també alguns camps anegats d'aigua, com bé sentíem ara mateix l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. El Vendrell, el Baix Penedès, ha estat un dels punts també afectats per aquesta línia de tempestes. Com bé destacava, bàsicament, de forma preventiva, s'han hagut de desallotjar aquests 100 nois que estaven en una discoteca i traslladar-los fins a una escola. Pel que fa a les afectacions que encara continuen en marxa, destacar un que afecta, evidentment, la circulació, la de trens, perquè hi ha una afectació d'inundació al nus ferroviari de l'estació de Sant Vicenç de Calders, també en terme municipal del Vendrell, amb afectació sobretot a les línies del sud, l'R2 sud, l'R4, l'R13, l'R14, l'R15, l'R17 i l'RT2. Una altra també zona afectada, com bé destacàveu, és la Nacional 340, que ha hagut de ser tallada precisament també per l'acumulació d'aigua entre Torredembarra i el Vendrell.
1: Doncs és l'última hora que us expliquem a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio amb el Ricard Buigas sobre terreny in situ després d'aquestes precipitacions que han deixat registres, que ara ens ho destacava, de gairebé 200 litres per metre quadrat en aquestes àrees de la Costa Daurada tarragonina, especialment Baix Penedès i litoral nord del Tarragonès. Des de Torredembarra, Ricard Buigas, passen 5 minuts a 8:15. Gràcies, fins ara.
3: Bon dia.
1: Seguim endavant, passen 5 minuts a 8:15 del matí. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord sobre uns 20 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i també les seves empreses. En aquest cas, el representant comercial dels Estats Units han fet responsable al Canadà del fracàs de les converses i, segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible hores abans. De fet, Trump havia explicat el seu optimisme, s'havia mostrat convençut de la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment, com us expliquem, no ha acabat arribant. També de l'àmbit internacional. Hem de parlar-vos d'Ucraïna perquè almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporilla, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferides, alguns dels quals es troben en estat greu, aquests ferits. 9 persones continuen també desaparegudes sota la runa. Tornem a casa nostra perquè l'economia, en aquest cas Alemanya, de l'àmbit internacional, continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles molt més cars. Sapiguem-ho tot plegat des de Berlín amb el corresponsal Jordi Regàs.
4: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
5: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
4: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
1: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació, per tant, contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, a la platja del Trampolín, desallotjada el dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, és portaveu de l'ONG Elin.
6: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
1: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i saudís a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i també l'oportunitat del dret d'asil. I això que sentim és el so dels primers enterraments que s'han fet aquest divendres dels cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que encara no s'havien pogut repatriar. Es tracta, en aquest cas, dels primers enterraments. Encara queden, de fet, més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional que s'ha instal·lat a l'Hospital Militar de Ceuta. També Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació d'aquesta crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho ha confirmat des del ministeri a 3cat.info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats, té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries, també va ser, a més, ministre que va liderar la reforma de

0: La llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria dels quals del PP, pel futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina de diagnòstic que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social i està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer. És una crònica de la Laura Cugat.
1: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
2: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagin persones dependents, també el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
1: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
2: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
1: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: I l'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllar, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Des de Tarragona, la crònica és de Clara Chavarría Domingo.
3: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllar, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
4: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
3: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: I abans del temps, encara us explicarem que avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac, tocant el barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni tampoc danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa al motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers a la zona, que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament de la part alta de la paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i també garantir l'estabilitat de la zona. En punt, 7:45 del matí.
5: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
6: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu Pirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost.

0: Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: Seguim endavant en connexió amb 3cat Info i Catalunya Ràdio. Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirans. Ho explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
2: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
1: Els Mossos, per cert, també investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels volts a 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir aquests fets. El metro de Barcelona obre interrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i també l'inici de les festes de Sants. Per tant, TMB reforça el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i també un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 d'aquest divendres a la matinada fins al diumenge 23 a les 12 de la nit. És una mesura que facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades durant tot aquest cap de setmana. I també en clau de capital catalana us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 la compra de bicicletes de càrrega. Per tant, Barcelona aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle i són unes ajudes que començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula en total que se'n beneficiaran unes 8.000 persones. La primera tinenta del alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona és Laia Bonet.
3: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
1: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castellcap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que es va cremar el novembre va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a Cala Corps. Des de Girona, Núria Paraire.
4: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
5: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
4: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Pen hi pugui fer millores.
1: Més qüestions. La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, és psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i esperança.
6: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
1: Durant aquests mesos, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
6: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar, ser al costat d'una persona

0: pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
1: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93 414 4848.

0: El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat l'edició aquest divendres. Ho ha fet amb un balanç més que positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora Montse Faura. Al punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de la Poema Harmònic i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
1: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
2: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
1: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
2: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
1: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
0: I abans dels esports, també de la crònica cultural, us explicarem que l'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Ribarrossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fos de la seva vida a Catanazo a l'amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la desconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
3: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Ribarrossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. A més, també reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
3: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: I els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Safe Europe Act. Ho ha assegurat el Departament d'Interior en un comunicat. La policia té previst reforçar el dispositiu policial per poder detectar possibles infraccions administratives o penals i posar-les en coneixement de la Fiscalia.
4: Esports.
0: Una actualitat esportiva que repassem amb el Pau Dax.
5: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pin ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciós

0: cosa en acabar el partit.
1: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un poker de título, sino que sea un equipo.
0: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club laurana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club laurana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga. Diumenge al vespre, al camp de l'Elx, el Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibo amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
2: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
0: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
3: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
0: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
4: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
0: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell de Mercedes sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
5: Trescat Info.

Bon dia, són les 8. Comencen a circular els trens de les línies de Rodalies i regionals del sud del país que estaven tallades per la inundació de les vies a l'estació de Sant Vicenç de Calders. També s'ha obert la Nacional 340, que estava negada d'aigua a la zona del Vendrell. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Del món, els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. Desarticulades dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península.

península, mentre la platja del Trampolín es torna a omplir de persones. El turisme estranger ha fet que els hotels catalans hagin arribat a xifres rècord d'ocupació en un mes de juliol, gairebé 2 milions

0: En clau política, Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Oriol Junqueras assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ahir va participar a la Universitat Catalana d'Estiu, on va coincidir amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. I Roger Mas tanca el Festival Sons del Món de Cantallops en un concert íntim davant de 300 persones. El concert de Good Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella de Roses, superant els 30.000 espectadors.
1: Esports. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. El club ja ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Bissibu tindrà fitxa del filial. Mentrestant, l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15 del vespre, mentre que el Girona ahir va perdre per 2-1 al Camp del Còrdoba. Només ha sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1 i Pere Romeu i Patrick Guijarro prometen lluitar per tornar a guanyar els 5 títols en joc. I avui, finalment, comença la volta a la Volta a Espanya, a Mònaco. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, torna a disputar la Ronda Espanyola.
0: I pel que fa al temps, com dèiem, matinada de pluges intenses al Camp de Tarragona, amb registres de més de 200 litres per metre quadrat. Aquestes pluges es retiraran durant el matí i es desplaçaran cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. L'ambient serà suau tot el dia, amb unes màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, salutacions. De qui us parla aquesta hora, Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I comencem explicant-vos que hi ha carrers inundats, vies de trens negades d'aigua i carreteres plenes de bassal, sobretot al Vendrell, Torredembarra i Coma-ruga. Són les principals afectacions de les intenses pluges que han afectat aquesta matinada al Baix Penedès i al nord del litoral del Tarragonès. Fins ara han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord de Tarragona. Anem cap a Torredembarra, allí tenim en Ricard Boigas. Molt bon dia, Ricard.
3: Hola, molt bon dia. Doncs aquí a Torredembarra, a la zona on estem nosaltres, zona de platja tocada al port, torna a ploure lleugerament. El temporal ha deixat tolls a l'arena i alguns passos inferiors del municipi que estan inundats. No hi ha tantes afectacions al que són a les vies internes. Els torrents, això sí, van molt carregats d'aigua i també hi ha camps anegats. De fet, aquest ha estat un dels punts, com bé destacàveu, on el temporal ha deixat més aigua. Un altre dels punts d'afectació ha estat al Vendrell. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que han hagut de reallotjar de forma preventiva un centenar de joves que estaven passant la nit en una discoteca.
4: Tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat.
3: Els bombers acaben d'informar que arran d'aquest temporal han hagut d'atendre 192 avisos, la majoria concentrats, com dèiem, al Tarragonès, a la zona de Torredembarra, i també al Baix Penedès, al Vendrell. L'aigua ha deixat alguns cotxes atrapats en passos baixos. Els bombers, de fet, precisament estan treballant per poder-los treure. S'ha reobert cap a 7:45 del matí la Nacional 340. Estava tallada entre Torredembarra i el Vendrell. Tot i això, encara hi ha un carril tallat en sentit Tarragona a l'autopista AP7 a l'altura de la Riera de Gaià per acumulació d'aigua. I com bé destacàveu també, el temporal ha afectat la circulació de trens, concretament perquè s'ha inundat part de l'estació de Sant Vicenç de Calders i ha afectat sobretot diverses línies que connecten el corredor sud amb l'àrea metropolitana de Barcelona, però de mica en mica aquesta circulació ja es va recuperant.
0: Perfecte, Ricard, n'estarem pendents. Moltes gràcies, fins ara.
3: Bon dia.
0: Mentrestant, expliquem també que els bombers segueixen treballant per controlar l'incendi forestal del municipi valencià de Sogorb, a la comarca interior de l'Alt Palància. Les flames han obligat a desallotjar un miler de persones i hi ha més de 420 hectàrees cremades. El foc té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona, una zona amb una orografia complicada. De fet, a molts llocs només s'hi pot accedir a peu. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica el cap d'extinció del foc, José Melitón.
5: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: La Generalitat Valenciana va demanar ahir el suport de l'exèrcit per controlar aquest incendi que va començar dijous per la caiguda d'un llamp.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Obrim crònica internacional. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat. A Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos, una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporíjia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns es troben en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. I a Ceuta, els efectes de la crisi migratòria entre el Marroc i Espanya, a banda de l'esfera humanitària, política, econòmica i social, arriben ja també a la policial. I és que a les últimes hores, la policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. Dels 5 detinguts per la seva presumpta implicació en les xarxes, només una, de moment, ha ingressat a presó. D'altra banda, ahir es va tornar a omplir de gent la platja del Trampolín, que dijous havien desallotjat. Algunes informacions apunten que ara mateix hi podria haver més de 6.000 persones deambulant per Ceuta. Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin, apunta que la majoria de les persones que han tornat a la platja ho han fet perquè no han pogut entrar als circuits d'acollida.
2: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido, pues han vuelto a...
1: I enmig d'aquest escenari, el ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouabi, reivindica una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les dues ciutats autònomes de sobirania espanyola.
3: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
1: Des d'un canal públic del país ha fet una crida a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les ciutats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn, ha dit, al Marroc. D'altra banda, el ministre també ha demanat a Madrid que entregui tots els menors marroquins no acompanyats que van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. Cinc minuts i arribarem a un quart de nou. Xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
4: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
1: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars de les reserves. I ara us parlem d'una novetat i és el que s'anomena termòmetre social. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer, Laura Cugat.
5: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre

0: de la Junta de Govern del Col·legi destaca els més rellevants.
1: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents, també el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
0: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
1: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
0: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
2: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. Anem a Prada, Laura Bertran.
3: Després de les paraules contundents de Jordi Turull aquesta setmana des de l'UCE contra Aliança, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha dit que espera que Junts compleixi i mantingui el cordó sanitari.
4: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
3: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
5: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació. Perquè no fer-ho, crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
3: Després d'una classe sobre la guerra de successió, Junqueras també ha afirmat que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
2: I parlant d'ultradreta, el Departament d'Interior assegura que en un comunicat que els Mossos actuaran si es produeixen discursos o incitacions a l'odi durant la manifestació prevista per aquesta tarda a Barcelona, convocada per Safe Europe Act, el moviment de la dreta identitària i l'extrema dreta, que reclama un enduriment radical de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Safe Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Miquel Ramos és periodista especialitzat en l'extrema dreta.
6: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
2: Formacions parlamentàries com Esquerra i els Comuns han demanat al govern que prohibeixi la manifestació Sentim David Cid dels Comuns en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
2: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt, ho van detectar.
8: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
9: Nit i matinada de ruixats intensos, de pluges molt continuades i abundants a la Costa Daurada, precipitacions que han superat els 100 litres per metre quadrat i en algunes contrades, com a Roda de Barà, s'han acostat a la xifra dels 200 litres per metre quadrat. De les xifres oficials més destacades, al Vendrell, amb 145 litres per metre quadrat. Unes pluges que ja estan abandonant la Costa Daurada, les més intenses cauen sobre el mar, però s'espera que durant les immediates hores arribin de noves a l'àrea de del Montsià i també del Baix Ebre, concentrant-se a l'extrem sud del país. D'altra banda, també s'esperen algunes febles precipitacions durant el matí cap a la zona de la Noguera, àrees del Solsonès de poca importància, i a la resta del país més sol cap a l'àrea de la Costa Brava i més tapat a les comarques de Lleida. I de cara al migdia, doncs aquestes precipitacions

0: Precipitacions quedarien encara localment intenses, concentrades cap a l'extrem sud de Catalunya i se n'apareixeran alguns ruixats a l'àrea del Pirineu, però serien els típics de la segona quinzena del mes d'agost. El que sí que tindrem avui és una davallada de les temperatures. Ja ho vàrem notar ahir. La màxima més alta ahir va arribar pràcticament a la xifra dels 35 graus a Constantí i s'espera que, de cara a les properes hores, encara baixin més i no passin dels 31-32 graus.
1: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: I temps ara per la cultura, per explicar-vos, en primer lloc, que hi ha hagut èxit de públic al Festival Sons del Món.
3: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors.
2: Amb un concert d'una hora i mitja i de caràcter íntim, el cantautor de Solsona, Roger Mas, ha clausurat la 19a edició del Festival Sons del Món al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Xavi Pasqual, director del certamen, destaca la importància de la participació, d'un dels grans cantautors i fins i tot pensador, diu, de la nostra època, que és, segons ell, Roger Mas.
4: Acabar amb aquesta figura Sons del Món, doncs, et dona un punt de qualitat, un punt cultural, que pensem que al final, lògicament, a la Ciutadella de Roses ens hem d'obrir a diferents públics i a música pop i a música més mainstream, no? Però d'alguna manera, doncs, acabar amb aquest punt de qualitat és una senya d'identitat.
2: Pasqual celebra l'assistència de públic al festival tant als concerts de la Ciutadella de Roses com en els escenaris més petits. El concert de Good Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella superant els 30.000 espectadors. I Catalunya Ràdio ha pogut accedir al rodatge de Departament Amades, la comèdia sobre el folclore català que aquest agost grava la segona temporada. Els nous capítols es podran veure a 3Cat a partir de l'any que ve. Clàudia Roses.
4: Acabar.
5: Vigila, no t'espantis si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix.
6: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire i que utilitza la fantasia per parlar de la realitat. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
7: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
6: El gener es va llançar la primera temporada que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. En aquesta segona entrega, cada capítol se centrarà en altres personatges del folclore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
8: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
6: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
2: I Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Anem doncs ara cap a Puigcerdà, Joaquim Albalater.
9: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
10: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
9: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric.

0: com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
1: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
0: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
2: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
0: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.
3: I avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac. Ho recordareu, era tocant al barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa al motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers de la zona, que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament de part de la paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i garantir l'estabilitat de la zona.
4: Esports.
3: Fins a arribar a 8:45. Roger Arnau, bon dia.
5: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. El club blaugrana confia que podrà inscriure tots els futbolistes. De moment ja ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi i també Christiansen, que com que ha renovat aquest estiu també havia de donar-se d'alta. Ara queda pendent la inscripció de Cancelo, que el club espera fer a les properes hores. Bissibu, per altra banda, tindrà fitxa del filial. Del partit de demà, el Martínez Valero en parlarà a les 12 del migdia el tècnic Hansi Flick. De moment ya lo ha hecho el entrenador de l'Elx, Martín Anselmi.
6: Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
5: D'altra banda, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livaković, és del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livaković arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final del contracte de Chesney.
4: 3CAT Info.
5: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCT Stadium a 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, demana prudència.
7: Bueno, nosaltres, en primer lloc, no tenim cap subidó. Nosaltres érem molt... Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots, per la primera volta com va ser, per la segona com va ser, i saber que no ni hay mal que dure 100 anys ni lo bo dura sempre.
5: Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. També va parlar ahir Josep Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. Abans de visitar l'Espanyol, el portuguès ha lloat l'equip blanc-li-blau.
8: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
5: Al marge de l'Espanyol Madrid, avui es disputen 2 partits més de

0: Primera, a les 5 de la tarda, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15 del vespre, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Reial Societat, mentre que divendres, recordem, el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Biri van avançar el conjunt andalús a la primera part i Esprilla va retallar distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
1: Sincerament, crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
0: També a segona, el Sabadell jugarà demà al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda i està previst que 300 aficionats arlequinats acompanyin l'equip. I encara en futbol, el Barça s'ha endut la 5a edició del Gamper femení. El conjunt blaugrana va vèncer ahir el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brooks va obrir el marcador pel Barça, Seike va empatar per les angleses i Pina i Graham van fer el segon i el tercer gol del Barça abans del descans. Després del partit, la capitana Patrick Guijarro va mostrar-se ambiciosa.
2: Son muchísimos años dando un nivel increíble, queremos seguir haciéndolo y nuestro objetivo es lo que vamos a hacer. Entonces el mensaje es ese, este equipo sigue teniendo ese hambre, sigue teniendo esa ambición.
0: Contra el Brighton van tenir minuts la central Martina Fernández, que va sortir de titular, i també la portera Tyler McCamey i la davantera Caroline Nicoli, tots tres els fitxatges, juntament amb l'altre fitxatge, la neerlandesa Renée van Asten, que no va jugar ahir per una sobrecàrrega. Abans del partit, la plantilla es va presentar davant de l'afició i el tècnic Pere Romeu va agrair el suport de l'afició i també va insistir que l'objectiu aquest any és tornar a guanyar els 5 títols. Ahir també es va jugar un partit amistós de l'Espanyol femení, que va guanyar 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Mentrestant, al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans va guanyar per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. El jugador de la selecció català, del júnior, Bruno Font, valora així el partit.
3: Hem corret molt durant tot el partit i s'han adonat ells, i tot i que hem estat tot el rato allà apretant a prop, i bueno, realment són molt bons. Han marcat per això, per la seva qualitat, i jo crec que, merescut o no, pues, hem lluitat fins al punt de que ens ho hem portat.
0: La selecció femenina amb 10 catalanes, en aquest cas, jugarà també avui contra l'Argentina a les 9 del vespre. I mentrestant, a Mònaco comença avui la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre, amb l'última etapa en final a Granada. En total, els ciclistes recorreran 3.275 quilòmetres en 21 etapes, 6 són d'alta muntanya i 2 contrarrellotges. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019. A la Vuelta també hi són 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel, del Bahrein, i Marc Brustenga, del Ken Pharma.

0: Són 9:15, moment de repassar les principals notícies d'aquesta hora pendents de les incidències de les tempestes d'aquesta nit. Comencen a circular els trens de les línies de rodalies i regionals del sud del país que estaven tallades per la inundació de les vies a l'estació de Sant Vicenç de Calders. També s'ha obert la Nacional 340, que estava negada d'aigua a la zona del Vendrell. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Del món, els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc diu que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I a partir d'ara, més d'aquestes notícies, també us explicarem que la gran majoria de pescadors catalans de gamba vermella ja han esgotat les quotes assignades per aquest any per la Unió Europea. Estan indignats perquè la UE no els permet pescar fins a finals d'any, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. I avui, al barri de Sants, de Barcelona, també us explicarem que pren el relleu a Gràcia amb la segona gran festa d'estiu. Només 11 carrers participen en el concurs dels millors engalanats. El pregó d'avui serà a càrrec de la directora i actriu Letícia Dolera.
1: Esports.
0: El més destacat, Roger, a aquesta hora.
2: El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de debutar demà a la Lliga al Camp de l'Elx. El club ja ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Mentrestant, l'Espanyol aquest vespre rep el Real Madrid. A Cornellà al Prat, Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat.
0: I com us dèiem, tot això en una matinada de pluges intenses al Camp de Tarragona, unes precipitacions que es retiraran durant el matí i que es desplaçaran cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, el cel estarà variable. L'ambient serà suau tot el dia, amb unes màximes que no passaran dels 32 graus. I com us dèiem, pendents d'aquestes pluges, les intenses precipitacions que han afectat el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès aquesta nit i matinada han provocat carrers inundats, vies de trens negades d'aigua i carreteres plenes de bassals, sobretot al Vendrell, Torredembarra i Coma-ruga. Fins ara han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord del Tarragonès. Anem cap a Torredembarra. Ricard Boigas, bon dia de nou.
3: Hola, molt bon dia. Aquí a Torredembarra encara plou en aquests moments i això ha fet que algunes de les persones que estaven al passeig marítim on ens trobem nosaltres al costat de la platja hagin tornat a refugiar els paraigües. El temporal aquí ha deixat tolls d'arena, també alguns passos inferiors inundats i torrents que, això sí, van molt carregats d'aigua i hi ha camps anegats. De fet, aquest, com bé destacàveu, ha estat un dels punts on el ha deixat més aigua. L'altre punt d'afectació important ha estat al Baix Penedès, concretament a la capital, al Vendrell. L'alcalde Kenneth Martínez ha explicat a 3Cat Info que han hagut de de forma preventiva una centenar de joves que estaven en una discoteca de Coma-ruga fins a un centre escolar.
4: Tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat.
3: Aquests joves, de mica en mica, també estan tornant a casa seva. L'aigua ha deixat també alguns cotxes amb passos baixos i rieres, com per exemple la riera de la Bisbal entre Calafella i el Vendrell. Pel que fa al trànsit, s'ha reobert la Nacional entre Torredembarra i el Vendrell. Això sí, hi ha un carril tallat a l'A7 en sentit Tarragona, a l'altura de la Riera de Gaià, per acumulació d'aigua. Acabeu també, de mica en mica es va recuperar la circulació de trens perquè l'estació de Sant Vicenç de Calders s'ha de la pluja i ha afectat diverses línies que connecten el corredor sud amb l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment no ens consten que s'hagin registrat danys personals importants. Els bombers, això sí, han atès prop de 200 avisos a causa d'aquest temporal, concretament 192, concentrats sobretot al Tarragonès i al Baix Penedès.
0: Gràcies, Ricard, des de Torredembarra. Qualsevol novetat ens demanes pas. Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: Afegirem que la intensitat de la pluja de les últimes hores, ara ho repassàvem, ha deixat 3 persones ferides al port de Roda de Barà, tarragonès, quan els ha caigut un mur. Ho ha detallat Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, en una entrevista a 3Cat Info.
5: Ha sigut la caiguda d'un mur al port de Roda de Barà, on hi ha hagut 3 persones afectades que han estat ateses pel servei d'emergències mèdiques i traslladades a centres sanitaris.
0: Ha estat, com deia ara en Ricard, l'afectació més destacada d'aquest episodi. També s'ha hagut d'evacuar el càmping Arc de Barà amb unes 300 persones que s'han recol·locat al poliesportiu municipal que s'ha habilitat com a centre d'acollida. El telèfon d'emergència 112 ha registrat gairebé 700 trucades relacionades amb aquest episodi i els bombers, com ens explicava en Ricard, han fet gairebé 200 serveis.
1: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: De la crònica internacional, ara passant 6 minuts de 8:45, destaquem que han fracassat les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses, diu. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible, diu. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà que, finalment, com dèiem, no ha arribat. Us avançàvem a 8:45 i hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària, expliquen els pescadors d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Anem a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Ribà.
6: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda, com cada dia, tornen a port les barques d'arrossegament. Ens hi acostem per saber com ha anat la pesca. La tripulació de l'Avi Salvador, una de les barques més grans, comença a baixar caixes mentre parlem amb el seu patró, el Marc Pons.
7: Ara que has arribat de tot el matí pescant, quanta gamba portes?
8: No, gamba cap. No en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres. La vam acabar ja fa un mes i mig. I mira el que queda d'any. Sabem on n'hi ha perquè naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba. La gamba n'hi ha molta i no podem agafar-la. I ara fem el contrari. Anem a buscar lluç, anem a buscar món, anem a buscar raps, quan no és necessari.
6: Per Nadal es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella pels àpats nadalencs. Els pescadors es queixen de tants límits per agafar la gamba vermella, límit de tones i límit de 130 dies de pesca a l'any. Unes limitacions que, segons els pescadors, no es justifiquen ni per sobreexplotació ni per problemes de reproducció d'aquesta espècie, que aquest any és molt abundant. El patró major de la confraria de Vilanova i president del grup d'acció local pesquer de la Costa Central, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
9: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
6: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva el joves. Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
9: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que cada vegada hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus del control al qual estem sotmesos nosaltres.
6: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
8: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i li està pescant al Mediterrani, eh? Si tenim producte aquí, de casa, i no el podem portar en terra, i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res, i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
6: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.

0: Més coses. Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3cat.info dels autors de l'estudi, David Stone, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
1: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com ha apuntat a aquesta emissora l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
2: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, se't atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. I de la cultura destaquem que avui arrenca la Festa Major del barri de Sants de Barcelona, que pren el relleu a les Festes de Gràcia. Un pregó de l'actriu i directora de cinema Letícia Dolera dona el tret de sortida a les festes. Fins al 30 d'agost, 11 carrers guarnits participaran en el concurs de decoració i es faran activitats familiars, castells, correfocs i concerts. La repassem amb l'Adrià Clotet.
3: Els veïns fa mesos que han treballat per convertir els carrers en escenaris, però els últims preparatius han estat condicionats per la pluja. Algunes comissions i carrers han hagut de mantenir part dels decorats protegits i esperar fins l'últim moment per instal·lar-los. La Marga, veïna del carrer Pepent, explica com els ha perjudicat la pluja.
4: Es complica moltíssim, perquè ahir, per exemple, en comptes de poder avançar en un decorat, vam estar posant plàstics i llavors també, mentre està plovent, és estona que no pots treballar, després hi ha coses que potser es mullen i bueno, afecta molt. I ara, per exemple, ja estàs veient que per continuar treballant doncs no estem traient tot el plàstic d'aquest mural, perquè després seria com impossible tornar-lo a posar.
3: Tot i això, el barri ja respira ambient de festa. S'han ultimat els detalls i els veïns veuen com, a partir d'avui, tot el treball dels últims mesos lluirà. David Turull, president de la comissió del carrer Alcolea de Baix, explica la temàtica d'aquest any.
5: La nostra temàtica és sobre el mitjó perdut. Aquell mitjó que posa la rentadora i no surt mai, sempre poses dos i en surt un, doncs a on vam a parar aquests mitjons? La idea va sorgir d'un sopar, o sigui, vam fer un sopar, va sortir aquest tema, el vam buscar fins i tot per ChatGPT, ens va donar unes idees molt rares i vam dir, mira, endavant. Sortit aquesta, com moltes altres, però en principi després es planteja un sorteig, o sigui, no un sorteig, una votació, i va sortir aquesta perquè va fer gràcia.
3: Jeroni Malgar, membre de la comissió de festes al carrer de l'Alcolea de Dalt, troba a faltar la implicació i denuncia la pèrdua d'identitat dels últims anys.
6: Portem 43 anys de la comissió i jo només vaig fallar un any, i de lo que era la Festa Major, a part el veïnat, abans esperava la Festa Major. Ara els nouvinguts, doncs, hi ha algun que s'integra, però la majoria de Festa Major li toca els nassos. I aleshores no és el mateix. Però els diferents actes que fas, la gent no s'implica com abans.
3: Durant els pròxims dies es podrà gaudir de diverses activitats i els concerts del grup Fades i Al·lèrgiques al Pol·len.
0: I ara repassem l'oferta musical d'avui dissabte a diferents escenaris de Catalunya.
7: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
0: I comencem amb els Amics de les Arts, que actuen al Parc Central d'Igualada. Més al sud, a la Ribera d'Ebre, dins el cicle cultural i musical d'estiu Escobatega, podeu sentir avui els Tiets.

i a la major. I dins els actes de la Festa Major de Navàs, del Bages, tocada la mitjanit, i actuaran els Catarres, que ara sentim de fons. A passant a la Conca de Barberà, hi actuarà el grup valencià Auxili i els catalans Svetlana.

0: i posen mà.
1: I dins de l'Est Dansa, el Festival de la Dansa d'Arrel Tradicional que se celebra cada any a les Preses, a la Garrotxa, avui hi haurà una mostra de danses de països com Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia. A la nit, concert del grup de folk punk català Fetus.
0: I un pas enrere, què vol aquesta gent?
1: Hem arribat així al punt de 3:15 del matí.
2: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per un costat amb la retirada de les pluges que aquesta matinada ha deixat més de 100 i 150 litres per metre quadrat en algunes contrades del Camp de Tarragona. Les pluges del Camp de Tarragona han marxat, s'han endinsat cap al mar, però se n'esperen cap a les Terres de l'Ebre, que poden ser intenses al Baix Ebre i també cap a l'àrea del Montsià. I no només durant el matí, sinó que poden ser intenses també durant la tarda. A la resta del país, matí de núvols, més sol cap a la Costa Brava, i a la tarda s'esperen alguns ruixats a l'àrea del Prepirineu, ruixats típics de la segona quinzena del mes d'agost. I pel que fa a les temperatures, avui baixaran una miqueta més. Si fa uns dies arribaven a dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus, ahir ja no varam arribar als 35 i avui les màximes més altes rondaran els 32.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: I de la crònica internacional avui, a banda de les negociacions entre els Estats Units i el Canadà, que, com us explicaven, han acabat sense èxit, avui també detallem que a l'Argentina milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem ara cap a Buenos Aires. És un reportatge d'en Joan Biosca.
4: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
5: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
6: Se ve en el día a día de cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
4: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
7: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
8: Obviamente.
7: Perdón, digo, más allá...
8: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
7: No.
8: Ok, listo. No,
7: más entonces, allá de que haya...
8: Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
4: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
9: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
4: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: I un parell de notícies més de la plana internacional. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola a la ciutat de Fagersta i ha matat una persona. N'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
1: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat, de fet, és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I el príncep Enric d'Anglaterra i cinc cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia Britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda, al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, precisament Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Un jove de 23 anys va morir ahir al matí mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
1: I ara un parell de qüestions de l'àmbit cultural. En marxa la 33a edició del Festival Tradicionaris de les Terres de l'Ebre, Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Per fer-ho, reivindiquen la música tradicional i dona

0: en el valor que es mereix el folklore abrenc. La primera nit del festival l'ha protagonitzat Silvestres, un grup que fusiona la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes. Aquesta propera nit arriba el torn del nou disc dels Quicos, Jota per Copla. Arturo Gaya, codirector del festival i un dels integrants del grup.
1: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil, tornem una miqueta als orígens, i aquí estem pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
0: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
2: I Vilafranca del Penedès acull avui la sardana Blanca.

0: Aquesta novena edició del certamen reivindica la llengua catalana i la cultura popular. Gairebé 400 sardanistes d'arreu del país participaran en la ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca. I aquest any també hi haurà presència destacada d'imatgeria popular. Joan Montserrat, membre de l'entitat organitzadora, en declaracions a aquesta emissora.
1: No és una sardana de lluïment, sinó una sardana, un acte sardanista d'una mica de reivindicació. Venen gegants, venen capgrossos, venen àligues, per ballar tots conjuntament entremig de les sardanes. Si plou un moment, doncs bueno, ho suspendrem definitivament. Però sabem que no plourà, sabem que ens ajudarà Déu i els àngels i la moreneta i que tot tirarà endavant.
0: La sardana blanca comença a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila de la capital penedesenca. Els sardanistes entraran a galop, envoltats de gegants, capgrossos i àguiles, que ballaran tots plegats. I l'acte, al final, es tancarà amb la ballada de germanor de la Santa Espina.

0: Esports.
1: Fins les 9. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. El club confia que podrà inscriure tots els futbolistes. De moment ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi, i també Christiansen, que com que ha renovat aquest estiu també s'havia de donar d'alta. Ara queda pendent la inscripció de Cancelo, que el club espera fer en les properes hores. Bissibu, per altra banda, tindrà fitxa del filial. Del partit de demà, el Martínez Valero en parlarà a les 12 del migdia el tècnic Hansi Flick. D'altra banda, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter, Tomi Marquès, al conjunt portuguès. El club blaugranà, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat. El fitxatge del porter croat de 31 anys, Livaković, és del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb, i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livaković arribaria al club l'any vinent, coincidint amb el final del contracte de Chesney.
0: 3CAT Info.
2: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic blanquiblau, Manolo González, demana prudència.
3: Bueno, nosaltres, en primer lloc, no tenim cap subidor. Nosaltres érem molt... Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots, per la primera volta com va ser, per la segona com va ser, i saber que no, ni hay mal que dure 100 años, ni lo bo dura sempre.
2: Pel que fa a la convocatòria, Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. També va parlar ahir José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. Abans de visitar l'Espanyol, el portuguès ha lloat l'equip blanquiblau i ha llançat una advertència per intentar tornar a guanyar la Champions.
4: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido.
2: Al marge de l'Espanyol-Madrid d'avui, també es disputen dos partits més en aquesta jornada de primera, a les 5, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15, València-Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Real Societat, mentre que divendres, recordem, el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Bri van avançar el conjunt andalús.

0: a la primera part i Asprilla va retallar distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El migcampista Brian Hill demana optimisme.
1: Si en la segunda jornada ya empezamos a ser pessimistes, yo creo que no ayuda a nadie. Hay que estar todos juntos, tanto la afición como nosotros que lo estamos. Hay que ir a por el objetivo, como te he dicho antes, falta mucho, el equipo tiene mucho margen de mejora y estoy seguro que lo conseguiremos.
0: També a segona, el Sabadell jugarà, en aquest cas demà, al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda i està previst que 300 aficionats arlequinats acompanyin l'equip. I encara en futbol, el Barça s'ha endut la cinquena edició del Gamp per femení. El conjunt blaugrana va vèncer ahir el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brax va obrir el marcador pel Barça, Seike va empatar per les angleses i Pina i Graham van fer el segon i el tercer gol del Barça abans del descans. Després del partit, la capitana Patrick Guijarro va mostrar-se ambiciosa.
2: Son muchísimos años dando un nivel increíble. Queremos seguir haciéndolo y eso es nuestro objetivo, es lo que vamos a hacer. Entonces el mensaje es ese. Este equipo sigue teniendo ese hambre, sigue teniendo esa ambición.
0: Abans del partit, la plantilla va presentar-se davant l'afició i el tècnic Pere Romeu va insistir que l'objectiu aquest any és guanyar els 5 títols en joc.
3: Aquest equip, aquestes futbolistes són magnífiques, aquest staff és fantàstic. Juguem la mar de bé a futbol, intentarem tornar a lluitar-ho per tot, però és que està clar que el pilar fonamental, el motor d'aquest equip, el motor d'aquest club sou tots i totes vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos arreu del món, gràcies per venir a tots els estadis a donar-nos suport i estic convençut que, com bé ha dit la nostra capitana Patrick Guijarro, aquest any anirem pels 5 títols.
0: Ahir també va jugar un partit amistós l'Espanyol femení, va guanyar 2-0 el Villarreal a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. I en crònica poliesportiva, el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans va guanyar per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. Sentim el jugador català de la selecció i també del júnior, Bruno Font.
4: Hem corret molt durant tot el partit i bueno, s'han adelantat ells, i tot i que hem estat tot el rato allà apretant a prop, i bueno, realment són molt bons. Han marcat per això, per la seva qualitat, i jo crec que, merescut o no, pues, hem lluitat fins al punt de que ens ho hem portat.
0: La selecció femenina jugarà aquest dissabte, també, és a dir, avui, contra l'Argentina a les 9 del vespre. I avui a Mònaco comença la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes, 6 d'alta muntanya i 2 contrarrellotges. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar. El pentacampió del Tour torna a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019. A la Vuelta també hi participen 4 ciclistes de casa nostra, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel Albareny i Mal Brustenga, del Ken Pharma. Per cert, avui en tennis també juga Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos les semifinals del torneig de Cincinnati en doble. S'enfronten a Robbie Haas i Konstantin Fradzen.
5: Són les 9, benvinguts al suplement d'estiu.
6: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Dissabte 22 d'agost del 2026. Plou amb força al sud del país. Alerta màxima per les pluges torrencials que des d'aquesta matinada afecten bona part de la Costa Daurada, sobretot al sud del Baix Penedès i al nord del Tarragonès. Des de Protecció Civil demanen molta prudència, que la gent no passi per rieres, barrancs i zones inundables. Per ara, les incidències més destacades són 300 evacuats d'un càmping i 3 persones ateses per la caiguda d'un mur a Roda de Barà, al Tarragonès. A aquesta hora comencen a circular els primers trens de les línies de rodalies i regionals del sud del país, que estaven tallades per la inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders. També a quarts de vuit s'ha reobert la N340 a la circulació, després de més de 5 hores tallada en els dos sentits de la marxa entre el Vendrell i Torredembarra, on s'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat fins a les 6 del matí. En alguns punts, el Meteocat diu que es podrien haver superat aquests 200 litres per metre quadrat. Ara mateix hi ha un carril tallat de la P7 a l'alçada de Riera de Gaià, en sentit sud cap a Tarragona. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha fet aquest balanç de la nit a 3 Catinfo.
2: Tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca. Ara estan en una escola tranquil·la.

0: poblament d'estiu que comença ara, que s'allargarà fins que calgui, molt pendents d'aquestes pluges. A aquesta hora, a les 9 i 2 del matí, el primer que fem és actualitzar-nos. I ho fem amb el company, amb en Ricard Buigas, que és a la platja de Torredembarra. Ricard, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Aquí, mica en mica, es va recuperant la normalitat. La pluja, això sí, ha inundat alguns baixos i ha omplert també torrents. Hi ha camps encara anegats. Els bombers han atès prop de 200 avisos al Tarragonès i al Baix Penedès, que és on més ha afectat aquest temporal de pluja. Segons explicava Protecció Civil, 3 persones han resultat ferides per la caiguda d'un mur al port de Roda de Barà. Això ha passat a les 2 de la matinada i han estat traslladades a un centre hospitalari a través del sistema d'emergències mèdiques. Destacar també una altra incidència destacada. El càmping Art de Barà han desallotjat 300 persones. Segons explicaven emergències, no hi ha ferits de gravetat entre les persones desallotjades. I entre altres afectacions, també destacar la del Vendrell. Com bé sentíem ara fa un moment, l'alcalde Kenneth Martínez ha explicat a 3 Catinfo que han hagut de reallotjar de forma preventiva aquest centenar, 150 joves que estaven en una discoteca de Coma-ruga i els han traslladat fins a un centre escolar. Bé, l'aigua també ha deixat alguns cotxes a atrapats en passos baixos i rieres, com per exemple la riera de la Bisbal, entre Calafell i el Vendrell, i això sí, també s'ha reobert ja la Nacional 340. També s'està recuperant la circulació de trens a l'estació de Sant Vicenç, que ha quedat anegada, algunes vies plenes d'aigua, i això ha afectat sobretot diverses línies que connecten el corredor sud amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Torredembarra, el Vendrell, Roda de Barà i el Creixell són els municipis que han acumulat més incidències, punts que han acumulat al voltant de 200 litres per metre quadrat. Destacar també que Protecció Civil ha anunciat que s'han activat diversos punts d'acollida a la població afectada en 3 poblacions, a Roda de Barà, al Poliesportiu, bàsicament per poder atendre aquestes 300 persones que han estat desallotjades del càmping, al casal municipal del Creixell i també a l'escola Pla de Mar del Vendrell, que és precisament on han estat traslladats aquests joves que estaven en aquesta discoteca aquesta matina.
0: Per tant, 300 desallotjats i, a més, el que comentàvem, el que és la notícia a aquesta hora, aquestes 3 persones ferides, una en estat crític, una en estat greu i una també en estat menys greu, eh?
1: Sí, aquest és el balanç que tenim de moment. Els bombers han fet vora de... han atès al voltant de 200 avisos a causa d'aquest temporal i, de moment, les dades que tenim són aquestes.
0: Molt bé, doncs en Ricard Buigas des de la platja de Torredembarra amb tota l'última hora. Ricard, gràcies. Micròfons oberts, anirem connectant amb tu al llarg d'aquest matí, al llarg d'aquest suplement.
1: Molt bé, bon dia.
0: L'última hora des de Torredembarra amb en Ricard Buigas. També aquesta intensitat de la pluja, ho dèiem, de les últimes hores, que ha deixat 3 persones ferides al port de Roda de Barà, al Tarragonès, quan ha caigut aquest mur, tal com ens explicava el Ricard. També per conèixer l'última hora, qui podem saludar a les 9 i 5 del matí és l'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I valoració també que feu des de Protecció Civil dels estralls que ha deixat el temporal fins a aquesta hora del matí.
2: Sí, encara tenim aquesta alerta del Pla Inuncat, que ja vam començar-la ahir amb aquestes precipitacions que esperàvem, amb aquestes previsions que ens donava el Servei Meteorològic de Catalunya. S'han complert aquestes previsions per la intensitat que ha tingut en aquests punts de litoral, com esperàvem, Tarragonès, Baix Penedès, per aquesta zona era on veiem que tindria aquesta intensitat, i també el que sí que s'ha superat ha sigut la previsió que teníem d'acumulació. En aquest cas, aquesta acumulació que hem tingut un observat a darrera hora, perquè veiem que aquesta tempesta anava incidint en el mateix punt amb aquests nivells tan elevats de litres, com dèieu, 142 al Vendrell, 132 a Torredembarra, doncs aquests acumulats han comportat bastantes incidències, com heu vist, i han tingut que atendre els serveis operatius.
0: Per tant, aquestes últimes hores que ho havíem anat avisant, estàvem molt pendents també d'aquest temporal que havia d'arribar i que ara també parlarem de l'evolució. No sé si s'ha superat d'alguna manera per això el que estava previst.
2: Sí, teníem prevista aquesta intensitat. El que sí que s'ha superat ha sigut aquesta acumulació, aquest fet de que hagin sigut tants litres en molt poques hores, aquests nivells tan elevats de que en alguns punts ens comenten que fins a 200, doncs això sí que aquest fenomen ho ha tingut d'aquesta manera doncs, molt, molt intensa, no? I ha sigut doncs, en gran part aquestes

0: acumulacions les que han provocat doncs, aquestes incidències amb alguns càmpings, com heu explicat, amb algunes zones de transport. Per exemple, nosaltres hem tingut que posar la prealerta del Ferrocat perquè hi havia aquestes bassals en les línies que no permetien la circulació. També s'ha de vigilar, encara ara, perquè aquests bassals encara en alguns punts, sobretot en línies de carretera, encara podem trobar algun bassal i, per tant, demanem a tothom que en aquests moments la conducció sigui molt prudent, que vigilin per on passin, no pel fet ja de que estigui plovent, sinó de com pot estar el ferm, de com pot estar la calçada i si pot haver-hi doncs, algun bassal d'aigua encara a la carretera. Per tant, molta prudència amb els desplaçaments també ara aquest matí en aquestes zones.
1: Per tant, Imma, per recapitular, d'una banda, què és el que més preocupa en aquests moments i d'altra banda, totes aquestes recomanacions, moltíssima, moltíssima prudència. D'una banda, som-hi, què és el que més preocupa ara mateix?
0: Ara continuem amb aquesta previsió que ja teníem, continuem amb l'alerta del Pla Inuncat, encara esperem aquestes pluges, sobretot en aquesta zona sud. Possiblement més de cara al migdia les esperàvem cap a la zona de les Terres de l'Ebre, per tant hem de fer seguiment d'aquesta previsió. Ara nosaltres farem valoració, el Servei Meteorològic ens revisarà models i en unes pocs minuts, hores, tindrem aquesta anàlisi una altra vegada ja refet, perquè hem de veure com continua i com van actualitzant-se els models. Però en base a el que esperàvem era aquestes pluges en el litoral central durant aquest vespre i ara les esperàvem més ja cap a la zona del Delta, totes les comarques més del sud, ja una miqueta més entrat al dematí. Per tant, avui encara, durant tot el dia, aquesta vigilància, sobretot a les comarques del sud, Montsià, Baix Ebre, tota aquesta zona, molta vigilància també.
1: I les recomanacions?
0: Les que diem sempre, molta vigilància amb les activitats de l'exterior, molta vigilància amb la conducció. Com hem vist aquest vespre, han hagut de fer-se el rescat de diversos vehicles que quedaven aturats amb l'aigua i que no podien sortir i llavors doncs, han hagut de ser atesos. Per tant, el que sempre diem, amb pluja, molta vigilància i si veiem algun lloc on corre l'aigua o on hi ha un toll d'aigua, no ens hi posem. No sabem el que hi ha sota, no sabem si el vehicle ens el pot arrossegar l'aire perquè amb poca aigua un vehicle la flota i el pot arrossegar i tornem a donar aquesta recomanació. Sobretot molta vigilància amb rius, rieres, amb barrancs, amb zones on es pugui acumular aigua o ja s'hagi acumulat, no creuar-los, no posar-nos tampoc en zones, encara que l'aigua estigui aturada, però que hi hagi aigua entollada, perquè no sabem el que hi ha sota, no sabem si el cotxe es pot quedar clavat o podem tenir alguna incidència en allà, per aquest motiu, doncs, molta vigilància també amb això. I aquelles zones que puguin resultar inundables, doncs, com ha passat, per exemple, aquesta nit amb alguna zona de càmping, doncs, molta vigilància també, i si l'aigua ens entra en els baixos o estem en una zona on l'aigua s'està acumulant, doncs, retirar-nos, anar cap a punts més alts i esperar que aquesta aigua, doncs, vagi marxant.
1: Doncs és la valoració a aquesta hora del matí d'aquest temporal. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltíssimes gràcies i també a micròfons oberts al llarg d'aquest suplement, qualsevol actualització, serem tot orelles. Imma, gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies, bon dia.
1: Són les 9:11. Moltíssima precaució, són les paraules d'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, amb aquest temporal que encara no es dona per acabat. Per tant, a aquesta hora també el que volem fer és la previsió del temps.

0: amb en Néstor Gómez. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com es preveu, Néstor, que evolucionin aquestes pluges al llarg d'aquest matí, al llarg de les properes hores i al llarg del cap de setmana?
1: Doncs les pluges que hem tingut al Camp de Tarragona, també cap al Baix Penedès, aquestes ja han marxat, es troben dins del mar, enfront pràcticament del delta de l'Ebre. Unes pluges que han sigut molt importants perquè han caigut de manera continuada i de manera insistent i persistent i amb intensitat. Val a dir, per exemple, que a Torredembarra han caigut 44 litres en només 30 minuts, és el que es considera pluja torrencial. I com dèiem, ha sigut una acumulació de pluja, de repluja, durant mitges hores, de tal manera que hem arribat a aquestes acumulacions que en alguns casos és possible, que caldrà acabar-ho d'afinar, però s'acostin les xifres als 200 litres per metre quadrat, tot i que les dades oficials estan les estacions meteorològiques oficials al voltant dels 140 litres per metre quadrat. I com dèiem, la situació encara no està del tot acabada. Sí que aquestes pluges del Camp de Tarragona han marxat, però se n'esperen cap a les Terres de l'Ebre, concretament cap al Montsià i al Baix Ebre. Aquí s'espera pràcticament durant les hores centrals del dia i aquesta tarda, on poden ser localment intenses i tenint els precedents de la Ràpita, dels aiguats de la Ràpita, val a dir que aquestes precipitacions caldrà tenir-les en compte, més que res per si plou amb intensitat sobre el massís dels Ports també. A la resta del país, doncs un matí de núvols, perquè cauen algunes febles precipitacions a punts de la Noguera i el Ripollès, també cap a l'àrea del Solsonès i àrees del Prepirineu, han deixat al voltant dels 5 litres per metre quadrat, dels 6 litres a Lladurs, i alguna goteta s'escapa a hores d'ara a l'àrea del Vallès, del Barcelonès, també del Maresme, poqueta cosa. El que s'espera de cara a les properes hores és que el sol es mantingui més concentrat cap a ponent, cap a l'àrea de la Costa Brava, els núvols es vagin trencat però no desapareixeran i a la tarda apareguin alguns ruixats a l'àrea del Prepirineu. I tot això amb unes temperatures que mantenen la tònica d'ahir. Ahir ja vàrem notar que les temperatures van baixar de manera clara i ja no fa tanta calor, i avui encara baixaran més. Les més altes del dia no passaran dels 32 graus quan fa res, dilluns, dimarts i dimecres, arribàvem als 40. I de cara a demà, doncs demà al matí continuaríem pendents de l'evolució de les tempestes, perquè se n'esperen al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, ni de bon tros tan intenses com les que hem tingut, però sí que se n'esperen en un diumenge en el qual també tornaran a aparèixer els ruixats al Pirineu, molt més sol a la Costa Brava i Costa Central, i el que també s'espera és unes temperatures que siguin força similars a les d'avui.
0: Per tant, aquestes pluges, Néstor, que encara ens acompanyaran unes horetes, eh?
1: Efectivament, sobretot amb la mirada posada cap al sud del país, ja no tant al Camp de Tarragona, sobretot a les Terres de l'Ebre.
0: Ara, aquests últims dies, aquestes pluges, òbviament, i també un dels efectes és aquesta baixada de temperatures que ja absolutament tothom estem notant. Néstor, per això, creus que vol dir que d'aquí a uns dies totes aquestes temperatures que ara estan baixant tornaran a tenir un repunt, tornarà la calor o aquest estiu que ha estat infernal i calorós ja el podem anar donant una mica per acabat?
1: Mira, ja per començar, val a dir que les temperatures màximes que varen tenir ahir, aquesta notada, allò que vam notar de temperatures que han refrescat, són les temperatures que haurien de tenir normalment per aquestes dates. No tot el que hem tingut anteriorment, sinó les d'ahir, amb unes màximes que a tot estira s'acostaven a la xifra dels 35 graus a Constantí, al Pla de Lleida rondaven els 31-32 graus, a la Costa Central els 28 graus. Això seria les temperatures típiques de la segona quinzena del mes d'agost. El que no era normal, o sí que és normal que puntualment arribis a 40 graus, però puntualment el que no és normal és tenir aquesta persistència d'aquestes calorades que vàrem iniciar el mes de juny, però que ja arrossegàvem fins i tot de finals del mes de maig. Això era el que no era normal i és excepcional. De fet, quan acabem aquest mes d'agost notarem l'excepcionalitat d'aquest estiu que realment batrà tots els rècords. I el que s'espera és que valdria la pena aprofitar aquestes temperatures que tenim a hores d'ara, les que tindrem avui, les que tindrem demà, perquè tot indica que de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà a repuntar la temperatura, que esperem que no sigui tan alta com la que hem tingut aquestes darreres setmanes, però serà un repunt puntual, això també és veritat, que només durarà un màxim dos dies o tres, però s'espera que tornin a repuntar una miqueta. No es quedaran tal com les tenim ara, durant tot el que resta de mes.
0: Doncs la previsió del temps també d'en Néstor Gómez amb l'evolució d'aquestes pluges i d'aquestes temperatures durant les properes hores. Néstor, moltíssimes gràcies. Abraçada ben forta.
1: Gràcies, adéu.
0: I aquest suplement d'estiu marcat, ara ho dèiem, per aquestes tempestes, ho anirem actualitzant al llarg del dia. Saludarem alcaldes de les zones on han caigut més litres per metre quadrat. També us volem sentir a vosaltres, els oients. Per tant, obrim fil al suplement d'estiu. Ens podeu trucar al 932017474, 932017474, perquè ens expliqueu vosaltres també com us ha afectat aquest temporal. Ara passa un minut d'un quart de 10 del matí. Anem a aquesta hora cap a Torredembarra. Saludem l'alcalde d'un dels municipis, ara ho dèiem, on ha plogut amb més intensitat aquesta nit, Vale Pino. Què tal, l'alcalde accidental de Torredembarra? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Quina és la situació a aquesta hora a Torredembarra?
2: Bé, estem recuperant la normalitat ara mateix. L'aigua comença a sortir pels canals, ja sigui per les bombes que tenim instal·lades als diferents passos, com pel pas natural cap al mar. No hem de lamentar cap situació greu.

0: més enllà que un home s'ha quedat atrapat, però l'hem pogut rescatar sense cap problema. Tenim, evidentment, mobiliari urbà que ha sigut doncs, transportat per aquesta riada i també contenidors. I ara mateix estan els equips recuperant aquesta normalitat. Com sabeu, hem enregistrat 137 litres per metre quadrat, quelcom molt, molt, molt important per Torredembarra. Hi han tingut afectacions en el pas que tenim, no? En aquesta separació que tenim de la via del tren i els passos que la creuen per sota, i també en el passeig Miramar, que hem tingut que tallar en algun moment alguns dels trams, doncs, perquè no era possible passar amb els vehicles i, per tal de garantir la seguretat, s'ha hagut de tallar.
1: Per tant, aquestes afectacions, sobretot mobiliari urbà, ens explicava, però no s'han de lamentar danys personals, eh?
0: No s'han de lamentar danys personals, afortunadament, ha anat tot molt bé. El fet també de que ha sigut doncs de matinada, això que el que comporta, evidentment, és que tenim menys gent a la via pública i, per tant, doncs les incidències es redueixen molt. Hi ha hagut episodis en alguns habitatges que s'està fent el recull de les afectacions i hem de veure si han desmatallat algun habitatge, no? Però pel que fa a la part pública, de moment tot amb normalitat i recuperant aquesta normalitat.
1: Ara mateix a aquesta hora, quan passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí, continua plovent amb força a Torredembarra. Quina és la situació ara, si mirem per la finestra?
0: A Torredembarra no plou ara mateix.
1: Sí que és veritat que el company del Servei Meteorològic, en Néstor Gómez, ens explicava això, que aquestes pluges encara es podrien allargar unes quantes hores. Recomanació també pels veïns de Torredembarra de l'alcalde.
0: Evidentment, doncs intensificar la precaució. Jo crec que d'aquestes coses hem d'aprendre. Està canviant molt el clima, està canviant molt com vivim aquestes situacions, també sentia el Néstor, no? Aquestes calors tan intenses que hem tingut aquests dies, aquestes pluges, evidentment hi ha coses que estan canviant i per tant hem d'estar molt alerta, no? Que s'informin per als canals adients, ja sigui de l'Ajuntament o dels serveis d'emergència de la Generalitat, de si han de fer desplaçaments o no, o d'intensificar tota la prudència possible. Aquí, evidentment, tenim els nostres serveis d'emergència que hi treballen constantment per poder donar la informació a temps real a tota la població.
1: Doncs és Vale Pino, alcalde accidental de Torredembarra, un dels punts més afectats per aquests aiguats. S'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat i aquestes afectacions, sobretot a mobiliari urbà, no s'han de lamentar danys
2: el
1: personals.
2: El suplement d'estiu.
1: Vale Pino, alcalde accidental de Torredembarra, moltes gràcies. Abraçada ben forta cap allà.
0: A vosaltres, una abraçada.

0: Núria Jaramol, bon dia.
1: Bon dia, Marina.
0: I el que volem fer també és un resum, un repàs de les incidències més destacades d'aquest temporal. Ara els alcaldes també ens anaven explicant, l'Imma Soler des de Protecció Civil, quines han estat les zones més afectades, quines han estat aquestes incidències, amb la mirada també especialment posada a la mobilitat. Fem un resum, Núria Jar.
1: Doncs fins ara les incidències més destacades d'aquest temporal que afecta, doncs, com dèieu, sobretot el sud del Baix Penedès i el nord del Tarragonès, han estat 300 evacuats del càmping d'Art de Barà, a Roda de Barà, al Tarragonès, i 3 ferits, un d'ells crític, un altre en estat greu per la caiguda d'un mur al port també de Roda de Barà, al Tarragonès. Al Vendrell, aquesta nit hi ha hagut 150 persones que s'han hagut de desallotjar d'una discoteca on estaven de festa i que s'han hagut de traslladar a una escola perquè, doncs, estaven afectades, òbviament, per aquestes pluges, pel fred, etc. A nivell de mobilitat, a aquesta hora, confirmat que Rodalies restableix el servei, que de matinada s'ha hagut d'aturar a les línies de Rodalies i regionals sud del país, que estaven tallades per la inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders. I també a quarts de 8 d'aquest matí s'ha reobert la N340 a la circulació després de més de 5 hores tallada en els dos sentits de la marxa entre el Vendrell i Torredembarra. Ara mateix també hi ha un carril tallat de l'AP7 a l'alçada de Riera de Gaià en sentit sud cap a Tarragona. Per tant, afectacions a la xarxa viària i també a la ferroviària que estan afectant la mobilitat i provoquen retencions en aquests punts del país, sobretot, com dèiem, sud del Baix Penedès, nord del Tarragonès, on ha plogut des d'ahir a les 10 de la nit i ara aquestes precipitacions que ja comencen a baixar i a fer acte de presència.

0: ser el Delta de l'Ebre.
1: Doncs són les afectacions d'aquest temporal. Núria, moltíssimes gràcies, que també anirem actualitzant. I com us dèiem, 932017474, és matí de ràdio, per tant, telèfon obert, fil obert a tots els oients del suplement que també vulgueu trucar per explicar-nos com us ha afectat aquest temporal. Més enllà de les pluges, però el dissabte ens deixa altres titulars.

0: Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Donald Trump havia posat un ultimàtum per aconseguir un pacte i a les últimes hores s'havia mostrat optimista.
1: I only make good deals. Much better deal for the United States, both with
0: Però finalment no ha estat possible. Washington ha culpat el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha assegurat en un comunicat que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I també en plana internacional, a Ucraïna almenys 5 persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos a Kiev i a la regió de Mykolaiv. Una de les víctimes ha mort a la capital ucraïnesa, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Mykolaiv, ho dèiem, un dron rus ha matat 4 persones, 3 d'elles menors d'edat. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits, alguns han estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. I a Ceuta, el governador espanyol prepara la designació del ministre de Política Territorial com a coordinador dels diferents ministeris implicats en la crisi migratòria. Ángel Víctor Torres té experiència en aquest tipus de crisis per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del Partit Popular, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. El govern espanyol també treballa en el trasllat d'almenys 500 nenes a territori peninsular on haurien d'arribar les properes setmanes. I de tornada a casa nostra, avui fa un mes de l'esvoranc de Montcada i Reixac provocat per les obres de soterrament de les vies de la línia R2 tocant el barri de Vallbona de Barcelona. Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers de la zona que se sumen a la complexitat geològica del terreny. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir, recordem-ho, 4 dies després. I en plana cultural, Roger Mas ha tancat aquesta nit el Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
2: Hi havia una vegada una nena bonica que teníem sac.
0: El Festival Sons del Món ha superat per segon any consecutiu la barrera dels 30.000 espectadors. El seu director, Xavi Pasqual, s'ha mostrat satisfet amb la resposta del públic que ha assistit tant als concerts de la Ciutadella de Roses com als escenaris més petits dels diferents cellers.
3: Al final, d'alguna manera, sempre busquem cuidar a l'espectador que ve i que, d'alguna manera, doncs, senti aquesta exclusivitat. Des del petit celler de 200-300 persones a un aforament de 5.000 que acaba veient el que anirà a veure el Palau Sant Jordi amb 18.000, però allà només són un 30% del Palau Sant Jordi.
0: I a Barcelona la Festa Major es desplaça del barri de Gràcia al barri de Sants.
4: Vaig a restar-me, no veies cap altre i tu.
0: A les 8 del vespre, l'actriu i directora Letícia Dolera farà el pregó al Parc de l'Espanya Industrial. Fins al diumenge de la setmana que ve, 30 d'agost, 11 carrers guarnits, participaran en aquest concurs de decoració i es faran també activitats familiars, castells, correfocs i concerts.

0: bon dia.
1: El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx.
0: El club ja ha inscrit a la Lliga Gordon, Rodri i Adeyemi i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo, que el club espera fer les properes hores, mentre que Bissibú tindrà fitxa del filial. Pel que fa al mercat de fitxatges i traspassos, el Barça ha traspassat Tomi Marquès al Braga a canvi d'uns 10 milions d'euros, mentre el club té força encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic. Arribaria l'any que ve, coincidint amb el final del contracte de Szczesny.
1: I avui plat fort, a l'RCD Stadium, l'Espanyol rep el Madrid de Mourinho.
0: A 9:15 del vespre, després de guanyar el Llevant a la primera jornada, el tècnic blanc i blau Manolo González demana prudència.
1: Sembla que no...
2: Una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara després de guanyar el Llevant pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
0: Mentre Mourinho jo a l'Espanyol i llança una advertència al madridisme.
3: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido.
1: I ahir, per altra banda, Roger, el Girona, que va caure al camp del Còrdoba.
0: Per 2-1 i només ha sumat un punt en les dues primeres jornades. El Sabadell visita demà el camp del Castelló. El Barça femení, per altra banda, guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. Els gols els va fer Brax, també Pina i Graham. Pere Romeu i Patrick Guijarro prometen lluitar per tornar a guanyar els 5 títols en joc.
1: I en crònica poliesportiva, avui comença la Vuelta a Espanya.
0: A Mònaco, en total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, torna a disputar la ronda espanyola, on no hi participava des del 2019.
1: Gràcies, Roger. Flamenc. Són 9:45 del matí, molt pendents d'aquest temporal, i a aquesta hora podem saludar la Montse Muñoz, alcaldessa de Creixell. Montse, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Situació a aquesta hora a Creixell?
4: Bueno, estamos con el agua al cuello, como se suele decir, pero estamos haciendo lo que podemos. En la parte baja de la vía tenemos mucha agua, en la parte norte también, y estamos intentando ir desalojando como podemos los dos puentes de la Nacional, tanto el del San Miguel como el de... la Nacional 340 por la zona que es para vehículos con gálibo alto, los tenemos llenos de agua y con coches dentro, que son la gente que hemos tenido que desalojar para poder llevarla al casal, y bueno, y ahí hemos ido toda la noche pues intentando rescatar a la gente conforme hemos podido.
1: Per tant, alcaldessa, que han hagut d'habilitar aquest centre d'acollida població a la població afectada?
4: Sí, al casal municipal hem fet l'acollida de les persones que estaven al carrer i han sigut 13.
1: Per tant, 13 persones que a aquesta hora encara es troben al casal municipal o han pogut tornar ja a casa seva?
4: No le puedo decir en estos momentos porque a las 8 de la mañana yo salí del casal y yo he estado con ellos toda la noche porque policía local y tanto policía local como protección civil han estado paseando por el municipio. Yo he estado haciendo la acogida de las personas que llegaban allí y en principio han estado tranquilos, toda la noche la han pasado allí y a las 8 de la mañana yo he salido y ahora estamos por la calle viendo los desperfectos y todo lo que nos estamos encontrando por la calle.
1: ¿Plou a aquesta hora, Creixell, encara, alcaldessa?
4: ¿Perdón?
1: ¿Plou a aquesta hora, encara plou?
4: No plou, pero el cielo no está limpio. No està net el cel.
1: Doncs és la valoració també a aquesta hora de la Montse Muñoz, l'alcaldessa de Creixell. Moltes gràcies i abraçada ben forta també cap allà.
4: Moltes gràcies.
1: Passant 9:45 del matí, anem al quiosc. Perquè més enllà d'aquestes pluges, la crisi migratòria a Ceuta, que marca la pauta a totes les portades dels diaris, Núria Har.
5: Sí, començant per La Vanguardia. L'executiu no aconsegueix prendre el control de l'allau migratòria a Ceuta, llegim el titular. A l'Ara, la màfia cobra fins a 9.000 euros per portar els immigrants de Ceuta. I al Periódico, el titular principal també és sobre la crisi migratòria. La policia vigila 11 líders dels migrants a Ceuta.
1: I a la premsa dita de Madrid, la tònica és la mateixa. Ceuta, que s'emporta

0: a tots els focus.
1: El Mundo és un dels més crítics. El govern incapaç de gestionar els 6.500 migrants que vaguen per Ceuta. A l'ABC el titular principal és a la part inferior de la portada, causa Ceuta per la improvisació en la reagrupació de migrants, i al País, el govern prepara un pla d'ajudes per revitalitzar Ceuta.
0: I fullegem també la premsa internacional. Aquí l'acord fallit entre els Estats Units i el Canadà és un dels plats forts.
1: Notícia d'aquesta matinada, l'hem conegut a les 6 del matí, hora nostra. El New York Times i el Washington Post, en la seva portada web, es fan ressò de la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. Al Post llegim que no s'arriba a cap acord en les negociacions comercials entre els Estats Units i el Canadà i, per tant, entraran en vigor aquests aranzels del 50% que ara explicàvem. I el New York Times: s'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà després del fracàs en les negociacions.
0: Albert Postils, bon dia.
2: Bon dia.
0: I el càsting pel nou al Barça continua ben obert, i així ho reflecteixen també les portades dels diaris esportius a casa nostra.
2: Pressió màxima, titulen a Mundo Deportivo, que en imatge tornen a posar a la palestra Julián Álvarez, de qui expliquen que la seva situació a l'Atlètic de Madrid és cada vegada més insostenible i que l'afició ha demanat la seva sortida amb pancartes. A l'Esport, passant pàgina del davanter Matalassé, i titulen Hamza de moment. El potent ariet egipci de 18 anys es guanya la confiança de Hansi Flick després de fer una gran pretemporada.
0: I a Madrid, el retorn oficial de Mourinho és un dels temes principals.
2: Un retorn que l'es bateja com una nova era. Un titular acompanyat d'una foto on es veuen Mbappé i Vinícius ben avinguts, somrient en un entrenament. I mentrestant, el Marca, el titular principal, fa referència a la sanció de la FIFA a l'Argentina per la final del Mundial. Dur càstig per no saber perdre. En imatge, l'argentí Paredes, a qui li han caigut 10 partits, agafant un Gavi que és a terra, i a qui també li ha caigut un partit de sanció.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari. Que la ciència, Albert, desmenteix els estereotips del fill únic.
2: El fill únic està de sort perquè els seus estereotips no són gaire amables. Socialment els titllen d'egoistes, solitaris, malcriats i socialment ineptes, però el cert és que els clixés van per una banda i les dades per l'altra. I és que les investigacions apunten que els fills únics responen bastant bé a la solitud i tenen més oportunitats per explorar la seva creativitat. També s'observa que els fills únics, quan són preadolescents, tenen tants amics com els que tenen germans, i fins i tot s'ha vist que ser fill únic té més avantatges. Per exemple, el fet de rebre més atenció dels pares i passar més temps amb adults fa que desenvolupin un vocabulari més ric de manera més precoç, i això pot beneficiar-los a l'escola.
3: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
0: I quan passen 5 minuts de 2:15 del matí,

0: Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
1: Hola, Marina. Avui la cosa va de molta, molta gent. I tenim moltes, moltes maneres de referir-nos a aquest concepte, el d'una multitud. Ens ve al cap gentada, gernació, munió, colla, pila o cop de gent, bandada. Segur que més d'un aquest estiu deu haver pensat que Menorca és un formiguer, una gran aglomeració, que hi ha mig món, un tropell de persones. M'hi jugo un pèsol, que sonen les expressions que tot és ple d'una banda a l'altra, ple a vessar o ple com un ou, que els carrers estan atapeïts, saturats, corulls, farcits, i que la gent ja està enxovada, derivat d'anxova, per similitud de sentit amb les anxoves apinyades en un barril. I també segur que en alguna cala no hi cap ni una agulla. Això sí, espero que es digui poc o gens allò de ple a rebossar o fins a la bandera, perquè aquestes expressions, gent de bé, gent de pau, heu de saber que no són bones.
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.
0: Un suplement d'estiu en què continuem pendents d'aquest temporal. I a aquesta hora podem anar cap al Vendrell, podem saludar l'alcalde, Kenneth Martínez. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El Vendrell, un dels municipis més afectats pel temporal. Quina és la situació a aquesta hora?
3: Bé, ara està marxant l'aigua, encara tenim punts amb tolls i alguna riera tallada, algun punt, però bueno, ara veus els danys, evidentment, els desperfectes. Per sort no hem tingut cap desgràcia personal, molts sustos, això sí, però bé, ara veus ja quan marxa l'aigua doncs, com queda tot.
0: Per tant, no plou, eh, aquesta hora?
3: Ara mateix no, té pinta que tornarà a ploure, però ara per sort no plou, no.
0: Per tant, imagino que ara és aquest moment de poder fer una mica aquesta primera valoració, aquesta primera avaluació de tots aquests danys, però important això que ens explicava, eh? No hi ha danys personals, per tant, en tot cas, seran danys materials.
3: Sí, correcte, correcte. I danys materials, bueno, arbres, la platja, evidentment, està força desmuntada, per alguna manera, mobiliari urbà, hi ha locals o garatxos que han tret aigua, cotxes, bastants cotxes que ara estan amb la grua perquè no engeguen, danys d'aquest tipus. Sustos al llarg de la nit hem tingut bastants, gent que hem hagut de rescatar dels cotxes, que estan damunt del capó del cotxe i fins i tot hem hagut d'evacuar una discoteca i portar-los a una escola, la situació, diguéssim, més complicada, però ara, bueno, ara això, ara estem amb aquest escenari, diguéssim, d'intentar tornar a poc a la normalitat, que costarà encara una mica.
0: Per tant, alcalde, també la previsió per les properes hores i la recomanació per tots els veïns del Vendrell?
3: Doncs la recomanació principal és quan hi ha un tall en una riera, sisplau, que no creuem, perquè hem hagut de treure una persona a les 7 del matí i creuant la riera. Suposo que com ja baixava menys aigua, hem dit, doncs vinga, tiro pa'lante, però no, l'aigua té força, eh? Per tant, ha sigut un susto i remullada, eh? Però vull dir, sobretot, fem cas. Ha funcionat, tots els equips d'emergència doncs, han funcionat i demés, però clar, si hi ha un tall, una cinta o el que sigui, doncs no fem cas, doncs posem en risc doncs, la teva pròpia seguretat i la dels serveis d'emergència. Per tant, intentar sobretot fer cas.
0: Doncs les recomanacions a aquesta hora de Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell. Gràcies, alcalde. I
3: gràcies.
0: Qualsevol actualització, també micròfons oberts. Una abraçada.
3: Gràcies.

0: De la lluvia, que todavía hay agua en el monte y que caerá. Entonces, que en teoría la orden es recolocarnos en el mismo campamento, pero claro, pues por guardar la seguridad un poquito nuestra, que vamos a estar aquí hasta que sepan ellos cómo va a evolucionar el tiempo y el agua.
1: Maria, una de les afectades desallotjades també del càmping de Roda de Barà a causa de la pujella de Bilbao. A veure com acaben aquestes vacances. Maria, gràcies. Buenos días.
0: A vosotros, gracias.
1: Doncs aquesta és la situació que hi ha en aquests moments a Roda de Barà, el que explicàvem, anteriorment. Hi ha al voltant d'un centenar de persones, s'han habilitat diversos espais, hi ha cadires perquè la gent s'hi pugui seure, hi ha evidentment cares de certa preocupació, perquè era el que ens explicava la Maria, que no saben encara què és el que pot succeir. I nosaltres estem pendents també de poder parlar amb l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, que no deixa d'atendre una trucada darrere l'altra. Pere Virgili, alcalde, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Escolti'm, expliqui'm quina és la situació en aquests moments a Roda de Barà.
2: Bé, doncs som aquí, en el poliesportiu, en aquest espai que hem habilitat per acollir tota aquesta gent que han hagut de sortir, que han hagut de deixar el seu lloc de vacances, el càmping L'Arc en aquest cas, en el que doncs, han arribat a haver-hi aquí, ara hi ha unes 115 persones, hem arribat a comptabilitzar, perquè les hem anat apuntant i filiant una darrere l'altra, unes 115 persones, i bueno, els hem donat tot allò que han necessitat en el moment que han arribat, tant de menjar com roba com beguda, i un lloc d'escalf. Molts d'ells, veig que ara alguns d'ells intenten descansar, intenten dormir, segur que no ho han pogut fer amb tota la nit. Després també lamentar doncs, tres ferits que hi ha hagut per la caiguda d'un mur, en aquest cas no en el càmping, sinó en una casa just al darrere del port esportiu. La filla està ingressada a Joan 23, recupera favorablement, ens han dit. I pel demés, doncs, tenim activades ara patrulles doncs, de la policia, hi ha hagut 5 dotacions durant tota la nit, també Protecció Civil i també la Brigada Municipal, que amb 5 equips també estan doncs, fent tot el recorregut dels carrers, doncs, obrint pas, posant tapes de calavera al lloc, apartant branques, senyalització, fent el que calgui per intentar recuperar una mica la normalitat. Tenim bona part de les platges també destrossades, per tant demanem una mica de comprensió i paciència amb aquests que durant aquests dies ens visiten. Nosaltres, de fet, ahir vam haver de suspendre l'activitat a la fira. Nosaltres estem en festa major, i ahir a la nit doncs, es van suspendre les actuacions que hi havia a la fira. Però bé, és el menys important això en aquest cas. L'important és que, com dic, hi ha hagut pocs danys personals i els materials, doncs, al final s'acabaran resolent.
1: Parlàvem fa una estona amb la Maria, que és una de les afectades, una dona de Bilbao que estava aquí amb les seves dues filles petites i la seva parella, i ens deia que l'havien traslladat fins aquí la Guàrdia Urbana. Vull dir, la Guàrdia Urbana està fent aquestes tasques de trasllat, de moviment de gent?
2: Sí, perquè doncs, home, els vehicles són uns vehicles ja, doncs, si no 4x4 subs, un vehicle a salts, hi ha hagut moments que ni aquests vehicles podien arribar al càmping, a peu del càmping, per recollir les persones. Sí, entre la policia municipal i Protecció Civil són els vehicles que han anat transportant les persones cap aquí al poliesportiu municipal, sí. Crec que han activat ara Protecció Civil també uns microbusos, diguéssim, per poder, quan es decideixi que puguin tornar cap al càmping, doncs poder retornar aquestes persones al seu lloc de descans.
1: Encara no se sap, evidentment, quan es podrà aixecar la situació aquesta que hi ha en aquests moments al pavelló de Torredembarra i podrà tornar la gent al seu càmping, eh?
2: Sí, aquí de Roda, sí. Sí, de Roda, sí. No, encara no, hem parlat a primera hora del matí amb les propietàries del càmping afectat, ja estaven avaluant danys, i estem en contacte perquè quan elles diguin que creuen que segur que puguin tornar a baixar totes aquestes persones i amb l'avaluació tant del cap de policia com de Protecció Civil, doncs llavors procedirem a que puguin retornar.
3: Ricard, no sé si li pots demanar un segon a l'alcalde, si malgrat aquesta previsió del temps d'aquestes últimes hores i que estava molt, molt alerta de totes aquestes pluges i d'aquest temporal, si s'esperaven que plogués tant.
1: Alcalde, vostès esperaven que plogués tant?
2: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia. De fet, nosaltres el que s'hi van fer ahir va ser buidar totes les rieres d'aquests cotxes que mal aparcats els posen on està indicat que no han d'aparcar. Això sí que es va fer. Malauradament, algun no es va poder localitzar, se li han portat el cotxe a l'aigua. però tanta aigua de manera tan insistent

0: existent i durant tant de temps, jo, sincerament, jo no ho recordo aquí a Roda, eh? Vull dir, i no només a la zona costanera, que és la més afectada, sinó, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també, doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
1: Mm-hmm. Per cert, alcalde, li volia preguntar concretament per un incident, l'incident més greu que s'ha produït a banda dels desallotjats del càmping, que és aquest mur que ha caigut, sí, al port de Roda de Barà. Em deia que hi havia una noia, sí, la filla, suposo, sí, que era una parella, o...?
0: Sí, sí, pel que tinc entès, és una família amb una filla ja de 8 anys, vale? Que estaven formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven, doncs, dormint, descansant, després d'haver fet la seva feina allà en aquest mercadet, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. Com deia, doncs, la filla és la que ha resultat més greument ferida, però que m'han dit ja fa una bona estona que es anava recuperant positivament.
1: Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, gràcies per atendre els micròfons de 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Bon dia.
0: Molt bé, gràcies.
1: Bon dia. Com deia, per dir alguna cosa, nosaltres continuem aquí al pavelló copsant les opinions de les persones afectades, desallotjades d'aquest càmping de Roda de Barà.
2: Vaja, imagino també amb aquest nerviosisme i amb aquesta incertesa també per la remor de fons, que sentim, Ricard.
1: Sí, bàsicament, mira, saps què passa? Que després del sotrac de l'ensurt i que s'han trobat aquesta matinada, és el que explicava una mica l'alcalde. Veiem gent certament relaxada ara, perquè saben, evidentment, que estan fora de perill després del que ha succeït aquest matí, i suposo que això, com diuen, de mica en mica va sortint, eh?
2: Doncs és l'última hora des de Roda de Barà amb el company dels serveis informatius, amb en Ricard Buigas. Ricard, moltes gràcies i t'anem saludant al llarg d'aquest suplement.
1: Molt bé, bon dia.
2: I vosaltres també ja ho sabeu, 932017474, si sou oients del suplement i voleu trucar també per explicar-nos com us ha afectat aquest aiguat, un aiguat, recordem-ho, i ho anirem repetint també, que les pluges encara poden caure amb certa intensitat al llarg de les properes hores. Per tant, aquest missatge de moltíssima, moltíssima, moltíssima precaució, vigilar molt a les carreteres, a les rieres i tota precaució que en casos com aquest i amb la pluja doncs és poca. Per tant, 932017474, també us volem escoltar quan falten 10 minuts per les 10 del matí.

0: Doncs això que sones, el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del dissabte 22 d'agost del 2026. Un mateix 22 d'agost, però en aquest cas del 1984, els embalats de les festes majors de Catalunya es cantava a ple pulmó el disc T'estimo, de Lluís Llach.
1: Que junts hem caminat en la joia junts.
0: Sempre va bé posar-hi una mica de música, perquè aquell mateix 22 d'agost 19.000 persones també van omplir la Monumental de Barcelona, en aquest cas per declarar el seu amor a un altre músic, Stevie Wonder. I just called to say how much I care. Autor d'èxits com aquest I just called to say I love you, que aquella nit van ressonar a la plaça de Toros Monumental.
2: Quasi tot està preparat a la plaça de Toros Monumental de Barcelona per l'actuació, aquest vespre, del cantant nord-americà Stevie Wonder, dins el seguit d'actuacions que realitza per Espanya. El muntatge escènic que porta el cantant de color és molt espectacular.
0: De fet, des d'aquell 22 d'agost, el dia com avui, però del 1984, Stevie Wonder mai ha tornat a actuar a Catalunya. Els del suplement ens hi estarem fins que calgui, actualitzant tota l'última hora d'aquests aiguats. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des de Michigan, des d'una botiga de pianos o des d'una cabina telefònica on confessareu el vostre amor a un amic de la infància, però ell us penjarà el telèfon i us deixarà amb una decepció monumental.
3: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Ara a Lidl tria'm el pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en marques d'ordinadors com HP, Asus, Lenovo i Acer. I fins a un 20% en una selecció de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor i SPC. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Oh, capità, el meu capità.
9: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
10: Ja no sé què em passa.
9: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
11: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
9: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
11: Això sona brillant.
9: Nit d'Oscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, la forma de l'aigua.
12: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
13: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
14: 23.774-23774 de la sèrie 57.
13: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
17: Linkat.
15: Linkat.
18: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. Linkat.
17: Linkat.
15: A Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
19: A 1861, un ric
17: propietari.
19: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
20: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
19: Una hora d'història que us captivarà.
21: Les tasques d'extinció van bé.
22: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
20: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
22: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
20: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
22: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
20: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
0: 9:56. Actualitzant tota aquesta última hora de les pluges intenses del Baix Penedès i del Tarragonès, que recordem-ho, han deixat 5 persones ferides a Roda de Barà, una de les quals han estat crític després de la caiguda d'un parell de murs. Podem tornar a saludar a aquesta hora el company del Servei Meteorològic, en Néstor Gómez. Hola, Néstor.
23: Hola, molt bon dia.
0: Perquè molta gent ens està trucant amb dubtes. He d'agafar el cotxe, no l'he d'agafar, com evolucionaran aquests aiguats, què faig? Per tant, recapitulem una mica aquesta hora en quina situació estan totes aquestes pluges i com evolucionaran les properes hores.
23: Doncs les pluges que hem tingut aquesta matinada han marxat. Recordem que han deixat més de 140 litres en algunes contrades, tant del Baix Penedès com també del Tarragonès. Destaquem, per exemple, els 145 registrats al Vendrell, i aquestes pluges ja han marxat. De fet, ja fa entre una i dues hores que ja són dins del mar i s'estan fonent. Però a banda d'aquestes pluges que ja han desaparegut, n'esperem. I n'esperem a les Terres de l'Ebre, preferentment cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. I atenció a aquestes zones, perquè si bé no seran tan intenses possiblement com les que hem tingut durant aquesta matinada, sí que puntualment poden ser intenses, i sobretot a l'àrea del Montsià, i més si cau sobre el massís dels Ports, perquè pot ser responsable que pugui baixar alguna rierada cap avall. I en aquest costat és aquesta situació una mica més complexa, la que podem viure a les Terres de l'Ebre, no només durant el matí, sinó també durant la tarda. Això sí, més probables al matí que no tant a la tarda. Però ja diem, el temps es mostra molt insegur al sud del país davant d'aquestes pluges. I a la resta del país, doncs un dia una mica rúfol, amb molts núvols, fins i tot amb algunes gotetes que cauen, alguna precipitació també cap a l'àrea del Solsonès, han deixat fins a 6 litres de lladurs, però en definitiva, a la resta del país un dia força més tranquil, tot i la presència dels núvols.
0: Sí, sí.
23: I per una altra banda, el que s'ha notat és aquesta refrescada que ja vàrem notar ahir.
0: Això és indiscutible, Això és indiscutible. Avui alguna jaqueta ja hem hagut, d'aquelles primes, també sí. No
23: és aquella exagerem. Aquella sensació que surts al carrer i dius...
0: refresca.
23: Ai, que refrescat potser una mica massa, no?
0: Sí.
23: I sí que recordem que dilluns, dimarts i dimecres vam arribar a la xifra dels 40 graus, és a dir, que veníem d'unes temperatures molt altes. Ahir teníem les temperatures normals d'un mes d'agost, és a dir, d'un dia d'agost, és a dir, màximes entre 30 i 32 graus. Es va enfilar a Constantí fins gairebé els 35, temperatures normals d'agost, i avui doncs encara baixen més, perquè a hores d'ara diríem que les temperatures es mostren una miqueta més baixes que les d'ahir, i les més altes del dia tot just frigaran la xifra dels 31-32 graus.
0: És a dir... les nits tòrrides, de moment, aparcades.
23: Diríem que baixen més les màximes que les mínimes. Això també és veritat, perquè tenim un mar mediterrani molt, molt, molt càlid, molt calent, molt per sobre del que és normal, i aquesta escalfor durant els propers dies i fins i tot setmanes anirà repercutint sobre la primera línia de costa, de tal manera que... Les tòrrides possiblement abandonarem algunes nits, però encara de nits tropicals per sobre dels 20 graus a la façana costanera en tindrem un bon grapat més.
0: Doncs l'actualització del temps amb en Néstor Gómez. Néstor, moltíssimes gràcies.
23: Gràcies.
0: I quan són gairebé les 10 del matí, de seguida ens actualitzarem també amb els serveis informatius i de seguida el suplement d'estiu, l'astrolabi de la Rosa Rodon i Antoni Padilla i tota l'última hora d'aquests aiguats que anirem actualitzant. Ja sabeu també amb línies obertes, 93201-7474. Són les 10, ens actualitzem amb els serveis informatius. Eva Compte, bon dia.
24: Molt bon dia, Marina.
1: Les pluges intenses del Baix Penedès i el Tarragonès han deixat 5 persones ferides a Roda de Berà, una de les quals han estat crític després de la caiguda d'un parell de murs. Un d'aquests murs ha caigut al port i ha deixat una persona, com dèiem, crítica, un ferit greu i un altre de menys greu. L'altre ha caigut al càmping Art de Berà. Hi ha 2 ferits. Aquesta instal·lació amb 300 persones ha hagut de ser desallotjada i els campistes se'ls ha reubicat al poliesportiu municipal. Anem al Roda de Berà i tenim en Ricard Boigues. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Roda de Berà és el municipi que acumula més incidències. El pavelló municipal acull en aquests moments més d'un centenar de persones desallotjades del càmping Art de Berà. Hem vist com l'aigua els arribava més amunt dels genolls. Alguna de les persones d'aquí fins i tot ens assenyalava la panxa. La caiguda d'un mur, com bé destacàveu, al port de Roda de Berà, ha deixat 3 persones ferides. La que està pitjor és una nena de 8 anys, com ha explicat l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, a Catalunya Ràdio.
4: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu. I estaven, doncs, dormint. I un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida, però que m'han dit que s'anava recuperant positivament.
2: Roda de Berà, la resta de poblacions van recuperant de mica en mica la normalitat. Queda molta feina a fer. Ricard Boigues, en Catalunya Ràdio, Roda de Berà.
1: Gràcies, Ricard. I unes afectacions importants que ha tingut la pluja, tant als trens com a la Nacional 340, que ha estat tallada unes quantes hores. Situació a aquesta hora. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
17: Bon dia, Eva. Doncs ara mateix hi ha retencions a l'N340, a Creixell i també al Vendrell, en tots dos sentits. I hi ha intensitat a l'AP7 al Vendrell, en sentit sud. Hi ha un carril tallat per feines de reparació de la via i també a la Riera de Gaià, en el mateix sentit, sentit sud. Hi ha un carril tallat per la presència de bassals d'aigua. Pel que fa als trens, el pas dels trens està normalitzat a aquesta hora, però les línies R13, R15 i R16 arrosseguen retards de més de mitja hora per les condicions meteorològiques que han afectat l'estació de Sant Vicenç de Calders. Això és tot per ara.

0: Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns es troben en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa.
1: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any.
0: La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament en un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. Connectem amb la corresponsal al Garraf, amb Montse Gené Riba. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Les barques arriben a port sense gamba vermella, tot i que aquest any n'hi ha molta al fons del mar. Tenen prohibit pescar-ne més perquè ja han arribat al màxim de tones permeses. Creuen que això porta a la destrucció del sector pesquer, que depèn en bona part d'aquest crustaci, que és la principal font d'ingressos. Jaume Carnicer, president de la Confraria de Vilanova i del Galp Costa Central.
3: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem. I si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major i la major rendibilitat.
2: Els pescadors s'han reservat el 10% de les captures per Nadal, però fins aleshores pràcticament no n'hi haurà. Sí que se'n poden trobar de la riba sud del Mediterrani. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
1: El Departament d'Interior assegura en un comunicat que els Mossos actuaran si es produeixen discursos o incitacions a l'odi durant la manifestació d'extrema dreta prevista per aquesta tarda a Barcelona.
0: La convocada Save Europe Act, el moviment que defensa el supremacisme de la raça blanca i que reclama un enduriment radical de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Un moviment que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Formacions parlamentàries com Esquerra i els Comuns han demanat al govern que prohibeixi aquesta manifestació. La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori asseguren que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt ho van detectar.
1: La dona més vella de Catalunya avui fa 112 anys. Carme Noguera va néixer a Olot el 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Va sobreviure a la Guerra Civil i recorda que, quan era petita, a la capital de la Garrotxa només hi havia un sol cotxe amb motor d'explosió. En declaracions a la CN, ha recordat també que ella es movia en tartana.
4: La gent anava en un carro i un cotxe no va tant en tant. Els que havien de fer anaven en tartana, que en deien. A nosaltres anàvem a Santa Pau, o sigui, d'Olot a Santa Pau, amb tartana.
1: I esports, Roger Arnau.
5: El Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. El club ha inscrit Gordon, Rodri, Ede i Ami i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Bisibu tindrà fitxa del filial. L'Espanyol, d'altra banda, rep el Madrid al RCD Stadium a 2:15 del vespre, mentre que el Girona ahir va perdre per 2-1 al camp del Còrdoba i només ha sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. Pere Romeu i Patrick Guijarro prometen lluitar per tornar a guanyar els 5 títols en joc. I avui comença a Mònaco la Vuelta a Espanya, amb una contrarrellotge de 9 quilòmetres i mig. En total, els ciclistes recorreran 21 etapes fins al 13 de setembre, 6 d'alta muntanya. Tadej Pogacar torna a disputar la ronda espanyola, on no hi participava des del 2019. I finalment, en tennis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos juguen aquesta tarda a partir de les 5 hora catalana a les semifinals del torneig de dobles. S'enfronten a la parella formada per Robbie Haas i l'alemany Konstantin Franzen.
6: Fins aquí les notícies.
7: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
1: 10 i 7.
8: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
9: La refineria de Yaroslava el processa uns 15 milions de tones de petroli.
10: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat.
7: Connexió exterior.

0: un suplement molt pendent dels efectes del temporal, sobretot al sud del país, però també un suplement que aquesta hora mira cap a l'exterior, avui fins a Berlín, una finestra oberta amb els corresponsals, i allà hi tenim en Jordi Regàs. Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: A veure, 10 i 7 del matí des de Berlín, imagino, eh?
1: Sí, sí, sí. No, vivim a la mateixa hora, sí. Encara.
0: Sí, bueno, volia dir des de Berlín.
1: No, vull dir, com que hi ha el debat aquest del canvi horari, de que si... De que,

0: Espanya es va adaptar al de Berlín, tot i que per hora no ens toca.
1: Sí que és veritat, sí que és veritat. Això aquí al final es nota, però si vas cap a Espanya, sobretot cap a l'oest, comença a ser un desgavell absolut això de les hores i l'hora que es fa de dia i l'hora que es fa de nit, eh?
0: Correcte.
1: Vull dir que sí que es nota, que sí que es nota. Des de Berlín i amb l'hora que toca, i com toca 10 i 8 del matí, i escolta, deixem demanar-te per quin temps fa Berlín, perquè aquí ja ho veus, com se'ns presenta el cap de setmana, rúfol i amb aquestes pluges.
0: Sí, sí. Aquí tenim cel blau amb alguns nuvolets i la temperatura és ideal. Doncs aquesta nit crec que hem tingut de mínima uns 13 graus i de màxima doncs 20. Fa fresqueta i crec que les jaquetes que portem aquí són més gruixudes que les que deia abans el Néstor, que està començant a sortir pel carrer. O sigui que des d'aquest punt de vista és la normalitat aquí, a Berlín. Vull dir, a l'estiu, lo normal és això, uns 14-15 a la nit, per tant es pot dormir a madrador, i unes màximes de 27-28, tot i que hem tingut onades de calor, certament. Però no, aquí realment el clima des d'aquest punt de vista no té res a veure amb el que patim a Catalunya.
1: Això de les nits tòrrides no van vosaltres, eh?
0: N'hi ha hagut, però són períodes relativament curts encara, per sort, ja veurem com evoluciona tot això, però no. De moment ens les estalviem, o ens n'estalviem bastantes, sobretot si mirem el que passa doncs, a Catalunya, certament.
1: Sí que és veritat que aquest estiu hem vist moltes imatges d'aquestes calorades i d'aquesta xafogó tremenda, també a Alemanya, amb imatges de la Selva Negra plena de turistes allò assedegats. El Rin, a més, ara hi entrarem també amb el cabal a mínims històrics, però sí que és veritat que estiu especialment calorós a Alemanya.
0: Sí, a finals de juny, en un cap de setmana, el divendres, van batre el rècord de calor mai enregistrat a Alemanya, que van ser 41,3 graus, que per Alemanya és bastant alt, però després dissabte van batre el rècord de divendres i diumenge van batre el rècord de dissabte. Per tant, certament va ser aquell cap de setmana de finals de juny, va ser una cosa excepcional. De fet, a hores d'ara, hi ha un institut aquí a Berlín que és el que calcula quants morts hi ha provocats per aquest excés de calor, i la darrera dada que s'ha fet pública parla de que hi ha hagut 14.000 morts a Alemanya afegits a la mortalitat habitual vinculats doncs, al tema de la calor.
1: Sí, sí, són aquests efectes del canvi climàtic que també cada vegada n'anirem parlant més, perquè estiu calorós, però sembla es diu allò, no?, que aquest ja ha estat potser l'estiu més fred del que ens queda de vida.
0: Sí. Bé, és el que tem tothom a Alemanya i, a més, tenen motius afegits per tema-ho, perquè el país no està preparat. Per posar un exemple, el metro d'aquí a Berlín mateix, els vagons no se'ls hi podria posar a sobre un aparell d'aire condicionat, no n'hi ha d'aire condicionat, es veuen obligats a obrir finestres i que l'aire del moviment del metro doncs, entri dins els vagons, perquè els túnels són massa baixos i no hi caben els aparells a sobre, per exemple. Clar, o sigui, realment el repte al que s'enfronten és majúscul aquí a Alemanya. Certament les cases estan preparades pel fred, però no estan preparades per la calor. Vull dir, la gent ho ha patit molt.
1: I no està preparada, diguem, la infraestructura i els alemanys tampoc, és a dir, els alemanys poden suportar hiverns freds i, a més, segons a quines zones, la temperatura pot baixar força, però, en canvi, quan pugen dels 30 graus, ja més enllà d'aquestes infraestructures, a nivell personal, doncs també agafa fort.
0: Sí, a veure, jo sempre poso un exemple. Quan jo vinc d'Alemanya, jo tinc família a Àustria, vinc d'Àustria, d'haver passat 2-3 setmanes a l'hivern allà, quan arribo a Barcelona, els primers 2 dies doncs vaig molt lleuger de roba. I després el meu cos s'aclimata. Els alemanys, certament, estan aclimatats a unes temperatures i quan passen d'un cert llindar, certament les passen magres. Sí, sí, és així.
1: Jordi, aviat farà 6 mesos que et vas fer càrrec d'aquesta corresponsalia de Berlín. T'hem anat sentint al llarg de tots aquests mesos. Quin balanç fas d'aquest mig any a la capital d'Alemanya?
0: Home, ha sigut certament intens. Marxar de Catalunya doncs, és sortir de la zona de confort, que podríem dir d'alguna forma. però, home, professional i periodísticament ha sigut doncs, molt interessant. A més, com que no només doncs, estic, entre cometes, al càrrec d'Alemanya, doncs vam anar, doncs, com a tele i ràdio, doncs, vam anar doncs, a les eleccions a Dinamarca, després també vam anar o vam estar a les eleccions a Hongria. Per tant, bé, jo estic aquí fent una immersió, certament, en tot el que és la política centroeuropea, que, home, és apassionant. Vull dir, des d'aquest punt de vista, jo estic molt content.
1: I, a més, amb una data marcada al calendari, que és aquest 6 de setembre, serà interessant mirar què passa en aquestes eleccions regionals, perquè volem entrar-hi aquí també, perquè pot haver-hi un retorn històric de l'extrema dreta al poder. Per tant, 6 de setembre és la data marcada ara mateix al calendari, Jordi.
0: Sí, és una data que té marcat de tota Alemanya, certament. Són les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt, del Land de Saxònia-Anhalt, que molta gent diria, bé, són les eleccions regionals, si féssim l'equivalència, doncs serien unes autonòmiques, entre cometes, però clar, el partit d'extrema dreta, Alternativa per Alemanya, doncs a les enquestes està entre un 42 i un 43% d'intenció de vot, està a fregar d'aconseguir la majoria absoluta, i si aconseguís la majoria absoluta, el famós tallafocs, el mur de foc que en el seu moment van acordar tots els partits democràtics per evitar, i entre cometes, doncs, pactar tots en contra per evitar que l'extrema dreta arribi al poder, doncs si aconseguissin l'absoluta no serviria absolutament de res. I el fet de que doncs, el primer ministre de Saxònia-Anhalt acabés sent algú de l'extrema dreta i tot el govern, doncs això té una sèrie d'implicacions doncs, bastant greus, o que com mínim des del punt de vista dels partits democràtics certament és qualificada de greu, doncs, perquè el ministre de l'Interior de Saxònia-Anhalt seria de l'extrema dreta. Això li dona accés, per exemple, a les reunions que hi ha regulars de tots els ministres de l'Interior de tota Alemanya, reunions en les quals es comparteixen dades sensibles. Hi ha aquesta proximitat doncs, entre l'AFD, entre l'Alternativa per Alemanya, i el règim de Putin. Per tant, seria gairebé com tenir a un infiltrat del règim rus a dins de les reunions dels ministres d'Interior de tota Alemanya doncs, que es comparteixen dades doncs, sensibles. Bé, estan tots molt, molt preocupats perquè realment en funció del que passi doncs, podria ser, no és descartable.
1: Vaja, i a més amb el poder que tenen els lands i la capacitat de decisió a Alemanya, que ens hem d'imaginar que cada un d'aquests lands pot decidir moltíssimes coses i per exemple és que ni tan sols les vacances d'estiu, que ens entenguem, si em corregeixes, però allò el calendari escolar i l'horari escolar ni tan sols és el mateix si vas al nord del país, si vas a Holanda del sud, és a dir, que tenen molta capacitat de maniobra, per tant és un poder efectiu i també a nivell executiu que pot anar doncs força enllà.
0: Sí, sobretot és cert que, per exemple, en el camp educatiu, l'estat federal, el Land, té moltes competències. I, de fet, aquest és un dels aspectes en els que doncs, la gent està més preocupada, perquè Alternativa per Alemanya ja ha dit que es carregarà el model d'escola inclusiva. També han dit que volen alleugerir, doncs, per exemple, el tema de l'obligatorietat d'assistir a classe, per exemple. Volen eliminar doncs, del programa escolar doncs, tota aquesta part que fa molts anys que els alemanys tenen en marxa de recordar les atrocitats del passat, tot aquest record de les barbaritats que va arribar a fer el règim nazi, per exemple, que és una cosa que es continua explicant doncs, d'una forma sistemàtica per intentar evitar que torni a passar doncs, a Saxònia-Anhalt. Alternativa ha dit que ja n'hi ha prou de recordar el passat. Per tant, hi haurà molts mestres, certament, que també marxaran. O sigui, aquí es podria posar en marxa doncs, una bola de neu que bueno, certament, vull dir, és preocupant. És preocupant.
1: I a més, amb un líder molt jove, és aquest personatge, Ulrich Siegmund, 35 anys. No sé si ens pots fer una mica un retrat, també, de qui és.
0: No, a veure, Siegmund seria una mica, aquí parlant d'ell, que seria gairebé com el gendre perfecte, sempre simpàtic, sempre amb bones paraules, amb un somriure a la cara. a més, destaquen que és una persona que té una gran capacitat per recordar noms i va pels llocs dient, parlant-li la gent pel seu nom propi, cosa que, evidentment, a molta gent el sorprèn. Seria una mica l'expressió del populisme, doncs, que segurament molts partits d'esquerres els hi agradaria tenir aquesta capacitat de connectar d'alguna forma amb la gent. Però clar, Sigmund no es pot... Per exemple, l'altre dia, amb un míting de campanya enmig de la calorada més gran, doncs deia, mireu, ja ha arribat l'estiu, per fi ha arribat el canvi climàtic, no? Quina calor que fa, no? Que bé que estem, no? O sigui, se'n fum, òbviament, de coses com el canvi climàtic, és un negacionista clar, però és que després ell també té un passat vinculat, doncs, amb formacions de caire neonazi. Havia estat, havia format part, de les Joventuts Patriotes Alemanyes, s'havia posat, doncs, uniformes d'aquests de tipus militar, s'havia pintat, això són fotos que hi ha de la seva joventut, doncs, esvàstiques a la cara. Per tant, és una cara que vol ser molt simpàtica, però és que al darrere d'ell, en els mítings, doncs hi han els grups identitaris alemanys que estan prohibits, entre cometes, però participen en els seus actes de campanya. Però bé, el seu missatge és simple i la gent, doncs, que té la sensació que els partits tradicionals no resolen els seus problemes, doncs es llancen als braços d'una persona com Sigmund.
1: I com t'ho expliques? Tu, és una pregunta complicada perquè, a més, segur que hi ha molt, anàlisis diferents i hi ha molts factors a tenir en compte, però com t'explica, Jordi, que un partit com a Alternativa per Alemanya estigui al capdavant de les enquestes en un país, precisament, com Alemanya?
0: A veure, jo crec que aquí hi ha dues coses. Per una part, el somni econòmic alemany doncs s'està esgrumollant entre els dits de la població. El missatge aquell de sigues obedient, segueix les normes, treballa i et garantirem el teu futur, això s'està acabant, no? I la gent, i és una cosa que es percep fins i tot al carrer, hi ha una ràbia, hi ha una agressivitat que a mi a vegades m'ha sorprès bastant. I després, per altra banda, tens el govern, l'actual govern de la CDU, de Merz, dels conservadors, junt amb l'SPD, amb els socialistes, que l'únic que està fent és retallar. Estan retallant doncs, en ajudes de tot tipus, ajudes familiars, ajudes a l'habitatge, estan retallant la sanitat pública... I en l'únic en el que estan gastant més diners, per exemple, és en el tema de defensa i armament. Vull dir, Merz ja ho ha dit, que ell doncs vol formar l'exèrcit més gran d'Europa. Però, clar, la gent senzilla... Per altra banda, també, cada cop els rics són més rics i els pobres són més pobres. En la darrera estudi, en la darrera estadística de pobresa, Alemanya ha batut el rècord. Vull dir, en aquests moments, un 25% de la població pràcticament alemanya estaria per sota del llindar de la pobresa, si tenim en compte ingressos o temes habitacionals. Per tant, hi ha un munt de gent més humil que veuen que els partits de sempre, que en aquest cas serien bàsicament la CDU i l'SPD, no els hi han resolt els problemes, i no ho fan, i les perspectives són d'empitjorament, i per tant arriba un partit com Alternativa per Alemanya que diu aquí política de remigració, ens hem de separar de la Unió Europea, hem de tornar a recuperar doncs, el nostre... ens hem d'apropar a Rússia, certament hem de recuperar, per exemple, el gas, aquestes coses, i amb això tindrem el problema resolt. I clar, la gent, després de tants anys d'escoltar que els altres els hi diuen que els hi arreglarien a la situació, que la cosa no s'ha arreglat i, al contrari, sembla que va pitjor, doncs arriba un moment que hi ha molta gent que diu escolta, doncs vaig a provar i voten l'extrema dreta. Hi hauria com dos grups, no? Una mica la gent més gran doncs que troben a faltar o que recorden aquelles èpoques passades, una certa nostàlgia, i després tenim molta gent jove, sobretot nois, homes joves, que això, aquesta estètica així filomilitar, autoritària, doncs ja els agrada i és un mix bastant, bastant tremendo, certament.
1: Doncs aquesta data marcada al calendari, diumenge 6 de setembre, des d'allà ens ho explicaràs, Jordi Regas, estarem molt pendents de les teves cròniques, abraçada ben forta cap a Berlín.
0: Moltes gràcies.
1: Quan són les 10 i 22 minuts del matí, aquí i també allà. Ens continuem actualitzant amb aquest suplement, avui molt pendents d'aquest temporal.
0: A reveure, una abraçada.

0: Amb aquest suplement d'estiu que mira cap al Baix Penedès i al Tarragonès, de moment el temporal que ha deixat 5 persones ferides a Roda de Barà, una de les quals han estat crític després de la caiguda d'un parell de murs. En aquesta primera hora hem anat recollint reaccions. D'entrada, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, que ens explicava que s'ha superat la previsió que hi havia damunt la taula d'acumulació de pluges. No podem sentir l'Imma Soler, però era aquest el seu missatge, eh? Aquest missatge de precaució, sobretot, perquè al llarg d'aquestes properes hores doncs poden continuar caient aquestes pluges. Un dels municipis més afectats, Torredembarra, també el Creixell, que han habilitat el casal municipal com a centre d'acollida per la població afectada pel temporal. El Vendrell també, que ens explicaven que 150 persones han estat evacuades d'una discoteca i se les ha hagut de traslladar a una escola del municipi. I a Roda de Barà, les pluges que han deixat 5 persones ferides, una han estat crític, com comentàvem, per aquesta caiguda de dos murs. Fem aquesta hora, quan falten 6 minuts per 2:15 del matí, una breu pausa al suplement. De seguida tornarem amb més reaccions i connectarem també amb el company dels serveis informatius, amb el Ricard Buigas, amb l'última hora, i també amb alguna d'aquestes persones afectades. De seguida tornem al suplement d'estiu. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfisk i Babyliss. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
6: Hola a tothom.
5: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat.
7: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100? Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
0: Són les 10:27. I com us dèiem, totes aquestes reaccions al temporal que hem anat recollint des de primera hora al suplement d'estiu. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, que ens explicava que s'ha superat aquesta previsió d'acumulació de pluges que hi havia damunt la taula.
8: I també el que sí que s'ha superat ha sigut la previsió que teníem d'acumulació. En aquest cas, aquesta acumulació que hem tingut un observat a darrera hora, perquè veiem que aquesta tempesta doncs es anava incidint en el mateix punt amb aquests nivells tan elevats de litres, com dèieu, 142 al Vendrell, 132 a Torredembarra.
0: L'alcalde de Torredembarra, precisament, Vale Pino, ens explicava això.
9: Bé, estem recuperant la normalitat ara mateix. L'aigua comença a sortir pels canals, ja sigui per les bombes que tenim instal·lades als diferents passos, com pel pas natural cap a mar. No hem de lamentar cap situació greu, més enllà que un home s'ha quedat atrapat, però l'hem pogut rescatar sense cap problema.
0: A Creixell han habilitat el casal

0: municipal com a centre d'acollida per la població afectada pel temporal. La seva alcaldessa, Montse Muñoz, ens ha explicat la situació al municipi.
1: Estamos con el agua al cuello, como se suele decir, pero estamos haciendo lo que podemos. En la parte baja de la vía tenemos mucha agua, en la parte norte también, y estamos intentando ir desalojando como podemos los dos puentes de la Nacional, tanto el del San Miguel como el de la Nacional 340 por la zona que es para vehículos con gálibo alto.
0: I el Vendrell, el seu alcalde, Kenneth Martínez, que ens explica que 150 persones han estat evacuades d'una discoteca, se les ha traslladat a una escola del municipi.
2: Sustos al llarg de la nit hem tingut bastants, gent que hem hagut de rescatar dels cotxes, que estan damunt del capó del cotxe, i fins i tot hem hagut d'evacuar una discoteca i portar-los a una escola. Per tant, la situació, diguéssim, més complicada. Però ara, ara estem amb aquest escenari, diguéssim, d'intentar tornar a poc a la normalitat, que costarà encara una mica.
0: I a Roda de Barà, com dèiem, les pluges que han deixat 5 persones ferides, una de les quals han estat crític per la caiguda de 2 murs. L'alcalde del municipi, Pere Virgili, en declaracions al suplement d'estiu.
3: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven doncs dormint, descansant, després d'haver fet de la seva feina allà en aquest mercadet, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota.
0: Sobre el terreny, a 11:15 del matí tenim el Ricard Buigas. Anem cap allà, Ricard, a aquesta hora, des del pavelló de Roda de Barà. Com avança el matí després d'aquests forts aiguats?
4: Doncs mira, aquí es concentren afectats pel desallotjament del càmping Art de Barà. Al meu costat, el Juan de Masquefa. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: És vostè un dels afectats. Hem parlat amb gent, abans parlàvem amb una noia del País Basc, de Bilbao, que ens deia que l'aigua havia arribat fins a la cintura. Vostè m'assenyalava fins i tot una mica més amunt, eh?
5: Sí. Hay zonas de la parte baja del camping que la verdad llegaban los coches por la puerta, o sea, a media puerta llegaba el agua. Sí, sí, sí.
4: Escolti'm, vostè em deia abans, de fet això tampoc no ens ho esperàvem, perquè quan era de nit, abans de que comencés a ploure amb tanta intensitat, fins i tot s'arribaven a veure les estrelles, no?
5: Sí, a les 10:30 cayó una primera tormenta. Y en poco tiempo se abrió el cielo, se veían las estrellas, bien. Y sí, había quedado un poco inundado, pero lo normal dentro de lo que es el camping. Pero luego, de madrugada, empezó a descargar otra vez agua, y ya muy seguido. Y bueno, tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos que había reventado el muro. Con estas palabras nos lo dijo. Ha reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera. Y entonces ya cerramos la caravana y nos fuimos a una zona que hay al lado de lavabos que quedan en alto para podernos refugiar allí, y allí hemos estado varias horas, sí.
4: Ara em deia vostè, perquè vostès han arribat aquí a primera hora del matí, però han hagut de passar moltes hores de la nit a la intempèrie, plovent, i en aquesta zona alta del càmping, eh?
5: Sí, sí, sí. Hemos estado, bueno, todo lo que ha llovido hasta el amanecer, pues todo el que ha tenido sitio para meterse en duchas, lavabos, todo esto, pues, bueno, niños pequeños, gente mayor, y bueno, y el resto, pues hemos estado fuera con los paraguas, pero bueno, cayéndonos el agua y bueno, y mirando los niveles, cómo iban por los coches, porque para ver cómo iba la cosa, porque la verdad que bajaba mucho agua.
4: Pel que he pogut sentir d'altres afectats, i vostè ara ho deia també, bàsicament el que han fet ha estat avisar-se entre els veïns, no?
5: Sí, sí, sí, ha sido entre nosotros que nos hemos avisado, porque, bueno, había el riesgo este y, bueno, y era peligroso, era muy peligroso. Bajaba por la carretera principal del camping, que hace bajada hasta el mar, bajava con violència a l'aigua i molt peligroso, molt peligroso.
4: Vostè em deia, jo sóc un fixe, diguéssim, del càmping. Sí. No és que estigui dues o tres setmanes, sinó que vostè planta la rulota allà. Això ho havia vist alguna vegada, una situació similar o no?
5: No, aquí no. Aquí no. Perdoneu.

0: lluvias fuertes con charcos y bueno, pequeños desperfectos, sí. Pero de esta manera, incluso campistas que están con nosotros, vecinos, que llevan más de 30 años en el camping, esto no lo habían visto nunca.
1: Vale. I els han dit alguna cosa quan poden tornar? Perquè vostè em deia, diu, jo m'he escapat un moment abans de venir fins aquí a veure com estava la rulot, per veure si hi havia danys materials molt importants. Els han dit quan podran tornar al càmping o no?
0: Sí, nos han dicho que ahora hay dos máquinas excavadoras que están haciendo limpieza y en cuanto se tenga claro que podemos volver de forma segura a ver nuestras pertenencias y a ver cómo está todo, nos dejarán marchar. Mientras tenemos que estar aquí en el pabellón a la espera de Protección Civil que nos dé las órdenes pertinentes para poder ir otra vez al camping.
1: I Juan, com estan els ànims? Perquè hem parlat amb gent que deien que preferien no parlar perquè es posaven a plorar i estaven molt afectats.
0: La verdad es que sí, porque, bueno, no sé, hasta me emociono, ¿no? Porque a mi mujer le ha pasado, ¿no? Estás en una tensión continua, no sabes lo que va a pasar y luego cuando te pega ya el bajón, que ya estás aquí más relajado y tal, pues te sale todo y bueno, y la incertidumbre de que podía haber pasado algo, podría haber pasado alguna desgracia, más que los daños materiales, que los daños materiales, pues bueno, son materiales y no tienen relativa importancia, pero el susto no lo hemos llevado, ¿eh?
1: ¿Ha tenido la oportunidad de hacer algún café o manchar alguna cosa?
0: Sí, la verdad que esto ha sido un dispositivo maravilloso. Se han volcado con nosotros, ropa seca, porque veníamos todos chorreando de agua, comida, cafés calientes. O sea, esto es una maravilla. De verdad que agradecimiento al Ayuntamiento de Bará, de Ar de Bará, y a Protección Civil y a todos los voluntarios que están aquí, Cruz Roja y todos los
2: És
0: efectivos, la
2: l'altra
0: verdad que
2: cara,
0: sí.
2: Ricard, d'aquest temporal, tota aquesta ajuda que ens està retratant magníficament des de primera hora del matí amb tots aquests afectats pels aiguats.
1: Sí, de fet, el que ens explicava el Juan era el que dèiem anteriorment, com explicaves quin era l'estat d'ànim de la gent afectada aquí, hi ha alguns que se'ls veu relaxats, no hem vist gaires moments de tensió i ja dèiem que això de mica en mica, com ara ens explicava el Juan, va sortint de mica en mica a mesura que van passant les hores perquè vas veient què has estat vivint, es va rebaixant una mica la tensió del cos i llavors van sortint aquestes altres situacions, eh? Doncs ja ho heu sentit, és el Juan atenent els micròfons del suplement de Masquefa, que avui amb la seva dona han hagut de sortir cuita corrents del càmping d'Arc de Barà. Juan, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia, gràcies a tots vosaltres.
1: Doncs ja l'heu sentit, una de les persones més afectades que estan aquí al pavelló de Roda de Barà.
2: Doncs és el retrat que ens fa aquesta hora el Ricard Buïgas des d'aquest pavelló. Gràcies, Ricard. Abraçada ben forta cap allà i anem connectant amb tu al llarg d'aquest suplement.
1: Molt bé, bon dia.
2: Ja ho sabeu, 932017474, també si ens voleu compartir el vostre testimoni amb aquests aiguats d'aquesta nit i que encara s'allargaran algunes hores, encara que ja no amb tanta magnitud com ha caigut aquesta passada nit, sobretot al sud del país. Per tant, 932017474. Testimonis com els de la Patrícia Comte, veïna de Creixell. Patrícia, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I primer de tot, com esteu? Com heu passat aquesta nit?
3: Bé, hem dormit poquet, però perquè escoltant l'aigua i esperant a veure què podia passar, però poquet, poquet hem dormit.
2: Sentíem aquests testimonis, eh? Aquest ensurt d'abans doncs d'això, de tots aquests aiguats que estaven previnguts, sabíem que podia ploure, però fins i tot des de Protecció Civil deien no esperàvem que plogués tant.
3: No, de veritat és que no, perquè nosaltres estem aquí a Creixell a tocar de Torredembarra i estem en un carrer que bueno, era una antiga riera i sempre quan sentim pluges doncs traiem el cotxe. Aquesta vegada no vam ni treure el cotxe, o sigui, no ens esperàvem ni cap veí això i la veritat és que ha sigut de cop, va ser de cop, totalment de cop.
2: Has pogut sortir al carrer ja aquest matí, has sortit per veure una mica com està el poble?
3: Sí, bueno, no hem pogut sortir massa perquè un dels veïns el cotxe se li ha quedat atravessat al carrer.

0: Aleshores no hem pogut sortir, però veient aquí el nostre carrer mateix, doncs a la casa d'un veí li ha entrat aigua, 1 metre, i després ens ha arribat, bueno, als jardins, ens ha entrat l'aigua fins al final també. Hem tingut sort que a casa no, però els cotxes, vamos, plens de canyes, de pedres, de roques, d'aigua, cotxes sense engegar-se, i això en el nostre carrer només, que és un carrer de pocs metres, o sigui que
1: Per tant,
0: no em puc ni imaginar els càmpings de baix.
1: aquests danys materials, que ens explicaven també els alcaldes, que sembla que danys físics són mínims, s'haurà ara de fer una avaluació una mica més exhaustiva de tots aquests danys materials, però vaja, que el que veus a aquesta hora del matí, sobretot això, cotxes i cases on ha entrat la
0: Cotxes,
1: pluja.
0: canyes, sorra... Sí, correcte, sí. Sí. Molt, molt, molt fort, sí.
1: Has pogut parlar també amb els veïns una mica com estan els ànims, ja ho dèiem, després d'aquest ensurt
0: Sí,
1: que suposo que
0: no...
1: et queda al cos.
0: Sí, tots estàvem a les 4 del matí, 3, de 2 a 4, tots traient el cap per la finestra, tots mirant i esperant que creuen els dits que no ens entrés l'aigua a casa, veient com baixava. I encara, a hores d'ara, que són 11:15, i encara està baixant l'aigua, però un pam, eh? O sigui que aquí trigarà a marxar l'aigua
1: Per
0: cap a
1: tant,
0: baix, deu anar cap al mar, tot això.
1: a Creixell, que a aquesta hora entenc que
0: Sí.
1: baixa l'aigua, però que ja no plou, eh?
0: No, no, no, no, ja ha parat ja fa hores i encara va baixant aigua, sí.
1: Doncs és el retrat que ens fa des de Creixell la Patrícia Compte. Patrícia, moltes gràcies. Una abraçada ben forta
0: No,
1: també
0: res, a vosaltres.
1: cap a Creixell. 932017474, si també hi voleu dir la vostra. Fem una petita pausa al suplement d'estiu i ara tornem.
2: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos. Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
5: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Ara a Lidl tria'm el pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
8: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
9: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
8: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
9: Perquè no controlem a vegades les emocions.
8: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
7: Comencem.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
8: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
11: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
2: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
12: Tenim guàrdies seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
2: Rècords.
8: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
13: Ronaldinho, sóc el Nandinho Amat, jugo amb el Barça.
2: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
8: Aquest cap de setmana, on tot gira, arriba la segona jornada de Lliga i arriba el primer gran partit de la temporada.
2: Dissabte, l'Espanyol rep la visita del Madrid de Mourinho.
14: Teatro del Bueno.
15: Un partit de màxim nivell per posar a prova el nou projecte Perico.
8: A partir de les 9 del vespre, obrim el Tot gira amb tota la prèvia. I a 9:45, el partit.
2: Transmissió amb Sergi Andreu, Marc Maiola, Dani Ballart i Sara Jiménez.
8: I després, tota la prèvia del debut del Barça a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx.
2: L'Espanyol dissabte i el Barça i el Sabadell diumenge. Oh!
14: Segona jornada per al Sabadell en la tornada a segona.
16: A les 7, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
14: Dissabte de 9 del vespre a la 1 de la matinada amb l'Espanyol Madrid i diumenge al Sabadell.

0: d'ell abans de la TDT de l'Els Barça.
1: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira amb David Clopés.
2: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana amb Marina Alaminos.
3: Són les 10:43.

0: Continuem pendents de les pluges al suplement d'estiu, però si sona aquesta sintonia també vol dir que estem a punt de marxar de viatge amb en Toni Padilla. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Marina.
0: La Rosa Rodon, responsable de gastronomia del diari Ara, col·laboradors del suplement d'estiu. Família, ja portem unes quantes setmanes aquí amb aquests viatges, per tant, Rosa Rodon, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I aquí passant un dissabte, per fi, fora d'aquestes nits tòrrides, estàvem ja una mica farts de les nits tòrrides.
2: Potser no calia ser tan extrems per acabar amb la calor.
0: Però, clar, no calia, efectivament. Escolteu, com esteu?
2: Estem molt bé, molt distrets, molt contents de ser aquí, seguint aquest matí tan intens informativament.
0: Sí, sí, qualsevol actualització, ja ho sabeu, interromprem un segon aquest astrolabi i, escolta, ens actualitzarem també amb en Ricard Boigues, que el tenim magníficament fent-nos aquest retrat de tot el que està donant de si aquest temporal, però un nou viatge, com no podia ser d'una altra manera. Cap on ens porteu avui?
1: Mira, si et sembla, posarem una miqueta de música amb una de les veus més reconegudes del país, on avui farem un viatge virtual.
0: A veure com ens sorpreneu.

0: flash del primer suplement d'estiu quan fèiem 100 metres padilla.
1: Sí, correcte, que parlàvem dels Jocs Olímpics.
0: El biquini i 100 metres padilla.
1: Els Jocs Olímpics de París. Clar, moltes persones diran, ah, anem a París. No, hem fet una miqueta de trampeta, per si algú no ha reconegut la veu, és la Celine Dion, amb aquesta actuació magnífica que va fer a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de París, ara fa 2 anys, amb aquesta versió d'Edith Piaf i el seu himne a l'amor, perquè avui no anem a França, no anem a París, anem a la terra natal de Celine Dion, que és una terra que ha donat grans cantants, la terra de Leonard Cohen, de Shania Twain, de Bryan Adams, de Justin Bieber, una terra realment dotada de gran cultura, i hem volgut d'alguna forma començar a marcar també la riquesa cultural d'una terra, que molta gent pensa que és tot en anglès, però també es pot fer en francès.
0: Avui, bona música a l'Astrolabi.

0: de Celine Dion a Leonard Cohen per anar cap al Canadà, un destí que s'ha posat força de moda.
1: Sí, sí, algú no ho havia pescat, anem al Canadà, i va ser molt divertit, eh, els Jocs Olímpics, la gent dient, caram, sí que parla bé francès, Celine Dion, sí, esclar.
0: Pel que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Pel que sigui, parla fantàsticament bé. Certament, el Canadà és un país que està guanyant turisme, és un país que està força de moda, podem dir-ho. Hi ha diversos motius, per exemple, està absorbint una part important de turisme que anava als Estats Units, molta gent que potser ara no se sent còmoda visitant els Estats Units de Trump, a un país potser et pot semblar una mica hostil, fins i tot, i també pels mateixos estatunidencs que estan visitant el Canadà i els sembla un país amable, creuen la frontera, hi ha molts d'ells que viuen super a prop, en poques hores de cotxe ja s'hi planten, i vam trobar moltíssima gent dels Estats Units. També hi ha hagut la ficció, aquí la ficció sempre ajuda, eh?
0: Sí, sempre quan has de triar destí.
1: De cop, no? Hi ha alguns llocs que semblen tan bonics que planten una llavor dintre el teu cervell i quan de cop projectes les vacances t'imagines envoltat en un paratge natural amb casetes de fusta i un llac al davant.

0: I què, i què? Sí. Alerta, perquè llavors el que pot passar és que quan hi arribis diguis, això no és el que imaginava.
1: Ho hem vist, per exemple, a la sèrie Heated Rivalry, aquesta història preciosa d'amor entre dos nois que són estrelles de l'hoquei sobre gel. Hi ha tota una part de la sèrie on passa en una caseta molt, molt bonica, i això també ha fet molta gent descobrir paisatges del Canadà. I això encara no s'ha notat, però recentment també s'ha estrenat una sèrie a Netflix que es diu Sterling Point, on també passa una illeta molt bonica del Canadà. I tot això va fent un pòsit que fa que molta gent digui, ostres, és un lloc bonic. I deixa'm dir que aquestes imatges no és que gravin els dos racons bonics que tenen del país, sinó que és un país extraordinàriament bonic, sobretot si el que us agrada és la naturalesa.
0: Vosaltres sou de mirar tots aquests llocs, doncs allò, que han aparegut a pel·lícules que m'agraden, a sèries que m'agraden. Va, ja que anem a tal país, anem a un determinat destí, doncs anem a fer una mica també aquest turisme cinematogràfic, serièfil, com li vulguem dir.
2: Poc, diria, no?
1: Bé, el Toni és més de visitar cementiris, en realitat. Ha parlat de Leonard Cohen, evidentment ell tenia claríssim on era enterrat, el vam anar a visitar, vam anar a mostrar els nostres respectes al senyor Cohen, va mirar doncs, a la casa on va néixer, també hi vam anar. Potser més aquests interessos serien no tant buscar les localitzacions de pel·lícules.
0: Doncs va, avui cap al Canadà. Amb bona música i, com sempre, amb una mica d'informació de servei. Per començar, requisits per viatjar al Canadà. Quina paperassa hem de fer abans de pujar a l'avió?
1: Facilíssim, eh? És un d'aquests visats electrònics que demanen en tants països, que ara, per exemple, també hem de fer al Regne Unit. És un visat supereconòmic, val 7 dòlars canadencs, que això és poc més de 4 euros, i un cop has fet aquest visat, és vigent durant 5 anys, a no ser que et caduqui el passaport, que llavors l'hauries de tornar a fer, però és un tràmit que es fa ràpidament en 5 minuts des de casa, només cal pensar en fer-lo.
0: I vols directes?
2: Sí, Air Canada connecta el Prat amb Toronto i amb Montreal, i a part, des de fa 2 anys, hi ha una nova ruta bastant desconeguda que connecta Barcelona amb Halifax. Halifax és la capital de Nova Escòcia, que és, a més, és la província més propera geogràficament a Europa, i una companyia que es diu WestJet, que té 3 vols setmanals des de fa 2 anys, només en mesos d'estiu, pensat en portar canadencs a Barcelona, però els catalans ens podem aprofitar i agafar el vol d'anada i conèixer Canadà així.
0: Per tant, agafem el vol directe, fàcil, senzill. Quants dies recomaneu estar-hi al Canadà?
1: És que el Canadà és un país immens. Jo, a veure, cadascú que faci el que pugui, realment amb una setmaneta podries fer coses, amb 2 setmanetes podries incloure parcs naturals i fer-ho bé. Evidentment, si algú s'ho pot permetre i estar-hi un mes, com vam fer nosaltres, tens una idea general, unes primeres pinzellades del que és el país. Però clar, és un territori molt, molt vast. Especialment si el que t'agrada són fer caminades i parcs naturals, et diria que és inacabable.
2: Sí, de fet, molta gent el que fa, és, si s'ho pot permetre i té temps, és llogar una caravana al Canadà. Tenen una estructura muntada, perquè moltes persones també canadencs ho fan, convida a conduir carreteres molt llargues, també convida el fet que per les distàncies és molt gran i que tampoc no tenen una xarxa de ferrocarrils molt bona. Per tant, molta gent el que fa és llogar una caravana allà i conduir. No va ser el cas de fer-ho, perquè com jo no tinc el carnet de conduir, hauria estat massa dur per la Rosa.
1: Vam conduir molt, quan dic vam conduir molt, vol dir vaig conduir molt. És cert que és un país majoritàriament fàcil de conduir, amable, pensat, també pel cotxe, i dir que vam veure caravanes que eren, o sigui, extraordinàriament equipades, algunes que tenien dimensions que superaven els d'un pis de Barcelona.
0: Doncs posem que agafem aquest vol que ens deixa a Halifax. Per on començaríem aquesta ruta? Per Halifax mateix, quants dies ens hi podríem estar i com hauríem de continuar aquest viatge?
2: Clar, aquesta primera regió, Nova Escòcia, que mires el mapa del Canadà, sembla petita, és molt gran en termes de geografia si ho comparem amb Europa. Per tant, només a Nova Escòcia podríem estar-hi només 15 dies. Vam mirar-ho i no ens donava per fer tota la zona. Nosaltres ens hem centrat per sud. La part nord també és molt bonica, aquesta zona de Cap Breton, que és una zona que amb uns paisatges, doncs, penya-segats, boscos, fred, amb una forta presència de la cultura escocesa. De fet, és una zona on encara trobes persones que parlen el gaèlic escocès perquè els seus avantpassats fa 3 segles hi van anar. Nosaltres ens hem centrat a la part més sud, que és una zona més marcada també per la presència de la cultura francesa, que no és només el Quebec, que és a tot arreu, per poder fer una zona molt més deshabitada, població molt envellida, però cases precioses, amb uns paisatges freds, i sobretot per poder també veure un dels atractius que té el Canadà, que és un dels millors països del món si t'agrada veure balenes. Ens vam conduir fins a una illa molt petita, que és Brayar Island.

0: que has d'agafar dos petits ferris al sud de Nova Escòcia, més o menys relativament a prop de la costa nord-americana de Maine, a l'altra banda, i aquí doncs, hi ha una sèrie de poblets que abans vivien de la pesca, o d'eren baleners, i ara es dediquen, en lloc de matar les balenes, t'acompanyen tant a prop com els hi permet la llei, perquè hi ha una distància prudencial de respecte de 100 metres respecte a les balenes, i és una experiència preciosa.
1: Mira, a mi és una d'aquelles coses que no he fet mai que m'agradaria, però que penso que també ha de generar un cert respecte. Uns animals tan grans, tan magnífics, i que a la vegada pensa que no se'n propi gaire.
2: Bueno, d'entrada, ells tenen unes normes molt estrictes sobre a quina distància es poden veure les balenes i les respecten perfectíssimament. I després, per exemple, en aquest cas, que és un lloc molt petitó però molt especialitzat en veure balenes, tens com dues opcions. Ho pots veure-ho des d'una llanxa, que estàs una mica més a prop, o pots veure des d'un vaixell una mica més alt. Per tant, en aquest sentit, tens on triar. Jo el que diria és que si tenim pocs dies i necessitem pau mental, Nova Escòcia és el lloc.
0: Molt bon destí.
2: És un lloc tranquil, és un lloc preciós, és un lloc agradable i és un lloc per menjar marisc, que tampoc està malament.
1: No, sempre... home, sempre s'agraeix.
0: I un mateix amb la qüestió de les balenes. Hi ha destins al món que et permet nedar amb les balenes, saltar a aigües calentes, a les Filipines, a la costa africana, al Pacífic... En aquest cas, no. En aquest cas són aigües molt fredes. Llavors, a tot el Canadà, en diferents llocs on pots veure les balenes, o pots veure també l'estuari de Quebec, o pots veure l'altra part de British Columbia, però no és un destí per saltar dins de l'aigua, perquè l'aigua està sempre gelada, és molt freda, i és un oceà tan salvatge que no t'ofereixen la possibilitat de saltar. Per tant, les veus de prop, però sempre amb una distància prudencial i no fa por. Per tant, és una bona idea.
1: Astrolabi al Canadà, tinc la pregunta del milió. Cascades del Niàgara, valen la pena?
0: Quin tema. Perquè, clar, nosaltres, aquí, òbviament, nosaltres vam volar una part més poblada. Vam anar a Toronto, òbviament, que és la ciutat més gran, 14 milions d'habitants, i Niàgara està només una hora i mitja conduint de Toronto, que és una ciutat arquitectònicament salvatge, gratacels, molt americana, podríem dir. I havíem d'anar a Niàgara. Clar, la caiguda de l'aigua és espectacular. Un cop a la vida s'ha de fer. Però
2: a veure,
0: ens va deixar una mica amb cara de boniato, veure tot el que ho rodejava.
2: L'entorn, o sigui, per arribar a Niàgara passes també per poblets molt bonics, o sigui, només a mitja hora en cotxe tens pobles preciosos, per exemple, un que es diu Niàgara on the Lake, que és, francament, de postal. Ara bé, la zona on hi ha exactament les cascades, bueno, doncs s'ha construït tota una estructura turística que, a més, crec que està una mica envellida i s'ha centrat en coses com els casinos, que a nosaltres no ens agraden especialment. Bueno, potser jo crec que li caldria una sacsejada perquè hi ha alguna infraestructura una mica vella. Per exemple, hi ha la típica torre on puges, no?, amb uns ascensors per veure les cascades des de dalt. Home, això està, francament, millorable. Ara bé, les cascades són precioses, valen la pena i és divertit, i a més pots agafar un vaixell que t'hi acosta i val molt, molt la pena ser-hi. Ara bé, l'entorn immediatament de les cascades és francament millorable.
1: És a dir, que la naturalesa ho ha fet de Déu, això és indiscutible.
0: Correcte.
1: Però després els humans...
0: I l'ésser humà ha fet una barreja de Las Vegas i Benidorm que ha quedat una miqueta estrany. Llavors, el nostre consell seria: arribeu, veieu els salts d'aigua, però marxeu a l'interior de la península del Niàgara, perquè hi ha aquests pobles preciosos i molta història, perquè va ser escenaris de grans batalles entre britànics i francesos, entre britànics i nord-americans, i el que és l'interior de la península Niàgara, a més també és la zona on hi ha més vins, hi ha unes vinyes precioses. Per tant, seria salt d'aigua i marxeu, folliu dels casinos i aneu a l'interior de la península Niàgara.
2: Si a algú li agrada el vi dolç, li agrada el vi de gel, és el lloc on està vi de gel. Hi ha cellers per avorrir, els que vulgueu, i francament val la pena fer algun d'aquests tastos i parar alguns cellers que són preciosos.
1: Alguna ciutat més que no ens puguem perdre, d'aquelles que sí o sí han de ser-hi?
0: Canal Quebec, aquesta regió de majoria francòfona, que té dues ciutats increïbles. Una és Montreal, que òbviament és una ciutat gegant i també molt cosmopolita, no només francòfona, perquè ha rebut molta immigració italiana, xinesa, de tot el món, i és una ciutat molt viva, molt divertida, i Ville de Quebec, la ciutat del Quebec, que realment és una ciutat de postal molt bonica, aquests edificis amb un toc francès que tenen més de 300 anys, i llavors també doncs, la patina que els britànics li van donar. El crec que és molt interessant perquè realment pots veure com conviuen dues llengües. És una regió on gairebé tothom, exceptuant potser Montreal, que és més cosmopolita, parla francès. Cal recordar que el Quebec ha tingut dos referèndums per aconseguir la independència, i un es va quedar molt a prop d'aconseguir-ho, va aconseguir el 49% dels vots al sí. Sempre s'ha pensat que Montreal va votar majoritàriament no, però

0: interior del Quebec va votar que sí, i crec que és un lloc on els catalans disfrutem perquè tenim aquesta qüestió també doncs, de veure com diferents cultures poden conviure.
1: I catalans, a més, que si ens agrada més fer excursions, és un win-win.
2: Sí, sí, absolutament. Com dèiem, un dels atractius són els parcs naturals. Nosaltres en vam visitar dos de molt grossos. Un d'ells és el Yukon. El Yukon és la zona que està més a prop d'Alaska, perquè ens ubiquem. És una zona on hi ha molt poca densitat de població i que, a més, tens la possibilitat de veure uns llacs cristal·lins fets del desgel i veure neu ara mateix també a l'estiu. Vull dir que aquella gent que pateix amb la calor és un molt bon lloc per anar-hi a fer excursions.
0: Parcs estan patint molt amb els incendis. Hi havia una onada d'incendis salvatge a la regió de la Columbia Britànica, que també té uns parcs increïbles a prop de Vancouver i de Victoria, que són el camp base per fer aquestes excursions, que també et permeten fer excursions a parcs naturals marítims, és on podem veure, vam fer una excursió, per exemple, que ens va poder permetre veure orques en llibertat, que és preciós. Llavors, aquesta regió del Yukon està més salvatge, més deshabitada, a la terra de fronteres, on arribava la gent fa 100 anys a buscar or, com feien a Alaska, i realment cas que no hi ha persones, hi ha més animals que persones, però bé, si parlem de parcs, el gran parc és Banff, que està a la regió d'Alberta, molt a la vora de Vancouver.
1: Doncs és l'astrolabi de la Rosa Rodon i Antoni Padilla amb totes aquestes recomanacions. En tenim encara per una estoneta més. Per tant, fins aquí l'antena conjunta de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació aquest matí de suplement, molt, molt, molt pendents de tots aquests aiguats que han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, amb màxims que han superat els 150 litres. Ens acomiadem, butlletí informatiu, i de seguida tornem. Rosa Rodon i Antoni Padilla, no marxeu gaire lluny, avui amb aquest astrolabi que ens porta cap al Canadà. Fins ara!
3: Trescat Info.

5 persones ferides, una de les quals han estat crític després de la caiguda de 2 murs a Roda de Barà, al Tarragonès, pels aiguats que han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès. S'han hagut de desallotjar 300 persones d'un càmping del municipi i també s'ha evacuat una discoteca del Vendrell on hi havia 150 persones. Desarticulades dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península, 5 detinguts, una ingressat a presó, a la platja del Trampolín, i torna bé moltes persones. Els Estats Units han imposat aranzels del 50% al Canadà després que avui de matinada han fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre que el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia al seu país. Rússia mata 5 persones en diversos atacs contra Ucraïna l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Volodymyr Zelensky. De la seva banda, Kyiv ha atacat una refineria de petroli i les instal·lacions de la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon rus. Anticipar-se i identificar la vulnerabilitat energètica és l'objectiu del termòmetre social que proposa el Col·legi de Treball Social durant les visites domiciliàries. Avui al barri de Sants, a Barcelona, pren el relleu al de Gràcia amb la segona gran festa d'estiu. Només 11 carrers participen en el concurs dels millors engalanats. El pregó d'avui serà càrrec de l'actriu i directora Letícia Dolera. Roger Mas tanca el festival Sons del Món a Cantallops. És un concert íntim. Avui el farà davant només de 300 persones. El concert de God Save the Queen va tancar la programació del Festival de la Ciutadella, superant els 30.000 espectadors. Esports. El Barça fa avui al matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga del Camp de l'Elx. El club ja ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Bissiu tindrà fitxa del filial. L'Espanyol rep el Real Madrid al RCD Stadium a 2:15 de la nit i el Girona ahir va perdre 2-1 al camp del Córdoba. Només va sumar un punt a les dues.

0: muntanya. Jornada encara tensió amb ruixats a les Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda la resta del cel variable, amb algunes precipitacions ja només febles, i un ambient molt agradable avui amb màximes que no han de passar dels 31-32 graus.
1: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. Els aiguats de les últimes hores al litoral de la Costa Daurada han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, màxims que han superat en alguns punts els 150 litres per metre quadrat. 5 persones ferides, un està crític, després de la caiguda d'un aparell de murs de la Roda de Barà. Un ha caigut al port, l'altre mur queia en un càmping. N'estem fent des de fa hores el seguiment in situ. Connectem novament amb Roda de Barà, on hi tenim el nostre company, un dels periodistes de Trescat Info, en Ricard Buigues. Ricard, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Us podem explicar en aquests moments que en breu començaran a tornar els afectats al càmping. Ha acabat fa uns instants una reunió entre la direcció del càmping, Protecció Civil i els desallotjats per poder coordinar aquest retorn. Ells, els afectats, seran els encarregats d'avaluar quan arribin al càmping de forma esglaonada si decideixen continuar al càmping, si l'espai que estaven ocupant, ja sigui un bungalow o ja sigui sobretot una caravana, que és una cosa com a més personal, si decideixen ja estar preparada per passar una nit més o el reallotgen en una altra banda o decideixen marxar cap a casa. Són afectats com la Maria i el Juan.
3: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. No es lo más correcto, pero del primer susto pues intentamos sacar el coche para irnos de ahí. Pero claro, al final con las ruedas pues se metió más y cogimos a las crías, cuatro cosas así importantes y tirar palo alto.
4: Los coches a media puerta llegaba el agua. Sí, sí, sí. De madrugada empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera. Y entonces ya cerramos la caravana y nos fuimos a una zona que hay al lado de lavabos que quedan en alto para podernos refugiar allí.
2: Doncs són alguns dels testimonis que han pogut copsar Trescat Info. Ens explicaven que hi ha hagut moments que han passat molta por, els fets han passat de nit i a més han hagut d'estar moltes hores a la intempèrie fins que els han traslladat aquí al pavelló de Roda de Barà, on els estan atenent, i a partir d'ara ja destacàvem que començarà aquest retorn al càmping de forma esglaonada. Una de les entitats encarregades d'aquest operatiu, també per atendre la gent al pavelló de Roda de Barà i també per gestionar aquest retorn al càmping, és la Creu Roja. M'acompanya el cap d'operacions, Miquel Escobar. Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Expliqui'm què és el que faran a partir d'ara, perquè vostès ja tenen aquí també vehicles per poder traslladar als campistes que siguin necessari que tornin al càmping, no?
5: Sí, nosaltres ara ens carregarem de fer, fem una nòria conjuntament amb policia local, i el que farem, posarem a disposició els nostres vehicles, que en aquest cas seran 4, vale? amb unes 20 places aproximadament, per poder fer el retorn esglaonat a les persones allotjades al càmping.
2: Vostès han participat també en l'atenció als campistes. Quin ha estat el paper de la Creu Roja?
5: Mira, nosaltres el que hem fet és donar assistència a les persones, hem fet muntat uns petits llits a unes 25 places, vale? Perquè puguin dormir amb matalassos als llits. Hem posat a disposició el vehicle d'avituallament, hem donat assistència sanitària a diverses persones, amb una ambulància, hem gestionat una miqueta de medicació que algunes persones no en tenien, i en principi aquest és el nostre suport que estem donant fins ara.
2: Assistència sanitària per coses lleus o...?
5: Tot lleu, tot lleu. Algun atac d'ansietat, tot molt lleu. Presa d'atenció, etc.
2: La persona arriba en un lloc com aquest on estem nosaltres ara, quines són les necessitats que tenen?
5: Bueno, en principi el més important és el suport emocional que donem, tindre les seves necessitats bàsiques cobertes i a partir d'aquí mirar les altres necessitats que puguin tindre.
2: És Miguel Escobar, el cap d'operacions de la Creu Roja, avui aquí a Roda de Barà. Gràcies, bon dia.
5: Bon dia, gràcies.
2: Doncs ja ho heu sentit, mentre es va gestionant aquest retorn de mica en mica, això serà molt de mica en mica al càmping, hem de destacar també les afectacions personals que han hagut a banda d'aquestes, que són els 5 ferits que destacàveu. 3 d'ells s'ha produït per la caiguda d'un mur al port de Roda de Barà. L'alcalde de la població, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu que la més afectada és una nena de 8 anys.
6: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port, el port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven dormint, i un mur de contenció

0: construcció d'una de les cases que toca el port esportiu, ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida, però que m'han dit que s'anava recuperant positivament.
1: Doncs com heu pogut escoltar, Roda de Barà ha estat la població que acumula més afectacions personals a causa d'aquest temporal de pluja.
2: Fa una estona, Ricard, que t'han pogut anar seguint també en directe amb les converses i entrevistes que mantenies al suplement de Catalunya Ràdio amb la Marina Laminos, amb moltes de les persones que explicaven que després de l'ensurt ara doncs, començaven a sortir totes aquestes emocions i tu ho has pogut explicar molt bé. Ricard, ara a aquesta hora, cel clar, en principi bonança.
1: Sí, ara sol. De fet, bàsicament l'afectació principal ha passat de matinada, que és el que més ha afectat, diguéssim, als campistes, perquè gairebé tots estaven dormint i és el que ens han explicat, que finalment s'han anat avisant els altres per poder sortir ràpidament dels espais on estaven per poder posar-se a refugi en un punt alt del càmping per no veure's afectats per l'aigua.
2: És el que acostuma a passar, sempre després de la tempesta, arriba la calma, malauradament 5 persones ferides, per sort no un d'elemental a mort de ningú, això sempre és molt important de destacar, i estem fent el seguiment i l'explicació 3CAT Info, entre d'altres, amb en Ricard. Ricard Buigues, gràcies. Molt bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Una connexió en directe que hem pogut fer a 3CAT Info, gràcies també a la coordinació tècnica aquí, als estudis de la Diagonal de Lautaro Quinteros, en una jornada en què el Vendrell, al Baix Penedès, 150 persones eren evacuades també d'una discoteca i les han portat cap a una escola del municipi. Què més? Incidències a Rodalies, retards entre un quart d'hora i tres quarts d'hora de mitjana, línies R2 Sud, R4, 13, 14, 15, 16, R17 i RT2. Durant 4 hores, servei interromput, la circulació arran de les inundacions a la estació de Sant Vicenç de Calders i també, atenció, conductors, la carretera nacional 340 s'ha pogut reobrir a quarts de vuit després del tall que hi ha hagut entre el Vendrell i Torre d'en Barra. Com és de 4 minuts i serà un quart de 12.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els efectes de la crisi migratòria que es viu entre el Marroc i Espanya a banda de l'esfera humanitària, política, econòmica i social ja han arribat també a la policial, i és que les últimes hores us hem pogut explicar que la policia espanyola desarticulava dues organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. 5 persones detingudes per la seva presumpta implicació en aquestes xarxes, una ja és a presó. Ahir es va tornar a omplir de gent la platja del Trampolín, dijous l'havien desallotjat. Algunes informacions apuntaven que en aquests moments hi podria haver més de 6.000 persones encara malvivint pels carrers de Ceuta. Ramsès Mohamed de l'ONG Elin apunta que la majoria d'aquestes persones que tornaven a la platja ho feien perquè no van poder entrar en aquests circuits d'acollida previstos.
4: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido pues han vuelto.
2: I en aquest escenari, el ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouahabi, reivindica una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les dues ciutats autònomes de sobirania espanyola.
5: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
2: Des d'un canal públic al País es fa una crida a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les ciutats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn, diu, cap al Marroc. El Tribunal Suprem ha rebutjat la mesura urgent del PP per forçar aquest mes d'agost les compareixences dels ministres al Senat per aquesta crisi. La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui, on ha argumentat que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes, i que l'interès públic sobre la crisi a Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. 3 senadors del Grup Popular al Senat van presentar aquesta cautelaríssima per forçar les compareixences després que el govern anunciés que donaria explicacions al Congrés el dia 25 d'agost i no al Senat. I el Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes dilluns vinent perquè facilitin vacunes per tots aquests migrants que hi ha a Ceuta. La trobada ha arribat després que els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin també demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. Han fracassat les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord d'uns 20.000 milions de dòlars.

0: El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50%, ha dit, per protegir els seus conciutadans de treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les negociacions i és que, segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a començaments de setmana i que eren els millors possible. Hores abans, Donald Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà. Finalment, no ha passat. I a Ucraïna, com a mínim 5 persones mortes avui de matinada en nous atacs russos a Kiev i a la regió de Mykolaiv. Una de les víctimes ha mort a la capital ucraïnesa, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Mykolaiv, un dron rus ha matat 4 persones, 3 d'elles menors. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferides. Algunes han estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. Ucraïna ha atacat una refineria de petroli a la regió russa de Samara, enmig de la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació i a la mateixa regió avui al matí. La companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès, en aquest cas, contra les seves instal·lacions.
1: 3CAT Info.
0: En punt, 11:45. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. Comencem parlant de la P7. A la P7 hi ha retencions a Roda de Barà, en sentit nord. Hi ha un carril tallat per la presència de bassals d'aigua. També al Vendrell, en sentit sud. En aquest cas hi ha un carril tallat per les feines de reparació de la via i també a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit sud. Pel que fa al tram nord de la P7, hi ha retencions entre Mollet del Vallès i La Roca, en sentit nord. També a l'N340 hi ha retencions entre Creixell i el Vendrell en tots dos sentits. Concretament, hi ha aturades en aquesta via, l'N340, a Coma-ruga, en sentit nord, per la presència de bassals d'aigua. Però també hi ha retencions en altres punts, i no deguts a l'aigua en aquest cas, com és a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, a l'N260 a Puigcerdà, en sentit nord, a l'N240 a Montblanc, en sentit nord, i també a l'N2 entre Tordera i Vidreres, en sentit nord. També, finalment, a la Ronda de Dalt, retencions entre la sortida 5 i 6 en tots dos sentits per les obres que s'hi fan. I afegirem que la circulació ferroviària està normalitzada, tot i que s'arrosseguen retards de vegades importants degut a les incidències per causes meteorològiques a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
3: Un cop ja han passat les pluges intenses de la matinada al Camp de Tarragona, més de 140 litres en el cas del Vendrell, o també 140 pràcticament a Torredembarra, la situació meteorològica en aquest sector ha millorat, les pluges han desaparegut, tot i que el cel encara es mostra en algunes estones amenaçadors. Però, en canvi, les pluges encara han de persistir i se n'esperen d'intenses, aquest cas ja desplaçades més cap al sud, cap al Montsià i també cap al Baix Ebre. Unes precipitacions que poden ser intenses durant les immediates hores i fins i tot estirar-se una miqueta més a primera hora de la tarda. Són les que tenen la situació més delicada durant les immediates hores. A la resta del país, un dia rúfol, amb molta presència dels núvols, fins i tot amb algunes febles precipitacions que han arribat a punt del Maresme, del Vallès, també de la Noguera, també del Solsonès, i destaquem al Solsonès 6 litres per metre quadrat en el cas de Lladurs. Una situació meteorològica que, de cara a aquesta tarda, més o menys mantindrem una situació similar, amb el cel variable a gran part del país, amb algun ruixat cap a l'àrea del Prepirineu i les pluges que, com dèiem, continuarien intenses a punts de les Terres de l'Ebre. I tot això amanida amb unes temperatures d'enveja respecte a les calorades de les darreres setmanes, perquè avui les més altes del dia amb prou feines arribaran a la xifra dels 31-32 graus, les més altes, com dèiem, cap al sector també de Ponent. I de cara a demà, doncs, tornarem a tenir ruixats a la meitat sud del país, preferentment cap a la Costa Daurada i també cap al Delta de l'Ebre. Les precipitacions de la matinada i demà al matí no tenen res a veure amb les d'avui. Demà seran uns ruixats molt moderats els que s'esperen en aquest sector. Tot això en un diumenge que s'espera de cel variable, amb més sol cap al nord del país i amb ruixats que poden aparèixer de tarda al Pirineu, típics de la segona quinzena del mes d'agost. I tot això amb unes temperatures demà que pujaran una miqueta però no es dispararan. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 32 o 33 graus.

0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries, sense que calgui tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i per prevenir una problemàtica que no pare de créixer. És una informació que ha elaborat Laura Cugat.
2: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
3: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
2: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
3: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
2: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: 3CAT Info.
1: Avui comença la Festa Major a Sants, a Barcelona, i pren el relleu de les Festes de Gràcia. Un pregó de l'actriu i directora Letícia Dolera donarà el tret de sortida a la celebració, que fins al dia 30 d'agost omple 11 carrers guarnits per participar al concurs de decoració, amb activitats familiars, castells, correfocs, concerts... Adrià Clotet.
4: Els veïns fa mesos que han treballat per convertir els carrers en escenaris, però els últims preparatius han estat condicionats per la pluja. Algunes comissions i carrers han hagut de mantenir part dels decorats protegits i esperar fins l'últim moment per instal·lar-los. La Marga, veïna del carrer Papent, explica com els ha perjudicat la pluja.
5: Es complica moltíssim, perquè ahir, per exemple, en comptes de poder avançar en un decorat, vam estar posant plàstics i llavors també, mentre està plovent, és estona que no pots treballar, després hi ha coses que potser es mullen i bueno, afecta molt. I ara, per exemple, ja estàs veient que per continuar treballant doncs no estem traient tot el plàstic d'aquest mural, perquè després seria com impossible tornar-lo a posar.
4: Tot i això, el barri ja respira ambient de festa. S'han ultimat els detalls i els veïns veuen com, a partir d'avui, tot el treball dels últims mesos lluirà. David Turull, president de la comissió del carrer Alcolea de Baix, explica la temàtica d'aquest any.
6: La nostra temàtica és sobre el mitjó perdut. Aquell mitjó que posa la rentadora i no surt mai, sempre poses dos i en surt un, doncs a on vam aparar aquests mitjons? La idea va sorgir d'un sopar, o sigui, vam fer un sopar, va sortir aquest tema, el vam buscar fins i tot per ChatGPT, ens va donar unes idees molt rares i vam dir, mira, endavant. Ha sortit aquesta, com moltes altres, però en principi després es planteja un sorteig, o sigui, no un sorteig, una votació, i va sortir aquesta perquè va fer gràcia.
4: Jeroni Malgar, membre de la comissió de festes al carrer de l'Alcolea de Dalt, troba a faltar la implicació i denuncia la pèrdua d'identitat dels últims anys.
7: Portem 43 anys de la comissió i jo només vaig fallar un any, i de lo que era la Festa Major, a part el veïnat, abans esperava la Festa Major. Ara els nouvinguts, doncs, hi ha algun que s'integra, però la majoria de Festa Major li toca els nassos. I aleshores no és el mateix. Però els diferents actes que fas, la gent no s'implica com abans.
4: Durant els pròxims dies es podrà gaudir de diverses activitats i els concerts del grup Fades i Al·lèrgiques al Polen.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que teníem sac. Totes les flors.
1: Roger Mas.
8: I caminava lenta.
1: Avui farà un concert d'hora i mitja de caràcter íntim per clausurar

0: A la 19a edició del Festival Sons del Món, al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Era l'encarregat d'aquesta clausura. Xavi Pasqual, director del certamen, ha destacat la importància de la participació d'un dels grans cantautors que tenim al país i fins i tot pensador de la nostra època.
1: Acabar amb aquesta figura Sons del Món, doncs, et dona un punt de qualitat, un punt cultural, que pensem que al final, lògicament, a la Ciutadella de Roses ens hem d'obrir a diferents públics i a música pop i a música més mainstream, no? Però d'alguna manera, doncs, acabar amb aquest punt de qualitat és una senya d'identitat. Ningú no la mira
0: bé. Pasqual ha celebrat l'assistència de públic tant als concerts d'aquesta Ciutadella de Roses com als escenaris més petits. El concert de God Save the Queen tancava la programació del certamen a la Ciutadella superant els 30.000 espectadors.

0: Poc més de 5 minuts i seran 2:15.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamp per abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. Ho fa amb tots els fitxatges del primer equip ja inscrits a la Lliga. Aquest matí el club ha donat d'alta Joao Cancelo, l'últim que faltava, després de les inscripcions ahir de Gordon, Rodri i Adeyemi, i també de Christiansen, que com que ha renovat aquest estiu també s'havia de donar d'alta. El Barça, per tant, podrà comptar ja amb tota la plantilla. Visibo, recordem, tindrà fitxa del filial. Del partit de demà al Camp de l'Elx ja en parlarà a partir de les 12 del migdia el tècnic Hansi Flick.
1: 3CAT Info.
2: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:15 del vespre. Després del triomf a la primera jornada contra el Llevant per 3-0, el tècnic Manolo González demana prudència.
3: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un, i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
2: Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. També va parlar ahir José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Real Madrid. Abans de visitar l'Espanyol, el tècnic portuguès ha lloat l'equip blanquiblau i ha llançat una advertència per intentar tornar a guanyar la Champions.
4: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido.
2: Al marge de l'Espanyol Madrid, avui es disputen dos partits més de primera. A les 5, a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15, a Mestalla, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Real Societat, mentre que divendres, recordem, el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica, on ha estat format a les categories inferiors del Club de Lisboa. El Girona, en un comunicat, subratlla textualment que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel seu bon posicionament, per la seva capacitat d'anticipar-se als rivals i per una notable qualitat en la sortida de pilota. El Girona afegeix també en aquest text que, tot i la seva joventut, ha demostrat Furtado personalitat i maduresa competitiva. Amb el fitxatge del jugador, el Girona confia incorporar un futbolista amb marge de creixement i també projecció de futur. El fitxatge del jugador de Max Mauro Furtado arriba precisament l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el migcampista Brian Hill.
5: Es cierto que sabíamos que era un equipo agresivo, sobre todo en el inicio de partido, un equipo que juega un poco a transición. Al final el equipo parecía que estaba bien y te encaja 2 goles y se te pone el partido cuesta arriba, pero bueno, hay que ser autocrítico, queda muchísimo, queda mucha liga, muchos partidos.
2: També a segona, el Sabadell jugarà demà al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. I encara en futbol, el Barça s'ha endut la 5a edició del GAM per femení, després de vèncer ahir el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brooks, Pina i Graham van fer els gols de les blaugrana. Pel que fa a les cares noves, contra el Brighton van tenir minuts la central Martina Fernández, que va sortir de titular, i també la portera Tyler McCamey i la davantera Caroline Nicole. I l'altre fitxatge, la neerlandesa René Van Asten, no va jugar per una sobrecàrrega. També va jugar un partit ahir amistós, l'Espanyol femení va guanyar per 2-0 el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès, Joan Mokodou, fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys i fa 2 metres i 7 centímetres. És un jugador polivalent, interior, que arriba procedent del Mònaco. És, de fet, el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet, que aquesta temporada estarà dirigit per l'eslové Alexander Sekulic. Avui, precisament, a Mònaco, comença la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre, amb l'última etapa, que tindrà final a Granada. En total, els ciclistes recorreran 2.300 quilòmetres en 21 etapes, 6 d'alta muntanya i 2 contrarrellotges. El gran protagonista serà Tadej Pogačar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019. A la Vuelta, però, també hi participen 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Miquel Pau Miquel, del Bahrein, i Marc Brustenga, del Kern Pharma. Aquesta primera etapa, recordem, 9 km i mig contra rellotge a Mònaco.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:45. A aquesta hora destaquem que 5 persones han quedat ferides pels aiguats que han patit avui de matinada al litoral a la Costa Daurada. S'han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, amb màxims que en alguns punts han superat els 150 litres per metre quadrat. Desarticulades dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants. Des de Ceuta a la península, detingudes 5 persones, una ingressada a presó. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que avui de matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre que el primer ministre canadenc afirma que igualarà els aranzels per protegir l'economia del país. Des d'ara fins a arribar a les 12 farem atenció a la indignació que hi ha als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques esgoten les quotes assignades per aquest 2026, un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. I sabrem qui és la dona més gran de Catalunya. De moment, només us en diem un parell de coses. És d'Olot i avui fa 112 anys. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia.
1: I en esport, Roger, a aquesta hora?
2: Doncs el Barça, que s'està entrenant aquest matí abans del debut demà a la Lliga al Camp de l'Elx, ho fa amb tots els fitxatges del primer equip ja inscrits a la Lliga. Aquest matí el club ha donat d'alta Cancelo, l'últim que faltava després de les inscripcions ahir de Gordon, Rodri i Adeyemi. L'Espanyol, mentrestant, aquest vespre rep el Madrid. I a segon, el Girona, que hi va perdre al Camp del Còrdoba, ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys i prové del Benfica.
1: Compte encara en aquest dissabte de ruixats a les Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, la resta el cel variable, algunes pluges febles i amb un ambient agradable arreu. Avui les màximes no passaran dels 32 graus. A aquesta hora, a 3CAT Info, podem saludar a Roda de Barà en Ricard Buigues. Ricard, bon dia.
3: Hola, bon dia, Jaume.
1: És el company que està fent el seguiment d'aquesta situació que s'ha viscut avui arran dels aiguats caiguts al litoral, a la Costa Daurada, que han acumulat més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, entre Baix Penedès i Tarragonès, màxims de 150 per metre quadrat en altres zones. Els aiguats, a més, han deixat 5 persones ferides, una està en estat crític, perquè han caigut un parell de murs a Roda de Barà, Ricard, i un altre en un càmping.
3: Sí, efectivament, precisament en aquest càmping és on han començat a tornar els campistes després de que els hagin desallotjat aquesta matinada a causa de la forta pluja. De fet, Protecció Civil i la direcció del càmping estaven explicant en una reunió que han tingut precisament amb els campistes que la inundació l'ha provocat el trencament d'un mur de contenció. Com destacàvem, ara estan començant a tornar al càmping els campistes i, segons ha explicat la direcció, ells

0: Seran els responsables d'avaluar l'espai, o sigui, ara es pot entrar al càmping, però ara hauran d'avaluar si el seu bungalou, la seva tenda de campanya o la seva caravana estan habitables, o sigui, que poden passar la nit o decideixen marxar del càmping perquè ja tenien, estaven a punt de marxar, tenien una estada curta, prefereixen tornar cap a casa per tenir certa comoditat i després poder gestionar també, evidentment, l'assegurança després de l'ensurt d'aquest matí. Són afectats com la Maria i el Juan.
1: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
2: Los coches a media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
0: La Creu Roja, juntament amb Protecció Civil i també la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de Roda de Barà són els que estan gestionant primer aquest espai on estem nosaltres en aquests moments, el pavelló de Roda de Barà, i també el retorn dels campistes a través de furgonetes i altres vehicles. Un dels responsables de la Creu Roja és el cap d'operacions, Miguel Escobar, que ens ha explicat quines són les prioritats que han atès quan la gent ha arribat al pavelló de Roda.
3: Hem muntat uns petits llits a unes 25 places perquè puguin dormir amb matalassos als llits. Hem posat a disposició el vehicle d'avituallament, donat assistència sanitària a diverses persones amb una ambulància, hem gestionat una miqueta de medicació que algunes persones no en tenien i en principi aquest és el nostre suport que estem donant.
0: I com explicava Jaume, el temporal ha causat 5 ferits a Roda, 2 al càmping i 3 més al port per la caiguda d'un mur. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al suplement d'estiu que la persona més afectada és una afectada concretament de l'incidència que s'ha produït al port de Roda de Barà, és una nena petita.
4: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port, el port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven doncs dormint, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida, però que m'han dit que s'anava recuperant positivament.
0: Penseu que a Roda de Barà s'ha arribat a registrar més de 270 litres per metre quadrat i en altres punts de la zona, com Creixell, 166, i el Vendrell, 145 litres per metre quadrat.
5: Molta aigua. Ricard Buigues, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
5: En aquest punt també hem de fer atenció al Vendrell, al Baix Penedès, perquè 150 persones han estat evacuades d'una discoteca i les han portat a una escola del municipi. A Rodalies, retards encara d'entre un quart i tres quarts de mitjana, a les línies R2 Sud, a la R4, també la R13, la R14, la R15, la R16, la R17 i l'RT2, on durant 4 hores s'ha interromput la circulació per inundacions a l'estació de Sant Vicenç de Calders. La carretera nacional 340, finalment, s'ha pogut reobrir a quarts de 8 després del tall que hi ha hagut entre el Vendrell i Torredembarra. Els efectes de la crisi migratòria entre el Marroc i Espanya, a banda de l'esfera humanitària, política, econòmica i social, també han arribat a la policial, perquè les últimes hores la policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. Dels 5 detinguts que hi ha hagut per aquesta operació, un ja ha ingressat a presó. Ahir es va tornar a omplir de gent a la platja del Trampolín, que dijous havien desallotjat. Algunes informacions apunten que en aquests moments hi podria haver més de 6.000 persones deambulant per Ceuta. Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin, ha explicat que la majoria d'aquestes persones que han tornat a la platja ho han fet perquè han trobat els circuits d'acollida plens.
6: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido, pues han vuelto.
5: Enmig d'aquest escenari, el ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouabi, ha reivindicat una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les dues ciutats autònomes de sobirania espanyola.
7: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
5: Des d'un canal públic, El País ha fet una crida a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les ciutats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn, ha dit, cap al Marroc. El ministre també ha demanat a Madrid que entregui tots els menors marroquins no acompanyats que van entrar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. I han fracassat les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per mirar de frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'avui...

0: I al matí, i després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable d'aquesta situació al Canadà perquè, segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar l'acord en els termes que, segons diu Washington, van pactar a començaments de setmana i que eren, diuen, els millors possible. Hores abans, Donald Trump s'havia mostrat també optimista sobre la possibilitat d'arribar a aquest acord amb el Canadà que, finalment, no s'ha assolit.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 3:15. Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades per aquest 2026, en un any en què justament hi ha una població extraordinària, es veu, d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos que tenen aquests pescadors. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda, com cada dia, tornen a port les barques d'arrossegament. Ens hi acostem per saber com ha anat la pesca. La tripulació de l'Avi Salvador, una de les barques més grans, comença a baixar caixes mentre parlem amb el seu patró, el Marc Pons.
3: Ara que has arribat de tot el matí pescant, quanta gamba portes?
4: No, gamba cap. No en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres. La vam acabar ja fa un mes i mig. I mira el que queda d'any. Sabem on tenia perquè naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba. La gamba n'hi ha molta i no podem agafar-la. I ara fem el contrari. Anem a buscar llum, anem a buscar món, anem a buscar raps, quan no és necessari.
2: Per Nadal es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella pels àpats nadalencs. Els pescadors es queixen de tants límits per agafar la gamba vermella, límit de tones i límit de 130 dies de pesca a l'any. Unes limitacions que, segons els pescadors, no es justifiquen ni per sobreexplotació ni per problemes de reproducció d'aquesta espècie, que aquest any és molt abundant. El patró major de la confraria de Vilanova i president del grup d'exploració local pesquer de la Costa Central, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
5: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
2: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva els joves. Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
5: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control al qual estem sotmesos nosaltres.
2: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
4: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i l'està pescant al Mediterrani, eh? Si tenim producte aquí, de casa, i no el podem portar en terra, i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res, i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
2: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I avui, des de 3CAT Info, felicitem Carme Noguera. És la dona més vella de Catalunya, que fa 112 anys. Aquesta olotina va néixer a la capital de la Garrotxa el 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Va sobreviure a la Guerra Civil i recorda que quan era petita a Olot només hi havia un sol cotxe amb motor d'explosió. De fet, en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies, la Carme Noguera ha recordat que ella es movia en tartana.
6: Així era, anava en un carro i un cotxe anava tant en tant. Els que havien fet anaven en tartana, que en deien. Nosaltres anàvem a Santa Pau, o sigui, d'Olot a Santa Pau, amb tartana.
0: Moltíssimes coses viscudes, moltíssims records, moltíssimes vivències. Ara la Carme, des de la residència on viu actualment, a Taradell, juntament amb la seva filla, demana que no la tractin de vostè, perquè no es vol sentir bé.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: En marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una nova edició, Tarragona Jordi Barranca, que vol recuperar l'essència del festival.
2: Per fer-ho, reivindiquen la música tradicional i donen el valor que es mereix al folklore ebrenc. La primera nit del festival l'ha protagonitzat Silvestres, un grup que fusiona la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes. Aquesta propera nit arriba el torn del nou disc dels Quicos, J per Copla. Arturo Gaya, codirector del festival i un dels integrants del grup.
3: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
2: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
1: I a Vilafranca del Penedès... Avui acullen la Sardana Blanca. Novena edició del certamen que reivindica la llengua catalana i la cultura popular. Gairebé 400 sardanistes arreu del país hi participaran en aquesta ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca. I aquest any també hi haurà presència destacada d'imatgeria popular. Joan Montserrat, membre de l'entitat organitzadora, ens n'ha parlat a 3Cat Info.
4: Fem un galop el més multitudinari de la història de Catalunya, perquè sortim 400 persones amb galop, acompanyats dels gegants i el bestiari i tot, i llavors fem la sardana de la Sardana Blanca, que tothom ha d'anar de blanc.
1: Si no us voleu perdre, la Sardana Blanca comença a les 7 de la tarda a la plaça de la vila de la capital penedesenca. Els sardanistes entraran a aquest galop envoltats de gegants, capgrossos, àguiles, per ballar tots plegats. I l'acte final es tancarà amb la ballada de germanor, no podia ser d'altra manera, de la Santa Espina. Ara passa un minut de 3:15. Trànsit. Equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Jaume. A la P7 hi ha un carril tallat a l'altura del Vendrell en sentit sud per reparació de danys a la via i també un carril tallat a l'altura de la Riera de Gaià, també en sentit sud per bassals d'aigua. Hi ha també per a retencions a la P7 a Gelida en sentit sud, entre Mollet del Vallès i la Roca en sentit nord i a la Jonquera en sentit nord. A l'N340 hi ha bassals d'aigua al Vendrell en sentit nord, però també hi ha retencions a Creixell en sentit sud. A l'N240 a Montblanc en sentit nord, a l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord, a la G600 entre Tordera i Blanes en tots dos sentits. També a l'N260 a Puigcerdà en sentit nord i finalment també a la Ronda de Dalt, retencions entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per les obres que s'hi estan fent. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
5: Bon dia.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades encara per les precipitacions que es concentraran cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre i més concretament cap al Montsià i al Baix Ebre. Aquí haurem de seguir amb atenció aquestes pluges que poden ser localment intenses i poden persistir fins a primera hora de la tarda. Unes precipitacions que en principi no tindran la virulència ni la intensitat que han tingut les de la matinada al Camp de Tarragona. A la resta del país s'espera un migdia tarda amb cel variable, amb algunes febles les precipitacions cap a l'àrea del Prepirineu i més sol cap a l'àrea de la Costa Brava. I tot això amanit amb unes temperatures que es mostraran més baixes. Si ahir ja vàrem notar que les temperatures van baixar, avui encara baixaran més. Les màximes més altes del dia a la Catalunya central rondaran els 30 graus, també cap a les comarques de Girona, i les més altes cap a Ponent, entre els 31-32 graus a tot estirar. De cara a demà diumenge, matí de ruixats, també de matinada, alguns ruixats cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, res a veure amb els d'avui, seran ruixats més puntuals i d'intensitat feble localment moderada, i destaquem demà a la tarda alguns ruixats a l'àrea del Pirineu. En tot cas, demà encara mantindrem unes temperatures prou estancades, amb unes màximes que no passaran dels 32 o 33 graus.
1: L'estem preparant.
7: Bon dia, són les dues. Quines són aquestes?

0: denuncien l'excés de burocràcia.
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
1: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
0: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
1: I de la resta del món.
0: Pendents de la cimera internacional...
1: Faci el temps que faci.
3: Més aviat sol i una petita interrupció.
1: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
4: Per la feina,
5: ja. L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3Cat Info.
6: El món casteller és davant d'un dels caps de setmana més espectaculars de la temporada, amb les diades del Catllà i l'Arbós. La diada de festa major del Catllà és aquest dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila de la població del Baix Gaià, i actuaran la colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
7: Coincidint amb aquesta actuació, hi ha altres diades escampades pel país. A Vilanova del Vallès, a les 6, els Xics de Granollers actuen a la plaça de l'Ajuntament. A la mateixa hora, al Picat, els castellers de Lleida actuen al Parc del Graó. I a Gelida, també a les 6, hi podreu veure els bailets que actuaran al Passeig Rossell i Massanes.
6: Les tres colles que hauran actuat al Catllà tornen a coincidir diumenge a la diada de festa major de l'Arbós.
7: Actuen a la una del migdia al costat dels minyons locals. La colla vella, els verds i la jove de Tarragona tornaran a coincidir a la plaça de la Vila de la localitat penedesenca. Totes tres formen part del cartell de la diada Sant Fèlix del dia 30 a Vilafranca, com també la colla jove Xiquets de Valls. Les joves també actua aquest diumenge. Ho fa un quart d'una a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. És la diada festa major de la capital de l'Anoia, que té d'anfitrions els moixiganguers locals i també de convidats els Xiquets de Reus.
6: Són les dues grans diades d'aquest diumenge, però hi ha més actuacions, com la de la plaça de la Vila de Lloret de Mar a les 7 de la tarda amb els Minyons a Terrassa, els Marginers de Guissona i la colla de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Diumenge, a quarts d'una del migdia, també hi ha castells a la plaça de la Constitució de Vilafranca del Penedès. I podreu veure els xicots locals acompanyats dels castellers del Foix de Cubelles i els bous a la Bisbal.
7: I de diumenge encara us avancem un parell d'actuacions més. A Cornudella de Montsant, a les 6, els Brivalls i els Torraires de Montblanc actuen al Pla de l'Església. I a Gelida, també a les 6, els bailets locals i els castellers de Tortosa actuen a la plaça de la Vila.
6: Tota la informació d'aquest cap de setmana casteller i també la previsió per la diada de Sant Fèlix la tindreu diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de 3Cat Info.
8: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades a la capital sardana. Una celebració que aquest any commemora els 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
9: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
10: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
9: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
11: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
9: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
12: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per

0: per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
1: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.
2: Trescat Info.
3: 6 minuts i seran les 12.
2: Esports.
3: Roger Arnau, bon dia.
4: Bon dia. El Barça s'entrena aquest matí abans del debut demà a la Lliga al camp de l'Elx i ho fa amb tots els fitxatges del primer equip ja inscrits a la Lliga. Aquest matí el club ha donat d'alta a Joao Cancelo, l'últim que faltava després de les inscripcions ahir d'Antoni Gordon, de Rodri i també de Deyemi. També de Christiansen, que com que ha renovat aquest estiu també s'havia de donar d'alta. El Barça, per tant, podrà comptar ja amb tota la plantilla. Vissibus, recordem, tindrà fitxa del filial i de moment no podrà jugar a Elx per qüestions burocràtiques. Pel que fa a l'entrenament d'aquest matí, Rodri, com ahir, ha continuat fent treball específic al marge del grup. Precisament del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx en parlarà d'aquí pocs minuts, a partir de les 12, el tècnic del Barça, Hansi Flick.
2: 3CAT Info.
4: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a Cornellà al Prat a 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 la primera jornada, el tècnic blanquiblau, Manolo González, demana prudència.
5: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
4: També va parlar ahir José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. Abans de visitar l'Espanyol, el portuguès ha lloat l'equip blanquiblau i ha llançat una advertència per intentar tornar a guanyar la Champions.
6: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido.
4: Al marge de l'Espanyol Madrid, avui es disputen dos partits més de primera. A les 5 a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15 a Mestalla, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Real Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar un en el primer partit d'aquesta segona jornada. Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica, format precisament a les categories inferiors del club de Lisboa. El Girona, en un comunicat, subratlla textualment que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel bon posicionament, per la seva capacitat d'anticipar-se als rivals i també per una notable qualitat en la sortida de pilota. Amb aquest fitxatge, el Girona confia incorporar un futbolista amb marge de creixement i també projecció de futur. Aquest fitxatge, el de Mauro Furtado, arriba precisament l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
7: El partit, torno a dir, l'hem perdut a la primera part, que crec que ha estat una primera part bastant nivellada, però que ells, amb els detalls i amb el que és futbol, ens han guanyat i ens han fet dos gols, no? Amb dues contres o dues transicions així ràpides evitables, no?
4: L'altre equip català de segona, el Sabadell, jugarà demà al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. I encara en futbol, el Barça s'ha endut la 5a edició del Gamper femení després de vèncer ahir el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brooks, Pina i Graham van fer els gols de les Blaugrana. Pel que fa a les cares noves, contra el Brighton van tenir minuts la central Martina Fernández, que va sortir de titular, i també la portera nord-americana Tyler McCamey i també la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la jugadora dels Països Baixos, René Van Asten, no va jugar per una sobrecàrrega. Ahir, per cert, també va jugar un partit amistós l'Espanyol femení, el seu últim test de pretemporada. Va guanyar per 2-0 al Villarreal, a la ciutat esportiva Dani Jarque.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès, Jaume Macadou, fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys i fa 2 metres i 7 centímetres. És un jugador interior, polivalent, que arriba procedent del Mònaco. És el desè fitxatge del projecte del Barça de bàsquet que aquesta temporada estarà dirigit per l'eslové Alexander Sekulic. Precisament, a Mònaco avui comença la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre, amb l'última etapa en final a Granada. En total, els ciclistes recorreran 3.275 quilòmetres en 21 etapes. 6 són etapes d'alta muntanya i 2 seran contrarrellotges. La primera avui de 9 quilòmetres i

0: mig. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar. El pentacampió del Tour torna a disputar la competició després de no fer-ho des de 2019.
1: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
2: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
0: Per cert, a la Vuelta també hi participen quatre ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camproví de l'equip Pinarello, Pau Miquel del Bahrein i Marc Brustenga del Kenn Pharma. Més coses. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest vespre a l'Argentina, a les 9, en el primer partit de la segona fase de la competició. El combinat masculí, amb 12 catalans, ahir va guanyar per 1-2 a Alemanya. D'altra banda, en motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà avui des de la pole la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos, de la Fórmula 1. El seu company d'escuderia, Lando Norris, sortirà segon, Charles Leclerc de Ferrari tercer i l'australià Oscar Piastri de McLaren quart. L'actual líder, Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera fila. I també avui, a les 3 de la tarda, hora catalana, comencen també amb motor els entrenaments lliures del Gran Premi de Washington de l'IndyCar. La classificació serà a les 11 de la nit, hora catalana, i la cursa de demà podria convertir ja Àlex Palou, el pilot català, en el seu quart títol consecutiu, el cinquè de la seva carrera. 3CAT Info.

0: Són les 12. Cinc persones han resultat ferides, una de les quals han estat crític després de la caiguda de dos murs a Roda de Barà, al Tarragonès, pels aiguats que han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès. S'han hagut de desallotjar 300 persones d'un càmping del municipi i també s'ha evacuat una discoteca del Vendrell amb 150 persones. Desarticulades dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península, mentre a la platja del Trampolín es torna a omplir de persones. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes pels migrants de Ceuta. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. Rússia mata 5 persones en diversos atacs contra Ucraïna l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. Per la seva banda, Kiev ha atacat una refineria de petroli i les instal·lacions de la companyia Walberries, coneguda com l'Amazon rus. La gran majoria de pescadors catalans de gamba vermella ja han esgotat les quotes assignades per aquest any per la Unió Europea. Estan indignats perquè la UE no els permet pescar fins a finals d'any. Justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. Roger Mas tancarà el Festival Sons del Món de Cantallops en un concert íntim davant de 300 persones. El concert de God Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella superant els 30.000 espectadors.
1: Esports.
0: El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. El club ja ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Bissibu tindrà fitxa del filial. L'Espanyol, d'altra banda, rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15 del vespre, mentre que el Girona ahir va perdre per 2-1 al camp del Córdoba. Només ha superat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. Pere Romeu i Patrick Guijarro prometen lluitar per tornar a guanyar els 5 títols en joc. I avui comença a Mònaco la Vuelta a Espanya. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes si són d'alta muntanya. El pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, torna a disputar la Ronda Espanyola, on no participava des del 2019. I el temps, dia de ruixats a les Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda. A la resta del país, cel variable amb algunes pluges febles. Avui tindrem un ambient ben agradable, amb màximes que no passaran

0: Daurada han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, amb màxims que han superat els 150 litres per metre quadrat. Uns aiguats que han deixat 5 persones ferides, una de les quals han estat crític, després de la caiguda d'un parell de murs a Roda de Barà, una ha caigut al port i l'altra en un càmping. Roda de Barà, Ricard Buigas.
1: En aquest càmping és on han començat a tornar els campistes després de que els hagin desallotjat aquesta matinada a causa de la forta pluja. De fet, Protecció Civil i la direcció del càmping estaven explicant en una reunió que han tingut precisament amb els campistes que la inundació l'ha provocat el trencament d'un mur de contenció. Com destacàvem, ara estan començant a tornar al càmping els campistes i, segons ha explicat la direcció, ells seran els responsables d'avaluar l'espai, o sigui, ara es pot entrar al càmping, però ara hauran d'avaluar si el seu bungalou, la seva tenda de campanya o la seva caravana estan habitables, o sigui que poden passar a la nit, o decideixen marxar del càmping perquè ja estaven a punt de marxar, tenien una estada curta, prefereixen tornar cap a casa per tenir certa comoditat i després poder gestionar també, evidentment, l'assegurança després de l'ensurt d'aquest matí. Són afectats com la Maria i el Juan.
2: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
3: Los coches a media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
1: La Creu Roja, juntament amb Protecció Civil i també la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de Roda de Barà són els que estan gestionant primer aquest espai on estem nosaltres en aquests moments, el pavelló de Roda de Barà, i també el retorn dels campistes a través de furgonetes i altres vehicles. Un dels responsables de la Creu Roja és el cap d'operacions, Miguel Escobar, que ens ha explicat quines són les prioritats que han atès quan la gent ha arribat al pavelló de Roda.
4: Hem muntat uns petits llits a unes 25 places perquè puguin dormir amb matalassos als llits. Hem posat a disposició el vehicle d'avituallament, donat assistència sanitària a diverses persones, amb una ambulància, hem gestionat una miqueta de medicació que algunes persones no en tenien, i en principi aquest és el nostre suport que estem donant.
1: I com explicava Jaume, el temporal ha causat 5 ferits a Roda, 2 al càmping i 3 més al port per la caiguda d'un mur. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al suplement d'estiu que la persona més afectada és una afectada concretament de l'incidència que s'ha produït al port de Roda de Barà, és una nena petita.
5: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven, doncs, dormint. I un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida, però que m'han dit que es anava recuperant positivament.
1: Penseu que a Roda de Barà s'ha arribat a registrar més de 270 litres per metre quadrat i en altres punts de la zona, com Creixell, 166, i el Vendrell, 145 litres per metre quadrat.
0: Doncs precisament al Vendrell, al Baix Penedès, 150 persones han estat evacuades d'una discoteca i se les ha traslladat a una escola del municipi. A Rodalia hi ha retards entre 15 i 45 minuts de mitjana a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2, on durant 4 hores s'ha interromput la circulació per inundacions a l'estació de Sant Vicenç de Calders. La carretera nacional 340 s'ha reobert a 7:45 del matí i després del tall entre el Vendrell i Torredembarra. Les pluges intenses d'aquesta nit, com sentíem ara al Baix Penedès, han caigut en plena campanya de la verema. Per saber-ne les conseqüències, ara podem parlar amb el Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès. Senyor Inglada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Les elevades temperatures acceleren la maduració del raïm i per això la verema s'ha avançat i ara estem en plena campanya. Com han afectat les pluges d'aquesta nit a la vinya?
6: I aquest està fent que la maduració sigui molt curta i estem en plena collita. Es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: I quan calcula que podran tornar a veremar? Suposo que han hagut d'aturar-ho.
6: Sí, és clar, hi ha molts camps que s'han inundat. Aquí a Banyeres del Penedès han caigut 74 litres, al Vendrell 130 o 140, els camps estan

0: totalment enfangats els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar.
1: Hi ha quants dies? Aquesta setmana o ja hauran d'esperar al setembre?
0: Tot depèn de la quantitat d'aigua que ha caigut, també depèn del tipus de terreny. Hem de pensar també que aquí a la comarca fa 4 mesos que no plou. Entenem una pluja com a mínim 20 litres per metre quadrat. Llavors ara el terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. I els que... Bueno, no, simplement això, no? La capacitat que tindrà el terreny d'absorbir aquesta aigua i com continuarà el clima, si continuarà mig plovent, si farà aire, si farà sol, que ho anirà secant. Però hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: I aquesta humitat suposo que pot afavorir també desenvolupament de fongs, altres malalties a la vinya, que això pot afectar el raïm, el pot podrir.
0: Exactament, exactament. El raïm ara està en el seu moment òptim de verema i moltes humitats doncs, fan sortir fongs que podreixen el raïm. També passa que ara la planta absorbirà l'aigua de cop, la pell del raïm ja està madura, ja no creix, llavors pot ser que hi hagi raïms que comencin a esclatar, que és quan doncs, la pell doncs, se li fa un tall, allò comença a suquejar, doncs, allà els fongs van cap allà i es podreix el raïm. Esperem que això no passi, però pot passar, pot passar.
1: Bé, doncs creuem els dits, esperem que no passi. En Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès, moltes gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info.
0: Molt bé, salut a tothom.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 4 minuts i arribarem a 1:15. Els efectes de la crisi migratòria entre el Marroc i Espanya, a banda de l'esfera humanitària, política, econòmica i social, arriben ja a la policial, també. I és que en les últimes hores la policia espanyola ha desarticulat 2 organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. Dels 5 detinguts per la seva presumpta implicació en les xarxes, només un de moment ha ingressat a presó. D'altra banda, ahir es va tornar a omplir de gent la platja del Trampolín, que dijous havien desallotjat. Algunes informacions apunten que ara mateix hi podria haver més de 6.000 persones deambulant per Ceuta. Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin, apunta que la majoria de les persones que han tornat a la platja ho han fet perquè no han pogut entrar als circuits d'acollida.
3: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido pues han vuelto a...
1: I enmig d'aquest escenari, el ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouhabi, reivindica una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les 2 ciutats autònomes de sobirania espanyola.
4: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
1: Des d'un canal públic del País ha fet una crida a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les ciutats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn, ha dit, al Marroc. D'altra banda, el ministre també ha demanat a Madrid que entregui tots els menors marroquins no acompanyats que van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. El Tribunal Suprem rebutja la mesura urgent del PP per forçar aquest mes d'agost les compareixences dels ministres al Senat per la crisi de Ceuta. La sala de vacances de l'Alt Tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou l'urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Recordem que 3 senadors del Grup Popular al Senat van presentar aquesta cautelaríssima per forçar les compareixences després que el govern anunciés que donaria explicacions al Congrés el 25 d'agost i no pas al Senat. I el Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes pels migrants de Ceuta. La trobada arriba després que els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
5: Fons del Ministeri de la Conselleria confirmen que aquesta reunió serà dilluns a les 12 del migdia de manera telemàtica. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva del juliol, ara fa 3 setmanes. Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats. I és que després de malviure tants dies al carrer, molts d'aquests migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques, que segons els experts són comunes a l'Estat i no suposen cap risc per a la població.
1: El Departament d'Interior assegura en un comunicat que els Mossos actuaran si es produeixen discursos o incitacions a l'odi durant la manifestació prevista per aquesta tarda a Barcelona, convocada per Save Europe Act, un moviment de la dreta identitària i l'extrema dreta que reclama un enduriment radical de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Ho resumeix Miquel Ramos, periodista especialitzat en l'extrema dreta, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
1: Formacions parlamentàries com Esquerra i els Comuns han demanat al govern que prohibeixi la manifestació. Sentim David Cid dels Comuns en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
1: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt ho van detectar. Passa gairebé un minut d'un quart d'una. Cop d'ull a la situació del trànsit per saber com se circula per carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Montse. A la P7 hi ha diferents trams de retencions. Començarem parlant d'aquests carrils tallats que hi ha el primer a l'altura de la Riera de Gaià en sentit sud pels bassals d'aigua i també al Vendrell en el mateix sentit sud per feines de reparació de la via. Però també hi ha retencions en aquesta via, la P7, de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud i també a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. A Castellbisbal en sentit nord, també de Mollet del Vallès a la Roca i a Maçanet de la Selva en sentit nord. A l'N340 del Vendrell a Creixell en tots dos sentits. A l'N240 a Montblanc en sentit nord, a la C16 a Berga en sentit nord. A l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord i tant a l'N260 com a l'N154 la via que hi passa, que és Puigcerdà, en tots dos sentits. Finalment, a la Ronda de Dalt hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per les obres. Doncs això és tot de moment. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
9: Un cop ja han passat les pluges intenses de la matinada al Camp de Tarragona, més de 140 litres en el cas del Vendrell, o també 140 pràcticament a Torredembarra, la situació meteorològica en aquest sector ha millorat. Les pluges han desaparegut, tot i que el cel encara es mostra en algunes estones amenaçadors. Però, en canvi, les pluges encara han de persistir i se n'esperen d'intenses, aquest cas ja desplaçades més cap al sud, cap al Montsià i també cap al Baix Ebre. Unes precipitacions que poden ser intenses durant les immediates hores i fins i tot estirar-se una miqueta més a primera hora de la tarda. Són les que tenen la situació més delicada durant les immediates hores. A la resta del país, un dia rúfol, amb molta presència dels núvols, fins i tot amb algunes febles precipitacions que han arribat a punt del Maresme, del Vallès, també de la Noguera, també del Solsonès, i destaquem el Solsonès, 6 litres per metre quadrat en el cas de Lladurs. Una situació meteorològica que, de cara a aquesta tarda, més o menys mantindrem una situació similar, amb el cel variable a gran part del país, amb algun ruixat cap a l'àrea del Prepirineu i les pluges que, com dèiem, continuarien intenses a punts de les Terres de l'Ebre. I tot això amanida amb unes temperatures d'enveja respecte a les calorades de les darreres setmanes, perquè avui les més altes del dia amb prou feines arribaran a la xifra dels 31-32 graus, les més altes, com dèiem, cap al sector també de Ponent. I de cara a demà, doncs, tornarem a tenir ruixats a la meitat sud del país, preferentment cap a la Costa Daurada i també cap al Delta de l'Ebre. Les precipitacions de la matinada i demà al matí no tenen res a veure amb les d'avui. Demà seran uns ruixats moderats els que s'esperen en aquest sector. Tot això en un diumenge que s'espera de cel variable, amb més sol cap al nord del país i amb ruixats que poden aparèixer de tarda al Pirineu, típics de la segona quinzena del mes d'agost. I tot això amb unes temperatures demà que pujaran una miqueta, però no es dispararan. Les més altes

0: del dia rondaran la xifra dels 32 o 33 graus.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havia pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat. Nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna, amb el balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edat. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. La de Kiev i Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital i 4 més a la regió de Mykolaiv, la majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns han estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les es treballen per tancar noves sancions contra Rússia. Per la seva banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar. A la zona de Samara, Kiev ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, aquest matí, la companyia Walberries, coneguda com l'Amazon rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans. Hi han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
3: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
2: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars de les reserves. Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors.
4: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors i caminava lent.
2: Amb un concert d'una hora i mitja i de caràcter íntim, el cantautor de Solsona, Roger Mas, ha clausurat la 19a edició del Festival Sons del Món al Celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, de l'Alt Empordà. Xavi Pasqual, director del festival, destaca la importància de la participació d'un dels grans cantautors i fins i tot pensador de la nostra època, que és, segons ell, Roger Mas.
5: Acabar amb aquesta figura a Sons del Món doncs, et dona un punt de qualitat, un punt cultural, que pensem que al final Lògicament, a la Ciutadella de Roses ens hem d'obrir a diferents públics i a música pop i a música més mainstream.

0: extrem, no? Però d'alguna manera doncs, acabar amb aquest punt de qualitat és una senya d'identitat.
1: Pasqual celebra l'assistència de públic al festival, tant als concerts de la Ciutadella de Roses com en els escenaris més petits. El concert de God Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella, superant els 33.000 espectadors.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: I els bombers segueixen treballant per controlar l'incendi forestal del municipi valencià de Sogorb, a la comarca interior de l'Alt Palància. Les flames han obligat a desallotjar un miler de persones i a més de 420 hectàrees cremades.
2: Esports.
1: Roger Nau, bon dia.
3: Bon dia. El Barça s'estrena demà a la Lliga al Camp de l'Elx i fa pocs minuts Hansi Flick ha comparegut en roda de premsa a la ciutat esportiva Joan Gamper. Anem fins allà. Ho ha seguit en Marc Andrés. Marc, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs un Hansi Flick que ja ha fet les seves primeres declaracions en aquesta temporada 26-27 en la prèvia de la Lliga d'aquest Elx-Barça, i un Hansi Flick que no ha volgut parlar de jugadors que no són el seu equip, per tant no ha mencionat Julián, ha dit que és normal que els mundialistes potser no puguin jugar 90 minuts i només s'ha referit a jugadors de la seva plantilla, com per exemple Alejandro Valde. Aquí no li ha dedicat gaires bones paraules.
5: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde has a huge quality.
6: És una pregunta difícil, perquè en Balde té una gran qualitat. Per mi és important el que he dit ja abans.
5: Have the conviction on your position, and this is what
6: estàs convençut de que el pots competir a la teva posició. Això és el que jo vull veure de tots els jugadors.
5: What they are doing,
6: només
5: on this level,
6: quan juguem
5: how they play,
6: com a
5: how they
6: equip,
5: are, are they showing me to play?
6: Jo necessito que tots estiguin compromesos al 100% amb nosaltres.
5: We have success and I need everyone 100% committed with us.
4: Per contra, de qui s'hi ha tingut bones paraules és Cancelo, sobre Joao Cancelo, que de què ha dit que pot jugar perfectament demà. Mentrestant, Rodri ha dit Hansi Flick que arribarà dilluns amb l'equip. Avui el migcampista ha fet exercicis individuals. Aquest Elx-Barça, demà a 9:15 del vespre, a 9:45 del vespre, volíem dir, des d'una hora abans, a la cinta TDT de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Marc. I també fa pocs minuts ha parlat l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà en el seu cas s'enfronta al Villarreal. Ha tornat a parlar de Julián Álvarez. Simeone ha insistit que el club matalasser el mantindrà, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. Ha confirmat que Julián entrarà a la convocatòria pel partit de l'Atlètic de Madrid demà contra el Villarreal.
5: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde is a...
7: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
3: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
8: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
3: També va parlar ahir José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. Abans de visitar l'Espanyol, el portuguès ha llançat una advertència per intentar tornar a guanyar la Champions, diu.
9: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido.
3: Al marge de l'Espanyol Madrid, avui es disputen dos partits més de primera. A les 5 a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla. A 8:15, a Mestalla, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Reial Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado, té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Està format precisament a les categories inferiors del club de Lisboa. El Girona, en un comunicat, subratlla textualment que Furtado destaca per la seva contundència

potència defensiva, pel bon posicionament, la seva capacitat d'anticipar-se i també per una notable qualitat en la sortida de pilota. El fitxatge de Furtado arriba l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades del campionat. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan McAdoo fins al 30 de juny de 2028. Té 26 anys i fa 2 metres i 7 centímetres. És un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. És el desè fitxatge del projecte del Barça de bàsquet, que aquesta temporada estarà dirigit per l'eslové Aleksandr Sekulić. Acabem amb un apunt molt ràpid per dir que finalment avui comença la Vuelta a Espanya. Ho fa Mònaco amb una etapa contrarrellotge de 9 km i mig.

0: Dos quarts d'una, informacions destacades fins ara. 5 persones ferides, una de les quals han estat crític després de la caiguda de 2 murs a Roda de Barà al Tarragonès pels aiguats que han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès. S'han hagut de desallotjar 300 persones d'un càmping del municipi i també s'ha evacuat una discoteca del Vendrell amb 150 persones. Desarticulades 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península, mentre la platja del Trampolín es torna a omplir de persones. I els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. A partir d'ara parlarem de la Festa Major de Sants, que avui pren el relleu a la de Gràcia. Només 11 carrers participen en el concurs dels millors engalanats.
1: Esports.
0: I ara què ens destaques? Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia, doncs, que el Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. Ho ha fet amb tots els fitxatges del primer equip ja inscrits a la Lliga aquest matí. El club ha donat d'alta Cancelo, l'últim que faltava després de les inscripcions ahir de Gordon, Rodri i Adeyemi. Precisament Gordon s'ha entrenat amb el grup, també Adeyemi, però Rodri ho ha fet al marge. L'Espanyol, mentrestant, aquest vespre rep el Madrid a l'RDCD Stadium i a segona el Girona, que hi va perdre al Camp del Còrdoba, ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys i prové del Benfica.
0: I pel que fa al temps, dia de ruixats a les Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, en la resta del país cel variable amb algunes pluges febles. Avui tindrem un ambient ben agradable amb màximes que no passaran dels 32 graus. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del migdia.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Els aiguats al litoral de la Costa Daurada han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, amb màxims que han superat els 150 litres per metre quadrat. Uns aiguats que han deixat 7 persones ferides, una de les quals han estat crític, després de la caiguda d'un parell de murs a Roda de Barà. Un ha caigut al port i l'altre en un càmping. Roda de Barà, Ricard Boigues.
3: En aquest càmping és on han començat a tornar els campistes després de que els hagin desallotjat aquesta matinada a causa de la forta pluja. De fet, Protecció Civil i la direcció del càmping estaven explicant en una reunió que han tingut precisament amb els campistes que la inundació l'ha provocat el trencament d'un mur de contenció. Com destacàvem, ara estan començant a tornar al càmping els campistes i, segons ha explicat la direcció, ells seran els responsables d'avaluar l'espai, o sigui, ara es pot entrar al càmping, però ara hauran d'avaluar si el seu bungalou, la seva tenda de campanya o la seva caravana estan habitables, o sigui, que poden passar la nit o decideixen marxar del càmping perquè ja tenien, estaven a punt de marxar, tenien una estada curta, prefereixen tornar cap a casa per tenir certa comoditat i després poder gestionar també, evidentment, l'assegurança després de l'ensurt d'aquest matí. Són afectats com la María y el Juan.
4: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
5: Los coches a media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
3: La Creu Roja, juntament amb Protecció Civil i també la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de Roda de Barà són els que estan gestionant primer aquest espai on estem nosaltres en aquests moments, el pavelló de Roda de Barà, i també el retorn dels campistes a través de furgonetes i altres vehicles. Un dels responsables de la Creu Roja és el cap d'operacions, Miguel Escobar, que ens ha explicat quines són les prioritats que han atès quan la gent ha arribat al pavelló de Roda.
6: Hem muntat uns petits llits a unes 25 places perquè puguin dormir amb matalassos als llits. Hem posat a disposició el vehicle d'avituallament, donat assistència sanitària a diverses persones amb una ambulància, hem gestionat una miqueta de medicació que algunes persones no en tenien i en principi aquest és el nostre suport que estem donant.
3: Temporal ha causat 5 ferits a Roda, 2 al càmping i 3 més al port per la caiguda d'un mur. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al suplement d'estiu que la persona més afectada és una afectada concretament de l'incidència que s'ha produït al port de Roda de Barà, és una nena petita.
7: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port el port esportiu durant les nits d'estiu i estaven doncs dormint, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida, però que m'han dit que es anava recuperant positivament.
3: Penseu que a Roda de Barà s'ha arribat a registrar més de 270 litres per metre quadrat, i en altres punts de la zona, com Creixell, 166, i el Vendrell, 145 litres per metre quadrat.
0: Doncs precisament al Vendrell, al Baix Penedès, 150 persones han estat evacuades d'una discoteca i se les ha traslladat a una escola del municipi. A Rodalies hi ha retards d'entre 15 i 45 minuts de mitjana a les línies R2 Sud, R4, R13... R14, R15, R16, R17 i RT2, on durant 4 hores s'ha interromput la circulació per inundacions a l'estació de Sant Vicenç de Calders. La carretera nacional 340 s'ha reobert a 7:45 del matí després del tall entre el Vendrell i Torredembarra. Les pluges intenses d'aquesta nit a la zona del Baix Penedès han coincidit en plena campanya de la verema. Això pot provocar molts danys al raïm, segons ha explicat a una entrevista a 3Cat Info Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci malbé, problema sobretot de que es podreixi.
0: A més, la collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar durant uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i altres malalties a la vinya. 2:15 d'una del migdia, ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Anem al País Valencià, a Bétera, Pepa Ferrer.
9: Unes hectàrees cremades que s'han multiplicat només en 24 hores, de 100 hectàrees que parlàvem ahir a més de 600 que parlem ja avui, d'un incendi on la paraula optimisme costa de pronunciar i on hi ha 25 mitjans aeris treballant contra el foc. Ahir el dia era favorable, la nit ha sigut humida, s'esperava avançar, però el factor negatiu, l'enemic, ha estat la vegetació, una vegetació complexa que dificulta les tasques d'extinció i que fa més vulnerables les hores centrals del dia. Si ahir el que preocupava va ser la carretera CB25 entre Gàtova i Altura, avui el que preocupa és el terreny, que està molt calent i temen possibles revifalles. 1.000 persones han estat evacuades de Gàtova, una quarantena passen la nit al poliesportiu de Bétera, de moment sense previsió de tornar a casa.
0: Els efectes de la crisi migratòria entre el Marroc i Espanya, a banda de l'esfera humanitària, la política, l'econòmica i la social, arriben ja a la policial. I és que en les últimes hores la policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. Dels 5 detinguts per la seva presumpta implicació en les xarxes, només un, de moment, ha ingressat a presó. D'altra banda, ahir es va tornar a omplir de gent la platja del Trampolín, que dijous havien desallotjat. Algunes informacions apunten que ara mateix hi podria haver més de 6.000 persones deambulant per Ceuta. Ramsès Mohamed, de l'ONG Elin, apunta que la majoria de les persones que han tornat a la platja ho han fet perquè no han pogut entrar als circuits d'acollida.
10: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa, porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido, pues han vuelto.
0: I enmig d'aquest escenari, el ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouahbi, reivindica una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les dues ciutats autònomes de sobirania espanyola.
11: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya, i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
0: Des d'un canal públic del País ha fet una crida a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les ciutats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn, ha dit, al Marroc. D'altra banda, el ministre també ha demanat a Madrid que entregui tots els menors marroquins no acompanyats que van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. i fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, després que hagi expirat l'ultimàtum de Donald Trump per arribar a un acord comercial. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà que finalment no ha arribat. 4 minuts i arribarem a 3:15. Trescatinfo, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que s'ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer. Ens ho explica la Laura Cugat.
12: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
13: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
12: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada 4 persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
13: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
12: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
14: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
14: Escolteu-nos i fem pinya.
0: I avui felicitem Carme Noguera, la dona més vella de Catalunya, fa avui 112 anys. Aquesta olotina va néixer a la capital de la Garrotxa el 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Va sobreviure a la Guerra Civil i recorda que quan era petita a Olot només hi havia un sol cotxe amb motor d'explosió. De fet, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, ha recordat que ella es movia en tartana.
16: Així era, anava en un carro i un cotxe no va tant en tant. Els que havíem de fer anàvem en tartana, que en deien. Nosaltres anàvem a Santa Pau, o sigui, d'Olot a Santa Pau, amb tartana.
0: Des de la residència on viu actualment, a Taradell, juntament amb la seva filla, demana que no la tractin de vostè per no sentir-se vella. I arrenca avui la Festa Major del barri de Sants, que pren el relleu a les Festes de Gràcia. Un pregó de l'actriu i directora Letícia Dolera dona el tret de sortida a les festes. Fins al 30 d'agost, 11 carrers guarnits participaran en el concurs de decoració i es faran activitats familiars, castells, correfocs i concerts. 3:15.
1: <t 'ha>
0: Obrim àrea de servei. Primer cop d'ull al trànsit. Sapiguem com se circula per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bon dia.
17: Bon dia, Montse. Doncs començarem parlant de la P7, on hi ha retencions a Gelida, a Roda de Barà i també a Freginals en sentit sud. També a Martorell i a Castellbisbal en sentit nord i al tram nord de la P7, a Montornès del Vallès, Llinars i Maçanet de la Selva en sentit nord. També hi ha retencions a l'N340 del Vendrell a Creixell en tots dos sentits, a l'N240 a Montblanc en sentit nord, a la C16 a Berga en sentit nord, a l'N2, entre Tordera i Vidreres en sentit nord. Tant a l'N260 com a l'N154 a Puigcerdà, en tots dos sentits, a la C58 a l'entrada a Barcelona i també a la Ronda de Dalt entre la sortida 5 i 6 en tots dos sentits per obres. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
18: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
19: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'inestabilitat, pels ruixats que encara poden descarregar amb intensitat a les Terres de l'Ebre, principalment cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. Unes precipitacions que poden ser intenses no només durant les immediates hores, sinó també aquesta propera tarda. Fora d'aquest sector, el cel es mostrarà variable, més assolellat a la façana costanera i amb alguns ruixats que poden caure aquesta tarda cap a punts del Prepirineu i el Pirineu més oriental, és a dir, cap al Ripollès. I tot això amb unes temperatures que tendiran a baixar respecte als valors d'ahir. Ahir pràcticament vàrem estar a tocar dels 35 graus al Camp de Tarragona. Avui s'espera que les més altes del dia es donin a ponent i no passin dels 32 o 33 graus. De cara a demà continuarem parlant de ruixats a la façana costanera, una matinada de ruixats també a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, sense que siguin tan intensos ni de bon tros com els que hem tingut aquesta passada matinada. I de cara a demà a la tarda, algun ruixat també es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Demà les temperatures potser pujaran una miqueta, però no es dispararan, no passaran dels 32 o 33 graus.
18: 3CAT Info.
0: 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital cerdana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
20: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
21: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
20: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
22: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
20: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
23: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
20: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.
0: Doncs avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac, tocant al barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa al motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers a la zona que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament d'una paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i garantir l'estabilitat de la zona.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Vendrell, on en aquesta hora compareix l'alcalde, Kenneth Martínez, per fer una valoració dels aiguats d'aquesta nit.
4: I per resoldre com a mínim les situacions personals. Sí, bon any, conseller.
5: Molt bé, em permetreu en primer lloc que justifiqui el per què que el conseller de Justícia estigui aquí. Tinc aquesta setmana la delegació del president, he parlat amb ell a primeríssima hora del matí i m'ha demanat doncs, que fos present al costat dels ajuntaments, els alcaldes i l'alcaldessa doncs, directament més concernits. Sé que ell també ha parlat amb alguns de tots vostès telefònicament, ell es troba fora de Catalunya en aquest moment, i també he parlat, òbviament, amb la consellera d'Interior, que segueix l'episodi, l'ha seguit en contacte estret amb els alcaldes i alcaldesses des de les 3 de la matinada aproximadament fins a les 5, jo he parlat a 4:15 del dematí, i aquesta és la raó per la qual doncs, soc jo i no la consellera d'Interior, que està atenent doncs, el CECOR des de doncs, la seva responsabilitat, que en aquests moments està també desenvolupant la reunió. Dit això, la primera qüestió és que com a govern, també m'acompanya el secretari de governs locals, com a govern ens posem a disposició dels ajuntaments afectats per restituir tot allò que s'escaigui. La primera avaluació i el detall doncs, en la roda de premsa que es farà des del CECOR, en aquest cas, doncs es donarà molta més informació de tal del que ara jo els pugui transmetre, però voldria si transmetre un parell o tres de qüestions. La primera, agrair, com deia l'alcalde del Vendrell, crec que ho parla en boca dels alcaldes i alcaldesses, doncs tot l'esforç que s'ha fet aquesta nit per part doncs, dels cossos de seguretat i d'emergències. Jo crec que tot aquest esforç doncs, ha donat fruits en el sentit doncs, que s'ha pogut fer les evacuacions pertinents que s'esqueien, com vostès saben, doncs, amb els càmpings, amb les discoteques, amb els diferents indrets. Estem en ple estiu, però estem en cap de setmana, probablement dels de major intensitat, per tant, la gent gaudia del lleure. Per tant, agrair a tots aquests serveis que han fet possible aquestes evacuacions i que han permès doncs, que doncs, les coses no hagin anat a més. Això és important. Segona, posar-nos a disposició dels ajuntaments doncs, per refer tots aquells equipaments, aquelles infraestructures que hagin pogut quedar malmeses. Tercera qüestió, constatar doncs, també que s'han anat recuperant els diferents serveis, tant els viaris com els ferroviaris. Hi ha algun retard, ara he parlat doncs, amb el secretari de Mobilitat, amb el senyor Manel Nadal, em deia que encara quedaven alguns petits retards, però en conseqüència d'una afectació severa a Sant Vicenç de Calders a l'estació, doncs això ha irradiat en diferents línies. Hi ha hagut una afectació en els moments més àgils intensa en diferents línies, però ara això s'està tornant a la normalitat. Encara no hi som del tot, però en qualsevol cas s'hi està tornant. I el capítol més important, el que ens preocupa més, és les persones doncs, ferides. Saben vostès que hi ha hagut aquestes persones que han estat evacuades, molt particularment, totes elles ens preocupen evident, però molt particularment una d'elles, de la caiguda del mur, que és una persona menor que està en pronòstic evidentment reservat, està, si no vaig errat, a Joan 23 de Tarragona, que és on han estat traslladats Tecla i Joan 23, i està sent atès, evidentment, pels serveis sanitaris, que és doncs, allò que en aquests moments, òbviament, el món local, el govern de Catalunya, preocupa més perquè són els danys, evidentment, a les persones. I dit això, doncs, ara tindrem una reunió amb els alcaldes i l'alcaldessa per tal doncs, d'avaluar i de quina manera, doncs, com a govern, podem disposar doncs, totes aquelles qüestions que siguin necessàries per tornar a la màxima normalitat. Però sí que voldria destacar que un episodi de pluges de la intensitat com el que hem viscut a partir aproximadament de les 3 de la matinada fins a les 5, ha generat doncs més de 600 trucades al 112, ha desplegat més de 200, gairebé 300 serveis per part de bombers, bàsicament de rescat de persones, d'evacuació, evidentment, d'aigua. Creiem doncs, que s'ha actuat doncs, donant resposta a aquesta emergència, a aquest episodi. Per tant, ara posar-nos a disposició dels ajuntaments com a govern, des de l'administració local, des del conjunt del govern de Catalunya.
3: Entenc que estem parlant d'ajudes que es puguin donar, ajudes econòmiques als ajuntaments per fer una mica infraestructures malmeses. No sé si declaració de zona catastròfica, no sé si s'escau o és suficient...
5: Jo crec que hi ha capacitat de donar resposta als danys que hagi pogut ocasionar doncs, aquest temporal doncs, sense declaració de zona catastròfica. Jo he vingut a Vendrell en altres moments doncs, en un episodi amb molta més dificultat fins i tot per arribar. Crec que no estem objectivament, això està taxat, no és un criteri potestatiu ni del govern ni dels ajuntaments, però no crec que aquest sigui el sistema. Havent-hi com hi ha, i això és el substantiu, mecanismes per poder ajudar el retorn a la normalitat en el temps més breu possible. No?
6: Deia que farien una reunió de socors i allà se donarien les dades dels danys que hi ha hagut. Quan hi haurà aquesta reunió i quan se sabran aquestes?
5: El socor està actiu i ara no li puc dir en quins moments. La subdirectora doncs, de Protecció Civil farà una roda de premsa informativa. Serà a darreríssima hora del matí. Estan ara encara reunits. Jo he trucat i estaven reunits. M'ha volgut interrompre una feina del socor. Ho dic perquè ells seran molt més capaços d'avaluar amb detall doncs, tota l'afectació amb infraestructura, viàries, ferroviàries, etcètera. Tenen molt més detall i coneixement del que jo tinc en aquest moment i un consta que estan en aquests moments, com han estat al llarg de tota la nit, però en aquests moments estan reunits i faran doncs, una comunicació pública al respecte.
7: Sí, conseller, per què no hagi sonat l'alè alert aquí a les zones més afectades per l'aiguat?
5: Sí, la e-alert, que és un bon instrument, es insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta és la...
6: O sigui, es van quedar curtes les previsions meteorològiques?
5: La meteorologia no és una ciència exacta i no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava per part del Servei Meteorològic. Aquesta és la raó per la qual, doncs, evidentment, no s'ha fet. Sí que crec que s'ha reaccionat doncs, amb celeritat per part dels ajuntaments, de les policies locals, del cos de Mossos, de tots els cossos d'emergència, molt particularment pels bombers, que són els més concernits, per la gent de Protecció Civil, per la gent de la Creu Roja, i agrair tot aquest esforç i agilitat dels ajuntaments doncs, en disposar doncs, els pavellons per acollir doncs, a totes les persones doncs, de les discoteques, dels càmpings, o persones que han hagut de ser doncs, traslladades, evacuades dels llocs on estan. No?
6: Diu que mica en mica es va tornant a la normalitat. Les persones que han estat evacuades poden tornar als càmpings, poden tornar als nois que estaven en una discoteca. Com està aquesta situació?
5: Jo estaria més atent a la informació que es doni des del CECOR, perquè tenen una informació molt més acurada del que és particularment de bombers, que són els que han d'avaluar el risc. Jo crec que es produirà al llarg d'avui, evidentment, doncs aquest retorn amb tota normalitat. Altra cosa és a veure si podran continuar el seu lleure, les seves vacances, doncs, en aquest cas en els càmpings, en funció de quin sigui l'estat com hagi quedat, per això ja s'anirà avaluant. Jo crec que serà, evidentment, al llarg d'avui, però, insisteixo, la informació fina de detall la donarà el CECOR.
6: I per aquesta tarda, que també és a partir d'ara que veuen pluges cap al Delta de l'Ebre, hi ha alguna previsió d'algun alert?
5: Fem, evidentment, el seguiment, es van fent doncs, totes les informacions des del Servei Meteorològic de Catalunya i des de Protecció Civil. No s'espera una pluja de la intensitat i amb la brevetat del temps que hem tingut per acumulació i intensitat. S'han sumat les dues coses, alta intensitat, quan veu les xifres, i amb un curt, molt curt espai de temps. Es preveu pluges intenses cap al Montsià, però crec que no de la intensitat. En qualsevol cas, insisteixo, qui els podrà donar informació de qualitat en aquest sentit, sobre també la previsió, és tot l'àmbit del CECOR. Però sí que es preveuen pluges, però no d'aquesta intensitat i no en aquest territori, sinó més, crec, si no vaig errat, més cap al Montsià i cap a l'Ebre. Molt bé. Moltes gràcies.
0: Hem escoltat en directe les declaracions del conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
8: No, tranquil·la.
2: 3CAT Info.

0: 5 persones ferides, una de les quals en estat crític després de la caiguda de 2 murs a Roda de Barà, al Tarragonès, pels aiguats acumulats avui de matinada amb més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès. S'han hagut de desallotjar 300 persones d'un càmping del municipi i també s'ha evacuat una discoteca del Vendrell amb 150 persones. L'incendi de Sogorb al País Valencià va a més. Ja són més de 600 hectàrees cremades en aquest foc que ha obligat a desallotjar fins a un miler de persones. Desarticulades dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península, mentre que la platja del Trampolín es torna a omplir de persones. Hi ha hagut 5 persones detingudes arran d'aquesta desarticulació de les organitzacions de tràfic il·lícit de gent i una ja és a la presó. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes pels migrants que hi ha a Ceuta. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i demanen al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. Els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 persones mortes a tots dos bàndols, la majoria menors. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Volodymyr Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. Anticipar-se i identificar la vulnerabilitat energètica és l'objectiu del termòmetre social, el propòsit del Col·legi de Treball Social durant les visites que es facin domiciliàries. Roger Mas ha tancat el festival Sons del Món a Cantallops, concert íntim davant de 300 persones. L'actuació de God Save the Queen tancava la programació del festival a la Ciutadella superant els 30.000 espectadors.
1: Esports.
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles, menys Rodri, que continua fent treball específic al marge del grup. El tècnic confirma que el migcampista en principi dilluns ja s'incorporarà a l'equip i qui sí que jugarà demà és Cancelo. Com la resta de fitxatges del primer equip, ja està inscrit a la Lliga. L'Espanyol, d'altra banda, rep el Madrid aquest vespre a Cornellà al Prat a partir de 9:45. Mentre que segona, el Girona, que ahir va perdre al camp del Còrdoba, ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. En bàsquet, el Barça ha fet oficial també el fitxatge de l'aler pivot francès Joan McAdoo fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys, fa 2 metres i 7 centímetres i prové del Mònaco. I avui comença a Mònaco també la Vuelta a Espanya. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes.
0: Atenció, encara algunes pluges que poden caure en punts de la meitat sud del país no seran tan fortes com les de les últimes hores, però s'ha d'estar alerta a l'acumulació encara d'aigua. Ambient suau arreu avui amb temperatures que no passaran dels 31-32 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions, us parla Jaume Brufau. En aquest moment...

0: moment de ràdio.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: En què fem molta atenció als aiguats del litoral a la Costa Daurada que han arribat a superar els 150 litres per metre quadrat en punts del Baix Penedès i el Tarragonès.

0: que s'han posat en marxa per atendre a les persones afectades per aquests aiguats. Entrava també l'atenció al pavelló de Roda de Barà, on estem nosaltres ara, que per cert, Espadaler ha justificat el fet de que no s'hagi activat l'ES Alert que s'envia als telèfons mòbils perquè la previsió de pluja no arribava a nivell 5 o 6, que és quan, segons ha explicat, sí que s'activa aquest ES Alert. Aquí a Roda de Barà, els més de 100 campistes desallotjats del càmping Gard de Barà que estaven al pavelló municipal i han tornat al càmping. L'alcalde Pere Virgili ens ha explicat que si el càmping no es pot allotjar perquè els equipaments no estan disponibles o no estan en les condicions adequades, buscaran alternatives.
1: Primer és, evidentment, la responsabilitat del càmping, que crec que faran tots els esforços possibles, evidentment, per reallotjar tothom o dins del seu càmping o a prop. Després entraria a l'Ajuntament, on podem disposar d'algun espai, doncs, amb uns matalassos perquè la gent pugui descansar, es pugui dutxar i pugui anar als banys. I, si no, després entraria a Generalitat en poder reubicar la gent.
0: Els campistes allotjats al pavelló de Roda, per cert, han agraït quan han marxat la tasca dels voluntaris per l'atenció rebuda aquest matí. A Roda, com bé destacàveu, hem de parlar de 5 ferits, 2 per la caiguda d'un mur al càmping i 3 més per la caiguda d'un altre mur al port de Roda de Barà. Una de les afectades, ho confirmava el conseller Espadaler fa uns minuts, una noia menor d'edat que està en estat crític ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Cal tenir present que Roda de Barà ha arribat a registrar fins a 270 litres per metre quadrat.
2: Doncs és el que ha passat aquesta matinada, ho estem explicant aquest matí migdia, 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Tornarem a fer el Catalunya migdia, que començarem només d'aquí a uns minuts, si tot no canvia en aquesta situació, cap a 2:15. Ricard Buigas, gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
2: I al Vendrell, al Baix Penedès, 150 persones hem de fer gil, les evacuaven d'una discoteca i les traslladaven cap a una escola del municipi. Pluges intenses que han coincidit en plena campanya de la verema. Això pot provocar molts danys al raïm. Segons que explicava en una entrevista a 3Cat Info, ara només fa uns minuts, Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
3: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
2: A més, la collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar durant uns quants dies encara.
3: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
2: I ara tota aquesta humitat, a més, expliquen pot afavorir el desenvolupament de fongs o d'altres malalties que pot patir la vinya. Ja són més de 630 les hectàrees cremades per l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Ha obligat a desallotjar fins a un miler de persones. En fem el seguiment també al País Valencià. Vetera, Pepa Ferrer.
4: Unes hectàrees cremades que s'han multiplicat només en 24 hores de 100 hectàrees que parlàvem ahir a més de 600 que parlem ja avui d'un incendi on la paraula optimisme costa de pronunciar i on hi ha 25 mitjans aeris treballant contra el foc. Ahir el dia era favorable, la nit ha sigut humida, s'esperava avançar, però el factor negatiu, l'enemic, ha estat la vegetació, una vegetació complexa que dificulta les tasques d'extinció i que fa més vulnerables les hores centrals del dia. Si ahir el que preocupava va ser la carretera CB25 entre Gàtova i Altura, avui el que preocupa és el terreny, que està molt calent i temen possibles revifalles. 1.000 persones han estat evacuades de Gàtova, una quarantena passen la nit al poliesportiu de Bétera, de moment sense previsió de tornar a casa.
2: Continuen els efectes de la crisi migratòria al Marroc, ara també a l'àmbit policial. En les últimes hores, la policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. Dels 5 detinguts, un ja ha ingressat a presó. Ahir es va tornar a omplir de gent la platja del Trampolín, que dijous havien desallotjat, perquè algunes persones diuen que no han pogut entrar als circuits d'acollida, com explica un dels membres de l'ONG ELIN.
5: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa, porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido, pues han vuelto.
2: El ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouabi, ha reivindicat una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les dues ciutats autònomes de sobirania espanyola.
6: Sobre la qüestió de...

0: Ceuta i Melilla continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
1: Des d'un canal públic al País ha fet una crida més a més a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les dues ciutats amb l'objectiu d'aconseguir, ha afirmat, que tots els ciutadans retornin al Marroc. I el Ministeri de Sanitat convoca per dilluns vinent les urgències de les comunitats autònomes per facilitar vacunes pels migrants que hi ha a Ceuta. La trobada arribarà després que els col·legis de metges i infermeres a la ciutat autònoma hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
2: Fons del Ministeri de la Conselleria confirmen que aquesta reunió serà dilluns a les 12 del migdia de manera telemàtica. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva del juliol, ara fa 3 setmanes. Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats. I és que després de malviure tants dies al carrer, molts d'aquests migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques, que segons els experts són comunes a l'Estat i no suposen cap risc per a la població.
1: I el Departament d'Interior assegura en un comunicat que els Mossos actuaran si es produeixen discursos o incitacions a l'odi a la manifestació prevista per avui a la tarda a Barcelona, convocada per Save Europe Act, el moviment de la dreta identitària i d'extrema dreta, que reclama un enduriment radical de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Ho ha resumit Miquel Ramos, periodista especialitzat en l'extrema dreta, en declaracions a aquesta emissora.
3: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
1: Formacions parlamentàries com Esquerra Republicana o els Comuns han demanat al govern que prohibeixi aquesta manifestació. Podem escoltar a David Cid, dels Comuns, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són d'extrema dreta violenta.
1: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona, però des del consistori van argumentar que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt ho van detectar. Nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts aquesta nit per la guerra són menors. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. La de Kiev i Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital i 4 més a la regió de Mykolaiv. La majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Volodymyr Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferides. Algunes han estat greu. 9 persones continuen desaparegudes encara sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i de depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. D'altra banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar, a la zona de Samara, qui ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que també pateix el país. La planta afectada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, avui al matí, la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac rus contra les seves instal·lacions. I han fracassat les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'avui al matí, i després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels d'un 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses i, segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord amb els termes que, segons Washington, havien pactat a començaments de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no s'ha assolit.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: En punt, un quart de dues.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Atenció ara al trànsit i al temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. Començarem parlant de l'AP7. Al tram sud de l'AP7 hi ha retencions. A Freginals, on hi ha un carril tallat per un accident. A Roda de Barà també hi ha un carril tallat, en aquest cas per Bassals d'Aigua, i també a Castellbisbal. Tot això en sentit nord. Pel que fa al tram nord de l'AP7, hi ha retencions de Montornès del Vallès a La Roca i també de Fogars a Maçanet de la Selva, també tot això en sentit nord. Pel que fa a l'N340, es dona pas alternatiu per la retirada d'un vehicle al Vendrell. A l'N260 i a l'N154 hi ha retencions a Puigcerdà en tots dos sentits, a la C16 a Berga, en sentit nord a la P2, a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la C32 a Mataró en sentit nord a la C60 a Argentona, per enllaçar amb la C32, a l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord. Tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. De fet, a la C58 hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat. Finalment, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en sentit Besòs. De moment és tot des de l'equip viari.
0: Gràcies. Carmina, bon dia.
2: Bon dia.
1: El temps.
0: La previsió és de Néstor Gómez.
3: El sector de les Terres de l'Ebre, especialment cap al Montsià i al Baix Ebre durant les properes hores. Destaquem les precipitacions, els 23 litres que ja han caigut a la Ràpita i se n'esperen uns quants més. Pluges que tindran continuïtat fins a mitja tarda, si bé els de la tarda tendirien a ser una mica més febles que els de les immediates hores. A la resta del país, cel variable, amb algunes precipitacions que s'esperen cap a l'àrea del Prepirineu aquesta tarda i una mica més de sol cap a la Costa Brava. Tot això amb unes temperatures que tendiran a quedar més curtes que no pas les d'ahir. Si ja ahir divendres vàrem notar que les temperatures van baixar, avui encara poden baixar més, unes màximes que no passaran dels 32 o 33 graus. De cara a demà, encara aquesta propera nit i matinada, també matinada de diumenge, primeres hores de diumenge, s'esperen alguns ruixats cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. En tot cas, res a veure amb els aiguats d'avui. Uns ruixats d'entre febles o localment moderats o puntualment alts, però en tot cas no té res a veure amb els aiguats de les darreres hores. Un diumenge que es presenta amb el cel variable, fora d'aquest sector, amb ruixats que poden aparèixer a la tarda a l'àrea del Pirineu, i demà pujaran una miqueta les temperatures, però es mantindrà dintre del rang normal de les temperatures habituals del mes d'agost.
0: El Col·legi de Treball Social ha proposat una nova eina diagnòstica que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir a les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics d'aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i, sobretot, prevenir una problemàtica que no pare de créixer. És una informació que ens ha preparat la Laura Cugat.
4: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
5: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
4: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
5: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les

0: persones, de la seva llibertat de consum, perquè puguin pagar-ho.
1: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
2: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de la capital, Buenos Aires, contra l'elevat endeutament de les famílies i pel tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten pas totes les butxaques i la morositat dels ciutadans també no para d'augmentar. Corresponsal Joan Biosca.
3: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
4: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
5: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
3: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
6: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
7: Obviamente.
6: Perdón, digo, más allá...
7: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
6: No.
7: Está bien. Ok, listo. No,
6: más allá de que hay
7: después, otro... Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
3: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
8: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
3: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
9: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
10: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors.
2: Roger Mas.
10: I caminava lenta.
2: El cantautor de Solsona ha estat l'encarregat de fer un concert d'hora i mitja molt íntim davant d'unes 300 persones com a clausura de la 19a edició del Festival Sons del Món. L'escenari, el del celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Xavi Pasqual, director del festival, ha destacat la importància de la participació d'un dels grans cantautors que tenim al país i fins i tot diu pensador de la nostra època.
11: Acabar amb aquesta figura Sons del Món, doncs, em dona un punt de qualitat, un punt cultural, que pensem que al final, lògicament, a la Ciutadella de Roses ens hem d'obrir a diferents públics i a música pop i a música més mainstream, no? Però d'alguna manera, doncs, acabar amb aquest punt de qualitat és una senya d'identitat.
2: També ha celebrat l'assistència del públic tant als concerts que s'han fet a la Ciutadella de Roses com als escenaris més petits. El concert de God Save the Queen va tancar la programació del certamen a la Ciutadella, superant els 30.000 espectadors.

0: 5 minuts i mig i seran 2:15.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx, Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles, menys Rodri, que ha continuat fent treball específic al marge del grup. El tècnic alemany ha confirmat que el migcampista

0: madrilenya, en principi, s'incorporarà al grup a partir de dilluns i, per tant, no viatjarà a Elx. Qui sí que ja està a punt per jugar demà contra l'equip alacantí és Cancelo, que, com la resta de fitxatges del primer equip, ja ha estat inscrit a la Lliga. Flick, que no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. El tècnic, això sí, ha parlat de l'aportació de Balde.
1: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde has a huge quality.
2: És una pregunta difícil, perquè en Balde té una gran qualitat. Per mi és important el que he dit ja abans.
1: Have the conviction on your position, and this is what I want.
2: Estàs convençut que el pots competir a la teva posició? Això és el que jo vull veure de tots els jugadors.
1: What they are doing,
2: només quan juguem com a equip,
1: they are showing me to play,
2: that they are ready to play, that they are good enough to play,
1: or that everyone 100% committed with us.
0: El partit al camp de l'Elx començarà demà a 9:45 del vespre des d'una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. I aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. Simeone també ha confirmat que el davanter argentí ha entrat a la convocatòria pel partit de l'Atlètic de demà contra l'equip de la Plana Baixa.
3: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a partir de 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic Manuel González demana prudència.
4: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
0: Al marge de l'Espanyol Madrid, que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui es disputen dos partits més de primera. A les 5 a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla. A les 7:45, a Mestalla, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Real Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado, de 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Està format, de fet, a les categories inferiors del Club de Lisboa. El Girona, en un comunicat, subratlla textualment que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel bon posicionament, per la seva capacitat d'anticipar-se als rivals i per una notable qualitat en la sortida de la pilota. Amb aquest fitxatge, el Girona confia a incorporar un futbolista amb marge de creixement i també projecció de futur. Aquest fitxatge arriba justament l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
5: El partit, torno a dir, l'hem perdut a la primera part, que crec que doncs, bueno, ha estat una primera part bastant nivellada, però que ells, amb els detalls i amb el que és futbol, doncs, ens han guanyat i ens han fet dos gols, no? Amb dues contres o dues transicions així ràpides evitables, no?
0: Encara en futbol, el Barça es va endur ahir la 5a edició del GAM per femení després de vèncer el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Bruts, Pina i Graham van fer els gols de les Blaugrana. Pel que fa a les cares noves, contra el Brighton van tenir minuts la central Martina Fernández, que va sortir de titular, i també la portera Tyler McKemmy i la davantera Carolyn Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no va jugar amb una sobrecàrrega. Mentrestant, en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan McAdoo fins el 30 de juny del 2028. Té 26 anys i fa 2,07 metres. És un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. És, de fet, el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet per aquesta temporada. I avui a Mònaco comença la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre, amb una última etapa en final a Granada. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes. 6 seran d'alta muntanya i 2 seran contrarrellotge. La primera avui, de 9 quilòmetres i mig, precisament als carrers de Mònaco. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho des de 2019. A la Vuelta, però, també hi participen 4 ciclistes catalans: David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel, del Bahrein, i Marcel Brustenga, de l'equip Kenpharma.

0: Catalunya Ràdio.
1: 7 ferits, un de crític, carrers inundats i talls als trens i a la Nacional 340. Aquest és el balanç de les pluges torrencials a la Costa Daurada. Bon dia, ara són 2:15.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: El Tarragonès i el Baix Penedès són les comarques més afectades per uns aiguats que han estat més forts del que estava previst. En alguns punts s'han superat els 200 litres per metre quadrat. Anem a Roda de Barà. Ricard Boigas, bon dia.
2: Hola, bon dia. La pitjor part se l'han endut 5 persones de Roda de Barà, 2 que s'han vist afectades pel col·lapse d'un mur al càmping Arc de Barà i 3 persones més per un altre mur que s'ha dit al port de Roda. Una, la filla menor d'edat, està en estat crític. 300 persones més han estat evacuades del càmping Arc de Barà, com la Maria.
3: De estar lloviendo que había un poquito de agua de riadilla, ya te digo, literal, hasta la ingle teníamos el agua. No es lo más correcto, pero del primer susto pues intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
2: Tots els rellotjats al pavelló de Roda han tornat al càmping o a casa.
1: I ahir no es va enviar cap alert. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, apunta a la previsió dels meteoròlegs.
4: I en el moment que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: Unes pluges, parlem ara amb el nostre meteoròleg, en Néstor Gómez, que han superat, com dèiem, els 200 litres per metre quadrat. Néstor.
5: Hola, bona tarda. Doncs unes precipitacions molt intenses. Aquests 200 caldrà verificar si realment on han sigut, perquè els que són els pluviòmetres oficials no donen aquestes dades, caldrà validar-ho o no, però en tot cas sí que ha sigut moltíssima aigua. Tanta com que, per exemple, en el cas del Vendrell, els 129 litres d'avui és el registre mai registrat en aquesta població, i això que té dades des del 1999. O en el cas de Torredembarra, els gairebé 113 litres registrats avui no s'havien registrat des que hi ha registres, també des del 1999, és a dir, més de 26 anys sense tenir una precipitació en un dia tan intensa, i no només de l'estiu, sinó també comptant també els mesos de primavera, que sol ser quan plou amb més intensitat. De tal manera que molta aigua caiguda de manera persistent, insistent, perquè en alguns casos, en el cas de Torredembarra, 44 litres en només mitja hora, és el que es considera com a pluja torrencial, i unes pluges intenses de més de 20 litres que s'anaven acumulant cada mitja hora que passava. D'aquí aquestes grans quantitats d'aigua i d'aquí aquests problemes que hem tingut avui en el Camp de Tarragona, especialment, com dèiem, al Baix Penedès i al Tarragonès. Unes precipitacions que han arribat des de Bellvei, Calafell, Comarruga, Torredembarra, el Vendrell i altres poblacions a superar els 100-120 litres per metre quadrat, concentrat sempre en aquesta zona. Aquestes pluges, a partir de primera hora del matí, han marxat del tot, s'han endinsat cap al mar i s'han fos, i ara tenim la mirada posada amb les pluges que s'esperen i, de fet, ja estan descarregant en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Han deixat ja una vintena de litres cap a les cases d'Alcanar i s'espera que aquesta tarda continuï l'activitat de tempestes que poden ser localment intenses sense repetir, en principi, la situació d'aquesta matinada, com dèiem, al Montsià i al Baix Ebre. A la resta del país, el temps serà variable, amb alguns ruixats que poden aparèixer a l'àrea del Prepirineu, Pirineu Oriental, els típics de la segona meitat d'agost, i el temps més assolellat a la façana costanera. I de cara a aquesta propera nit, atenció, perquè tornarem a parlar de ruixats que poden ser localment intensos al Camp de Tarragona i, de nou, a les Terres de l'Ebre. Això sí, amb una menor intensitat, és a dir, ja no s'esperen que siguin de tal magnitud com les que hem tingut, però, com dèiem, podria ploure una miqueta sobre mullat, amb unes pluges que podrien deixar 20 litres per metre quadrat a l'entorn d'uns 30 minuts aproximadament. Una situació de diumenge que ve encapçalada també per un cel que predominarà variable, amb algun ruixat a l'àrea del Pirineu durant la tarda. I tot això amb unes temperatures que han recuperat la normalitat. Ahir vàrem tenir les temperatures típiques i tòpiques del mes d'agost, tot i que sembli mentida, ahir ja vàrem tenir temperatures normals, després de tants dies i tantes setmanes de grans calorades, i avui continuarem tenint aquesta mateixos valors màximes que avui, en principi, en lloc de Catalunya, es mouran per sobre dels 32, màximes 33 graus.
1: Gràcies, Néstor. Estarem pendents d'aquesta evolució de les pluges a les Terres de l'Ebre. Gràcies, bon dia.
5: Bon dia.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Uns aiguats que han tingut també una forta afectació en el transport, tant perquè s'ha tallat durant unes hores la Nacional 340, com pels talls a les línies de Rodalies que passen per l'estació de Sant Vicenç de Calders, que ha quedat inundada. Trànsit, Carmina Malagarriga, situació a aquesta hora, bon dia.
6: Bon dia, Eva. Començarem, doncs, amb els trens. A causa de les condicions meteorològiques que, com deies, han afectat l'estació de Sant Vicenç de Calders, els trens de les línies R15 i R16 arrosseguen retards importants que poden superar els 3/4 d'hora. I, a banda d'això, a l'AP7 hi ha retencions a Freginals, on hi ha un carril tallat per accident, i també a Roda de Barà hi ha un carril tallat per bassals d'aigua. Al tram nord de l'AP7, retencions de Montornès del Vallès a la Roca i de Fogars a Maçanet de la Selva en sentit nord. Però a l'N340 es dona pas alternatiu al Vendrell perquè s'està retirant un vehicle. També retencions tant a l'N260 com a N154 a Puigcerdà en tots dos sentits, a l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord i tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. És que a la C58 hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat. Finalment també retencions a la Ronda de Dalt entre les sortides 5 i 6 d'aquesta via per obres en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. I pluges a banda. Avui també parlarem de la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants de Ceuta, als col·legis de metges i infermers. Recordem que de la ciutat autònoma, recordem que ja fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. També pendents a aquesta hora dels bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna, que avui deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. I ens farem ressò, tornant a casa nostra, de la queixa dels pescadors catalans de gamba vermella. La gran majoria ja han esgotat les quotes assignades per aquest any per la Unió Europea. Estan indignats perquè Brussel·les no els permet pescar fins a finals d'any. I això justament en un any en què asseguren que hi ha població extraordinària d'aquesta espècie.
7: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem.
1: És Jaume Carnicer, president de la confraria de Vilanova i la Geltrú. I acabades les festes majors del barri de Gràcia de Barcelona, avui comencen les del barri de Sants. És aquesta segona gran festa d'estiu de la capital catalana. Aquest any, 11 carrers participen en el concurs dels millors engalanats. El pregó el farà avui a la tarda l'actriu i directora Letícia Dolera. Avui en un Catalunya migdia més llarg, hem començat mitja hora abans, ja ho heu sentit, per poder fer un ampli seguiment de totes les afectacions de les pluges aquesta matinada al sud de Catalunya, sobretot a la Costa Daurada. Un Catalunya migdia que sí que allargarem, com sempre, fins a 2/4 de 3. I els últims minuts d'aquest informatiu, com cada dissabte i diumenge, els dedicarem a l'actualitat esportiva. Roger Arnau, què destaquem avui? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs que el Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors. Mainz Rodri, que continua fent treball específic. Qui sí que està a punt per jugar és Cancelo, que com la resta de fitxatges ja està inscrit a la Lliga. L'Espanyol, d'altra banda, avui rep el Madrid, mentre el Girona, a segona, que hi va perdre el Camp del Còrdoba, ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado.
0: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
1: Ara passen 8 minuts de 2/4 de 2. I comencem marxant cap al Tarragonès. Diversos ferits, inundacions i incidències viàries pels forts aiguats al litoral nord del Tarragonès i al litoral del Baix Penedès. I també polèmica per la magnitud d'uns aiguats que han superat les previsions i la població de les zones afectades. No han rebut cap missatge, és alert. A Roda de Barà tenim el nostre company a la demarcació de Tarragona, en Ricard Boigues, amb qui ho hem estat seguint tot el dia des de primera hora. Ricard, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Eva.
1: D'entrada, molt pendents, evidentment, dels ferits.
2: Sí, és el que dèiem, la pitjor part de tot plegat. Són enduts 5 persones a Roda de Barà. Dues s'han vist afectades pel col·lapse d'un mur al càmping Art de Barà, que posteriorment ha estat desallotjat, i 3 persones més per un altre mur que ha cedit, en aquest cas, al port de Roda de Barà. Una, que és la filla, menor d'edat, està en estat crític, com ha confirmat el conseller Ramon Espadaler fa tan sols uns minuts. L'aigua ha obligat a desallotjar, el que dèiem, unes 300 persones del càmping de l'Arc de Roda. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al pavelló municipal de Roda de Barà, cap a quarts de 12 han començat a tornar de nou cap al càmping. L'alcalde Pere Virgili, l'alcalde de Roda, ens ha explicat que si el càmping no pot allotjar novament aquestes persones perquè els equipaments han quedat molt afectats, buscaran alternatives.
9: Primer és, evidentment, la responsabilitat del càmping, que crec que faran tots els esforços possibles, evidentment, per reallotjar

0: tothom o dins del seu càmping o a prop. Després entraria a l'Ajuntament, on podem disposar d'algun espai, doncs, amb uns matalassos perquè la gent pugui descansar, es pugui dutxar i pugui anar als banys. I si no, després entraria a Generalitat en poder reubicar la gent.
1: Els campistes han estat reallotjats en aquest pavelló municipal de Roda de Berà, on han rebut aigua, menjar i també roba seca, perquè han estat moltíssimes hores a la intempèrie, s'han mullat i necessitaven, evidentment, també canviar-se la roba. Els campistes allotjats al pavelló de Roda han agraït també la tasca dels voluntaris de l'atenció rebuda. N'hi ha que ho han passat molt malament, diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens explicaven la Maria i el Juan.
2: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
3: Los coches a media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
1: El que explicava el Juan, que és de Masquefa, que té els micròfons del suplement d'estiu de Catalunya Ràdio, és que, bàsicament, el que han fet els campistes ha estat avisar-se els uns als altres per poder fugir, per poder sortir, perquè això ha passat de nit i molts d'ells estaven dormint. Bé, Roda, com dèiem, Eva, s'ha endut la pitjor part, però, de fet, cal tenir present que hi ha alguns registres que no són oficials, que recullen que l'aigua caiguda supera fins i tot els 270 litres per metre quadrat, però no ha estat l'únic punt afectat. Ha afectat diversos municipis, sobretot, com bé explicava, de la costa nord del Tarragonès i Baix Penedès, com per exemple Creixell. L'alcaldessa Montserrat Muñoz també ha explicat a 3Cat Info les afectacions.
4: Al casal municipal hem fet l'acollida de les persones que estaven al carrer i han sigut 13. Y yo he estado con ellos toda la noche porque policía local y tanto policía local como protección civil han estado paseando por el municipio.
5: Ricard, de seguida parlem de les incidències materials, però ha quedat clar que no es va preveure bé la magnitud dels aiguats i aquí ha començat la controvèrsia i la polèmica perquè no es van enviar missatges és alert a la població de les zones afectades. La quantitat d'aigua ha sorprès tothom, inclosos també diversos alcaldes, i ara s'hi pronunciava fa poca estona el propi govern a través del conseller Ramon Espadaler, Ricard.
1: Sí, el conseller de Justícia, que ha baixat al territori com a representant del govern, ha justificat el fet que no s'hagin enviat és alerts perquè, segons ha explicat, la previsió de risc no arribava, i és veritat, segons havia anunciat Protecció Civil i el Meteocat, al 5 ni al nivell 6, que és quan s'activa. L'escoltem.
6: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una e-alerta si no tens el substrat, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
1: Val a dir que Meteocat i Protecció Civil sí, havien alertat d'aquesta possibilitat de viure capítols de pluja torrencial, però no del nivell 5 i 6. Els ajuntaments havien pres precaucions, les precaucions corresponents amb activació dels seus plans municipals, però l'alcalde de Roda, també Pere Virgili, ha reconegut que no s'esperaven tant.
0: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua, de manera tan insistent i durant tant de temps... Jo, sincerament, no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
1: Cal tenir present que alguns campistes amb els que hem parlat aquest matí, que són habituals, diguéssim, de Roda Berà, no que estiguin fent estades només d'aquest estiu, ja ens han explicat que això no ho havien vist mai.
7: Continuem amb aquesta previsió que ja teníem, continuem amb l'alerta del Pla Inuncat, encara esperem aquestes pluges, sobretot en aquesta zona sud, la zona del Delta, totes les comarques més del sud, ja una miqueta més entrat al dematí. Per tant, avui encara, durant tot el dia, aquesta vigilància, sobretot a les comarques del sud, Montsià, Baix Ebre, tota aquesta zona, molta vigilància també.
5: És Imma Soler, de Protecció Civil, que demanava extremar les precaucions a les Terres de l'Ebre davant la previsió d'aquestes pluges torrencials a la zona. Ara ens ho explicava el Néstor.
1: Cal tenir present que l'Ebre és un territori molt sensible a temporals de pluja, per la seva ubicació i també per la seva composició geogràfica, sobretot a la zona de costa. Tot apunta que la intensitat de pluja no serà tan gran com la que ha registrat el Tarragonès i el Baix Penedès aquesta aquesta matinada. Tot i això, cal tenir present que hi ha previsions de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i precisament per això Imma Soler, la subdirectora general de Protecció Civil, el que feia era demanar prudència a tothom.
5: Ha estat, doncs, Ricard, una matinada i un matí, sobretot de moltes incidències. Quins problemes han causat els aiguats també i quins danys materials? Fem una mica de recopilació de dades.
1: Mira, afectacions sobretot en vies urbanes i passos inferiors, com per exemple les escales que creuen les vies de tren a Torredembarra o algunes carreteres. Els bombers també han hagut d'intervenir per retirar alguns vehicles que havien quedat atrapats en ponts i rieres. Nosaltres hem vist que s'havia obert la circulació, per exemple, la 340, que ha estat tallada durant força estona mentre ha durat el temporal. S'han anat reobrint i hi havia alguns punts en què encara s'acumulava aigua, però que els cotxes després no tenien dificultat per poder passar, tot i que es podia veure que en els punts aquells on la carretera connectava amb alguna riera o algun torrent, doncs evidentment l'aigua l'havia sobrepassat i precisament per això no es podia circular. Cal tenir presents que l'estació de Sant Vicenç de Calders al Vendrell s'ha inundat i ha obligat a suspendre la circulació de les línies que connecten el corredor sud del país amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, mig matí ja s'ha aixecat l'alerta del Ferrocat i s'ha anat recuperant l'activitat. Segons explicaven els ajuntaments, hi ha mobiliari urbà també que ha arrossegat l'aigua i que hauran de reparar o reposar.
5: Gràcies, Ricard. Molt bon dia.
1: Bon dia.
5: I per cert, que l'aigua d'aquesta matinada, a banda del Tarragonès, ara ho hem repassat, ha afectat també al sud del Baix Penedès. Des de primera hora del matí, els veïns treballen per tornar a la normalitat tan aviat com sigui possible. I una de les zones afectades, també amb alguns ferits, ha estat el Vendrell. Allà hi tenim l'Ariadna Escoda.
8: Una pluja torrencial que, segons expliquen els veïns, no havien viscut mai abans. Ho relata en Joan Coll, de Creixell, qui lamenta que el clavegueram no ha resistit la intensitat de l'aiguat.
9: Ha passat alguna altra vegada, com aquesta mai a la vida. És que va ser lo fort, no, lo fort i el temps que ha durat. Ha durat una hora, dues hores, tres hores, no sé, una barbaritat ha durat. Amb la mateixa intensitat no parava.
8: Al Vendrell, veïns com en Daniel Cáceres han vist com l'aigua arrossegava brutícia, com ara sacs de runa, peces de vehicles i altres objectes.
10: Bueno, ara tota la brutícia que ha portat, que suposo que això passaran a recollir-ho de seguida que puguin, perquè han portat moltes, n'hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, n'hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat... Bueno.
8: En alguns casos, la pluja ha descarregat més de 40 litres en mitja hora. Segons registres oficials, el punt on ha plogut més ha estat el Vendrell, amb 145 litres i mig. A Torredembarra s'han registrat quasi 137 litres, mentre que a Calafell gairebé 110. Encara que la pluja dona treva des de primera hora del matí, les autoritats insisteixen en la perillositat que suposa travessar rieres, barrancs i rius a causa del risc d'augments sobtats del cabal.
5: Ara passen 2 minuts de 3:15. Ha estat, com dèiem ara, una nit força complicada pels bombers i ara podem saber-ne l'última hora amb Ferran Julià, que és inspector de bombers de la Generalitat. Senyor Julià, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
11: Hola, bon dia.
5: En primer lloc, quants avisos han rebut relacionats amb aquests aiguats i amb aquestes fortes pluges i tempestes d'aquesta nit i matinada?
11: Des d'ahir a les 2 de la matinada fins a aquest migdia a 1:45, hem rebut un total de 283 avisos relacionats amb aquest episodi.
5: I quines són les principals actuacions que han hagut de fer els bombers avui i en quines zones hi ha hagut més afectació?
11: Sí, la majoria de comarques o tots aquests avisos han estat a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès i sobretot els municipis més afectats han estat el Vendrell, Roda de Barà i Creixell. La majoria d'afectacions han estat per inundacions, algun rescat que s'ha hagut de fer en algun vehicle i, sobretot, les més rellevants han estat l'evacuació d'unes 300 persones que s'han hagut de fer d'un càmping a Roda de Barà i després també la caiguda d'un mur a Roda de Barà també que ha afectat a dues persones, una crítica i una greu, que han estat evacuades a l'hospital. Mm-hmm. La resta que hi ha encara queden serveis ara, a hores d'ara, que són sobretot assistències tècniques a nivell d'esgotaments d'aigua majoritàriament i alguns arbres.
5: Mm-hmm. Ara l'Alina va preguntar quina és la situació en aquests moments.
11: Sí, en aquest moment seguim treballant, tenim allà un total d'unes 13 dotacions i anem acabant de fer els esgotaments que podem, que es pot, en funció del nivell d'aigua que queda. Sí que és veritat que en molts casos, en el pic fort de la tempesta hi havia un nivell molt alt, però ara quan ja ha baixat, moltes d'aquestes zones inundades ja ja han baixat per si soles, ja queden moltes menys afectacions.
5: Ens parlava també de persones que han rescatat d'algun vehicle. Entenc que són vehicles que s'han dut una riera o situacions d'aquest tipus.
11: Exacte, han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes, però sí que hem fet algun rescat encara d'alguna persona atrapada dins el vehicle.
5: El que sempre es recomana també des de Protecció Civil, dels bombers, òbviament, que quan hi ha aquestes situacions no agafar els vehicles per aquest tipus de situacions que es donen de riuar davall, no?
11: Sí, sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de riera, els passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell, perquè a vegades sembla que hi hagi poca aigua, però a l'entrar amb el vehicle n'hi ha molta més de l'esperada i llavors l'aigua arrossega el vehicle i impedeix després que es pugui sortir del vehicle i llavors és un problema.
5: Ara, ja per acabar, preguntar-li, senyor Julià, quan preveuen que es pugui tornar a la normalitat? Deia que encara tenien alguna dotzena de dotacions treballant allà. Quan preveuen que es pugui tornar a la normalitat? Sí. També tenint en compte que les pluges ara van cap a l'Ebre. Quines són les recomanacions que faríem a la població en aquella zona, també?
11: Ara mateix, de fet, els evacuats ja poden tornar, tots els càmpings, ja, la gent que ha volgut ha pogut tornar, tot i que es recomana, en alguns casos, depèn de com hagin quedat les instal·lacions del càmping, si s'hi poden quedar o no, s'haurà de valorar quan arribin allà, però no hi ha restriccions en allà, i al llarg d'aquesta tarda, segurament, fins al vespre, anirem acabant de fer aquests treballs d'esgotaments que quedin. A partir d'ara ja hem estat atents a tota la zona, a la zona de cap a Baix a l'Ebre, com dèieu. De moment no estem tenint molta afectació allà. Sembla que de cara a la tarda hi ha un petit respir i llavors estarem amatents de cara a la matinada i també demà a veure com retorna aquest episodi. Però ja et dic, de cara a tot el que és aquesta tarda esperem ja acabar de reduir molt el nombre d'assistències que ens queden aquí, d'actuacions.
5: Ferran Julià, inspector de Bombers de la Generalitat, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio. Molt bon dia.
11: Bon dia, gràcies a vosaltres.
5: I encara una altra derivada d'aquests aiguats. Les pluges intenses d'aquesta nit a la zona del Baix Penedès han coincidit precisament amb la campanya de la verema i això ha tingut conseqüències, Maite Curtó.
12: Així és, això pot provocar molts danys al raïm, segons ha explicat aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
13: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps, doncs, et pot provocar que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
12: A més, la collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar durant uns dies.
13: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
12: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya.
5: I a Catalunya estem pendents, evidentment, de les pluges i al País Valencià estan pendents del foc. Ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem allà amb la comarca de l'Alt Palància, a Castelló, Pepa Ferrer.
14: Són les hores més complicades, però també les més decisives, d'un incendi que només en 24 hores ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
15: A veure, el problema és que estem pintant el cel des de l'ara d'aquí, no perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
14: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
16: Directamente ya cuando la UME apareció, y apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
14: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'en Galceran, que també han cremat aquest estiu.
5: Dos minuts per la publicitat i tornem de seguida.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: ajuda la vida.
1: Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de 9:15, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
3: Ei, com va? Com et dius?
4: Tenim un nom que el sap tothom.
3: Però d'on surts tu?
4: Tant se val d'on venim, si del sud.
3: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
4: Ara estem d'acord, estem d'acord.
3: Sí, i una estrella ens agermana.
5: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
6: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.

0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: 3 minuts i seran les dues. I avui en aquest Catalunya migdia especial que hem començat fa mitja hora, a 2:15, ara deixem les pluges, l'actualitat sobre les pluges. Si hi ha novetats, us les explicarem aquí en Antena Conjunta per Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Ara parlem d'altres qüestions, com per exemple de Ceuta. I és que avui hem sabut que el govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Això mentre diversos migrants han passat una nova nit a la platja del Trampolín, malgrat que els dos últims dies els han desallotjat per reubicar-los. Els dos espais d'acollida que s'han habilitat s'han quedat curts per atendre'ls, Núria Hart.
2: Com deies, preocupen especialment les nenes. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència. El Ministeri d'Infància vol presentar la proposta per traslladar mig miler de nenes a la península la setmana que ve. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
3: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque los que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
2: A aquesta hora el president de Ceuta reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
4: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
1: I tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma a Madrid. Alba Gil, bon dia.
5: Bon dia. Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de tres setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats, perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat

0: i que no suposen cap risc per a la població.
1: En punt, les dues del migdia, a aquesta hora, un Catalunya migdia que hem començat abans, hem començat mitja hora abans, un Catalunya migdia que estem fent en aquest format més llarg, mitja hora abans, perquè volíem fer aquest ampli seguiment de les incidències i de les afectacions de les pluges, sobretot al Tarragonès i al Baix Penedès. Ara seguim, com dèiem, estàvem parlant de Ceuta, teníem aquestes novetats sobre la reunió de vacunes, i ara també us expliquem que el Tribunal Suprem, parlant encara sobre Ceuta, ha dit no a la petició del PP de forçar les compareixences dels ministres al Senat. Argumenta que no s'ha acreditat l'especial urgència per atendre aquesta petició sense escoltar les al·legacions del govern espanyol. Ara dona 10 dies a l'executiu per presentar-les. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però torna a defensar que el rei Felip VI ha d'anar a Ceuta. Montse García.
2: La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Recordem que 3 senadors del Grup Popular al Senat van presentar aquesta cautelaríssima en nom del partit per forçar les compareixences després que el govern anunciés que aniria al Congrés però no al Senat. De fet, la setmana que ve, 7 ministres aniran a la Cambra Baixa per donar explicacions.
1: I a tot això, com dèiem, el PP torna a demanar que el rei vagi a Ceuta.
2: Sí, és la resposta del líder dels populars a l'entrevista a l'agència EFE a les reivindicacions del Marroc sobre Ceuta i Melilla. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
3: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará quan el govern d'Espanya autorice ese desplazament.
2: Qui sí viatjarà a Ceuta la setmana que ve és el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que reunirà amb empresaris i agents socials per parlar de l'impacte econòmic de la crisi migratòria al sector.
1: I en el context de la situació a Ceuta, l'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, Joan Trias.
4: La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Safe Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. Aquest moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent, i avui han convocat aquesta concentració a Barcelona. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i col·lectius pro-immigració han demanat a la Generalitat que prohibeixi l'acte, mentre els col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació de resposta una hora abans. Safe Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Ho resumeix Miquel Ramos, un periodista especialitzat en l'extrema dreta, en una intervenció que ha fet al matí de Catalunya Ràdio.
5: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són una similables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
4: L'origen de Safe Europe Act arrenca el mes de maig, quan es van presentar oficialment en una cimera a Oporto, a Portugal, que va aplegar ideòlegs de la dreta radical, polèmics personatges com l'excap de la policia anti-immigració de Trump, Gregory Bovino.
1: I de seguida, més informacions de la crònica internacional. Abans, però, tenim novetats que afecten també el trànsit a causa d'aquestes pluges. Carmina Malagarriga, quina és la novetat? Bona tarda de nou.
6: Bona tarda. És una notícia referida al transport ferroviari públic. S'acaba d'interrompre la circulació de trens de la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies. Una incidència derivada de les condicions meteorològiques d'aquesta nit i matinada. Continuarem informant.

0: I de la crònica internacional, a més de Ceuta, estem pendents avui dels bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna que deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat.
1: A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. Les de Kiev i d'Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital ucraïnesa i 4 més a la regió de Mykolaiv, la majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà d'aquest atac mortal rus que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits, alguns en estat greu. 9 persones continuen

0: més gran de la federació. A la mateixa regió, aquest matí, la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions.
1: I a tot això, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna al centre del programa electoral del seu partit per a les properes eleccions. El president rus deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió, malgrat la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat al Congrés, que està fent avui Rússia Unida, abans de les legislatives del 20 de desembre. Anem ara cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
2: Bon dia. Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport. Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
1: I tanquem, gràcies, Cristina, la crònica internacional explicant-vos que els Estats Units han imposat uns aranzels del 50% al Canadà. Això després que aquesta matinada no hi hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial.
0: Sí, Donald Trump havia posat un ultimàtum per aconseguir un pacte i en les últimes hores s'havia mostrat optimista.
3: I only make good deals.
0: Però finalment no ha estat possible. La reunió entre els negociadors d'Ottawa i Washington s'ha fet aquesta matinada i ha acabat sense acord. L'administració Trump imposa aranzels per valor d'uns 20 milions de dòlars a productes com els estics d'hoquei, materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. Washington ha culpat el seu veí del nord del fracàs, mentre que el primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat que igualarà els aranzels per protegir els treballadors i les empreses del seu país.
1: Ara passen 8 minuts de les dues. Estem en un Catalunya migdia especial que hem començat a 2:15. L'hem avançat mitja hora per poder cobrir àmpliament la informació sobre les afectacions d'aquests aiguats que han sorprès aquesta matinada, sobretot la zona del Tarragonès i del Baix Penedès. Doncs, tancada la crònica internacional, ara tornem a casa nostra. En aquest cas, us parlem de la gamba vermella. I és que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Anem a Vilanova i la Geltrú. Montse Gené Riba, bon dia.
4: Hola, bon dia. Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
5: No, no, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant, anem a treballar esquivant la gamba.
4: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
6: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
4: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: I agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren els àcars per buscar nous tractaments i combatre l'aranya roja del panís, una plaga que asseca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i el sector es veu obligat a buscar alternatives, com aquesta que us dèiem, llançar àcars. Bell-lloc d'Urgell, Albamor.
7: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitosets. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
8: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous
3: de l'aranya i després

0: quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
1: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
2: I parlem ara d'una nova iniciativa, el termòmetre social. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. Aquest anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció, Laura Cugat.
3: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, un problema que, segons el Col·legi de Treball Social, s'agreuja amb les onades de calor, com les que hem patit aquest estiu. Es tracta d'un recurs desenvolupat per la Universitat de Huelva, Andalusia, que inclou 15 indicadors estructurals i socials. Alguns dels factors més rellevants són els habitatges antics i mal aïllats i la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta del Govern del Col·legi, destaca els beneficis de la mesura.
4: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar a les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
3: L'entitat vol proposar aquest projecte al Departament de Drets Socials al setembre perquè es pugui aplicar arreu del territori.
2: I a Olot, el mercat ha posat en marxa un projecte per aprofitar les minves de les parades, és a dir, aliments que fins ara acabaven a les escombraries, i transformar-los en brous i salses. En 6 mesos ja s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren. Més detalls des d'Olot, Berta Artigas Fontàs.
5: El projecte va néixer arran d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es tira al final del dia en un mercat? Parlem d'ossos, de retalls de carn, espines o restes d'embotits que fins ara acabaven convertits en residus. El consistori olotí, el xef Pere Planagumà i l'associació de placers es van posar en marxa per transformar aquestes mimbes en brous i altres elaboracions gastronòmiques com una sal amb garum marí.
6: I es llença ara, però si pensem en els nostres avantpassats, era el típic producte que les àvies sempre conservaven, no?, i el reutilitzaven per fer el típic caldo, el típic escudella, no?, amb el producte fresc i de qualitat.
5: Ho explica Gemma Canalies, que és la regidora de Comerç. Aquests caldos s'elaboren en una empresa externa i es venen a les mateixes parades del mercat. La iniciativa està tenint bona rebuda entre els veïns del municipi i en l'últim semestre ja s'han venut 1.200 pots dels diferents productes.
2: I atenció a aquesta notícia, perquè un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans, Miquel Àngel Violant.
7: Efectivament, el robot batejat amb el significatiu nom de El Llamp ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. I atenció, en el moment àlgid de la cursa ha assolit la inaudita velocitat de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant una prova prèvia a les curses oficials que comencen tot just avui, aquest dissabte, a Pequín, sota el nom de Jocs Mundials de Robots Humanoides. És un aparador que la Xina fa servir per mostrar al món els seus vertiginosos avenços en matèria de robòtica esportiva d'alta competició.
2: Gràcies, Miquel Àngel. Un minut i cultura.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: A la meva esquerra.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
13: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
12: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i en

0: de rock.
1: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
2: La cinta de Möbius.
1: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
2: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
1: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
2: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
3: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
4: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
5: Ara passa un minut d'un quart de tres. I avui arrenca la festa major del barri de Sants de Barcelona, que pren el relleu a les festes de Gràcia. Un pregó de l'actriu i directora Letícia Dolera dona el tret de sortida a les festes. Fins al 30 d'agost, 11 carrers guarnits participaran en el concurs de decoració i es faran activitats de tot tipus, familiars, castells, correfocs, concerts... La repassem amb l'Adrià Clotet.
6: Els veïns fa mesos que han treballat per convertir els carrers en escenaris, però els últims preparatius han estat condicionats per la pluja. Algunes comissions i carrers han hagut de mantenir part dels decorats protegits i esperar fins a l'últim moment per instal·lar-los. La Marga, veïna del carrer Papent, explica com els ha perjudicat la pluja.
7: Es complica moltíssim, perquè ahir, per exemple, en comptes de poder avançar en un decorat, vam estar posant plàstics i llavors també, mentre està plovent, és estona que no pots treballar, després hi ha coses que potser es mullen i bueno, afecta molt. I ara, per exemple, ja estàs veient que per continuar treballant doncs no estem traient tot el plàstic d'aquest mural perquè després seria com impossible tornar-lo a posar.
6: Tot i això, el barri ja respira ambient de festa. S'han ultimat els detalls i els veïns veuen com, a partir d'avui, tot el treball dels últims mesos lluirà. David Turull, president de la comissió del carrer Alcolea de Baix, explica la temàtica d'aquest any.
8: La nostra temàtica és sobre el mitjó perdut. Aquell mitjó que posa la rentadora i no surt mai, sempre poses dos i en surt un, doncs a on vam anar a parar aquests mitjons? La idea va sorgir d'un sopar, o sigui, vam fer un sopar, va sortir aquest tema, el vam buscar fins i tot per ChatGPT, ens va donar unes idees molt rares i vam dir, mira, endavant. Sortit aquesta, com moltes altres, però en principi després es planteja un sorteig, o sigui, no un sorteig, una votació, i va sortir aquesta perquè va fer gràcia.
6: Jeroni Malgar, membre de la comissió de festes al carrer de l'Alcolea de Dalt, troba a faltar la implicació i denuncia la pèrdua d'identitat dels últims anys.
9: Portem 43 anys de la comissió i jo només vaig fallar un any, i de lo que era la festa major, a part el veïnat, abans esperava la festa major. Ara els nouvinguts, doncs, hi ha algun que s'integra, però la majoria de festa major li toca els nassos. I aleshores no és el mateix, però els diferents actes que fas, la gent no s'implica com abans.
6: Durant els pròxims dies es podrà gaudir de diverses activitats i els concerts del grup Fades i Al·lèrgiques al Pol·len.
5: Marxem ara cap a Puigcerdà, que celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana i que aquest any commemora 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
10: Una festa que va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a popularitzar-se com a destinació d'estiu. Des d'aleshores, la protagonista és la desfilada de carrosses del diumenge, que ha anat evolucionant amb els anys. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de la Colla La Tribu.
11: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no?, la gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs ho intentem fer com puguem.
10: Aquest any, per cert, hi haurà rècord de carrosses, 28 de 13 colles diferents. A més de les desfilades, també hi ha actes com concerts i espectacles, la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany.
5: I repassem ara l'oferta musical d'avui a diferents escenaris de Catalunya.
12: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final...
5: I comencem amb els Amics de les Arts, que actuen avui a la mitjanit al Parc Central d'Igualada. La capital de l'Anoia està aquest cap de setmana encara de festa major.
0: Més al sud, a la Ribera d'Ebre,

0: Dins el cicle cultural i musical d'estiu Escó Batega podeu sentir detallats. Ei, que jo sóc el més ric del món, que
1: tinc un amor que va a milions i una fortuna feta de records. I a la plaça Major i dins els actes de la Festa Major de Navàs, al Bages, tocada a la mitjanit i actuaran aquests que sentim, els Catarres.
0: I a Passanant, a la Conca de Barberà, també actuarà el grup valencià Auxili i els catalans d'Esvetlana.
1: I dins de l'Is Dansa, el festival de dansa d'arrel tradicional que se celebra cada any a les Preses, a la Garrotxa, avui hi haurà també una mostra de danses.
0: De països com Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, a la nit, concert del grup de folk punk català Fetus.

0: 8 minuts i arribarem a 2:45. Avui en aquest Catalunya migdia especial que hem començat mitja hora abans per fer aquest ampli seguiment dels aiguats al sud de Catalunya, a la Costa Daurada. Ara acabem aquest informatiu especial, com sempre, amb els esports, avui amb un palet més de temps. Roger Arnau, molt bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça debuta demà a la Lliga al Camp de l'Elx. L'equip blaugrana s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i després el tècnic Hansi Flick ha fet la primera roda de premsa de la temporada. Marc Andrés, bon dia.
2: Bon dia.
1: L'alemany s'ha volgut centrar, sobretot, en l'estrena de l'equip.
2: Comença la tercera lliga de Hansi Flick al Barça amb l'objectiu de guanyar-la per tercer any consecutiu. Ho fa després d'un estiu en Mundial, amb els finalistes que potser encara no poden disputar 90 minuts, ha dit l'entrenador, i sense un nou clar. Flick no ha volgut parlar de Julián Álvarez, només es centra en els seus futbolistes, i un d'ells és Alejandro Valde, que amb un futur una mica incert, ha rebut un avís gros per part del tècnic alemany.
3: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden, i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100% committed
2: with us. En aquest mateix sentit, Hansi Flick ha elogiat Joao Cancelo a la posició d'Alejandro Valde i ha dit que el portuguès estarà disponible per jugar demà, tot i acabar d'arribar. Per contra, caldrà esperar per veure el debut de Rodri amb el Barça. Avui el migcampista s'ha exercitat sobre la gespa de manera individual i Flick ha explicat que el pla és que comenci a treballar amb el grup a partir de dilluns. Pel que fa al pla de partit, el Barça volarà cap a Alacant demà a 11:45 del matí pel seu debut en aquesta lliga.
1: Gràcies, Marc. El partit del Camp de l'Elx començarà demà a 10:15 del vespre des d'una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça juga demà contra l'Elx i demà també ho farà l'Atlètic de Madrid. Els matalassers reben el Villarreal al Metropolitano. Aquest matí, a la prèvia, ha parlat Diego Simeone i ha tornat a parlar, ell sí, de Julián Álvarez. El tècnic argentí ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
4: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
1: Simeone, de fet, ja ha confirmat que Julián ha entrat a la convocatòria del partit de l'Atlètic contra l'equip de la Plana Baixa. I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
5: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat es va servir molt per ordenar el cap a tots.
1: Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. El partit d'aquest vespre, que com sempre es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, serà el debut a la Lliga del Nou Madrid de José Mourinho, que afronta el partit amb 7 baixes. Al marge de l'Espanyol Madrid, avui es disputen 2 partits més de primera. A les 5 de la tarda, Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15 del vespre, a Mestalla, València Celta. Ahir el Betis va guanyar 1-0 la Real Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar a 1.

0: I a segon, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica, format precisament a les categories inferiors del club de Lisboa. El Girona, en un comunicat, subratlla textualment que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel bon posicionament, per la seva capacitat per anticipar-se als rivals i per una notable qualitat en la sortida de pilota. Afegeix al club també que la seva joventut ha demostrat, tot i la seva joventut, ha demostrat maduresa competitiva. Amb aquest fitxatge, el Girona confia incorporar un futbolista a marge de creixement i també projecció de futur. El fitxatge de Mauro Furtado arriba precisament l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Quique Álvarez és el tècnic del Girona.
1: El partit, torno a dir, l'hem perdut a la primera part, que crec que ha estat una primera part bastant nivellada, però que ells, amb els detalls i amb el que és futbol, ens han guanyat i ens han fet dos gols, no? Amb dues contres o dues transicions així ràpides evitables, no?
0: També, segon el Sabadell, jugarà demà al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda i més de 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. I encara en futbol, el Barça va endur-se ahir la 5a edició del Gamper femení després de vèncer el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brooks, Pina i Graham van fer els gols blaugranes. Abans del partit, l'equip va presentar-se davant l'afició i el tècnic Pere Romeu va mostrar-se agraït i ambiciós.
2: Aquestes futbolistes són magnífiques, aquest estat és fantàstic. Juguem la mar de bé a futbol, intentarem tornar a lluitar-ho per tot, però és que està clar que el pilar fonamental, el motor d'aquest equip, el motor d'aquest club, sou tots i totes vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos arreu del món, gràcies per venir a tots els estadis a donar-nos suport, i estic convençut que, com bé ha dit la nostra capitana Patri Guijarro, aquest any anirem a pels 5 títols.
0: Ahir també van jugar un partit amistós. L'Espanyol femení va guanyar 2-0 el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Deixem el futbol i parlem ja de crònica poliesportiva. Comencem amb bàsquet, perquè el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan McAdoo fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys, fa 2 metres 7 centímetres, és un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. És, de fet, el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet, que aquesta temporada estarà dirigit per l'eslové Alexander Sekulic. En motor, per altra banda, el pilot britànic George Russell de Mercedes s'ha adjudicat aquest migdia la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Ho ha fet sota la pluja. Han completat el podi Leclerc de Ferrari, Norris de McLaren. El líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli de Mercedes, ha acabat quart i ara té 51 punts d'avantatge respecte a Russell, que torna a ser segon a la general. La cursa llarga es disputarà demà a les 3 de la tarda. Per cert, encara en motor, aquesta tarda comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de Washington de l'IndyCar. La classificació serà a les 11 de la nit, hora catalana. A la cursa de demà, el català Àlex Palou pot aconseguir matemàticament el seu quart títol consecutiu, el 5è de la seva carrera. I aquesta tarda, a 4:45, comença a Mònaco la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge de 9,5 km pels carrers del Principat. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre, amb una última etapa final a Granada. En total, durant 3 setmanes, els ciclistes recorreran més de 3.200 km en 21 etapes. 6 seran d'alta muntanya. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho el 2019. A la Vuelta també hi participen 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Cambrubí, de l'equip Pirenello, Pau Miquel, del Bahrein, i finalment també ho fa Marc Brustenga, al Kern Pharma.

0: Dos quarts de tres, seguim en emissió conjunta 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Informacions destacades avui. 9 persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític, com a conseqüència dels forts aiguats que han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. L'incendi de Sogorb al País Valencià va a més. Ja són més de 600 hectàrees cremades en aquest foc que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes pels migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. I el president rus Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna com a tema central de cara a les properes eleccions. Aquesta matinada els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. També us destaquem que els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. També us destacarem que els pescadors catalans de gamba vermella, la majoria d'ells, ja han esgotat les quotes assignades per aquest any per la Unió Europea. Estan indignats perquè la Unió Europea no els permet pescar fins a finals d'any, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. I també us explicarem el rècord mundial que ha batut un robot i que fins ara teníem els humans.
1: Esports.
0: Què ens destaques a aquesta hora?
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de la Lliga de demà al Camp de l'Elx. Ho ha fet amb tots els fitxatges del primer equip ja inscrits a la Lliga. Aquest matí el club ha donat d'alta Cancelo, després de les inscripcions ahir de Gordon, Adeyemi i Rodri. Precisament el migcampista s'ha entrenat al marge del grup. L'Espanyol, mentrestant, aquest vespre rep el Madrid al RC Stadium i a segona el Girona, que ahir va perdre el Camp del Còrdoba, ha fet oficial el fitxatge del portuguès Mauro Furtado.
0: I pel que fa al temps, tarda insegura a les Terres de l'Ebre davant la possibilitat de ruixats intensos al Montsià i al Baix Ebre sense repetir la intensitat d'aquesta matinada al Camp de Tarragona. A la resta del país hi haurà algun ruixat al Pirineu i més sol a la costa. Avui és un dels dies més suaus de l'estiu. Passen gairebé 3 minuts i mig de 2:15. Bona tarda. Us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 9 persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats de la Costa Daurada que han deixat precipitacions importants al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. Ho ampliem tots seguit des de Roda de Berà amb en Ricard Boigues. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda. La pitjor part se l'han endut a Roda de Berà. Destacar les 3 persones que s'han vist afectades per la caiguda d'un mur al port de Roda. Una, la filla, menor d'edat, ha estat traslladada en estat crític a l'hospital. L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu què ha passat.
4: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven doncs dormint, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida.
3: L'aigua ha obligat a desallotjar unes 300 persones del càmping L'Arc de Berà. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al poliesportiu municipal de Roda, on han rebut aigua, menjar, roba seca, atenció psicològica i també mèdica. N'hi ha que ho han passat molt malament. Diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens han explicat la Maria i el Juan.
5: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya te digo, literal, hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
6: Los coches a media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
3: L'inspector dels bombers, Ferran Julià, ha explicat a 3Cat Info que els evacuats han pogut tornar al càmping. Es pot accedir a l'equipament, però hauran de valorar si poden seguir allotjats depenent dels desperfectes ocasionats per l'aigua.
7: Han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes. Sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de riure, els passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell.
3: El mateix inspector dels bombers, com ara sentíem, ha dit que han hagut d'atendre alguns rescats de vehicles que s'havien quedat atrapats en passos baixos i rieres. Hi ha persones que han recriminat al govern el fet de no activar les alertes als telèfons mòbils, les S-Alerts. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com a representant del govern a la zona afectada pel temporal, ho ha justificat.
8: La E-Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una E-Alert si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
3: Val a dir que els ajuntaments havien pres les precaucions corresponents amb l'activació dels seus plans municipals davant l'alerta de pluja torrencial. Tot i això, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reconegut que no s'esperaven tant.
9: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua, de manera tan insistent i durant tant de temps, jo, sincerament, no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
3: Cal tenir present que alguns dels campistes que habitualment s'allotgen a Roda ens han explicat que mai havien vist una situació així.
0: Ricard Buigas, moltes gràcies per aquesta última hora des de Roda de Barà. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Afegirem des d'aquí que els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. El telèfon d'emergència 112 havia rebut fins a la 1 del migdia més de 800 trucades. La Nacional 340 ha estat tallada durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra i a la R13 de Rodalies hi ha circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà per la presència d'objectes a les vies. Les pluges intenses d'aquesta nit a la zona del Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
10: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
10: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya. I ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, a Castelló, Pepa Ferrer.
11: Són les hores més complicades, però també les més decisives d'un incendi que només en 24 hores ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
12: A veure, el problema és que estem pintant el cel des de... Ara aquí no perquè no veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
11: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
13: Directamente ya cuando la UME apareció, y apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
11: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'en Garceran, que també han cremat aquest estiu.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: 4 minuts i mig i 3 quarts de 3, 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un

0: els col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
1: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque los que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això el govern espanyol confia a habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
2: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos, o la família no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
3: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de tres setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
0: El Tribunal Suprem ha dit no a la petició del PP de forçar les compareixences dels ministres al Senat. La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Ara dona 10 dies a l'executiu per presentar al·legacions. Recordem que 3 senadors del grup popular van presentar aquesta cautelaríssima en nom del partit per forçar les compareixences després que el govern anunciés que aniria al Congrés però no al Senat. De fet, la setmana que ve, 7 ministres compareixeran a la Cambra Baixa per donar explicacions. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a defensar que el rei Felip VI ha d'anar a Ceuta. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE després de les reivindicacions del Marroc sobre Ceuta i Melilla.
4: El rei d'Espanya es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Qui sí que viatjarà a Ceuta la setmana que ve és el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que es reunirà amb empresaris i agents socials per parlar de l'impacte econòmic de la crisi migratòria al sector.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En el context de la situació a Ceuta, l'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Save Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. Aquest moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent i avui han convocat una concentració a Barcelona. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i entitats pro-migrants han demanat a la Generalitat que prohibeixi l'acte, mentre els col·lectius antifeixistes han convocat una mobilització de resposta a la mateixa plaça. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. El periodista especialitzat en extrema dreta, Miguel Ramos, feia aquesta radiografia aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
6: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que que no son integrables, no son asimilables por Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni, l'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només,

0: sinó que parla directament de raça.
1: L'Origen de Safe Europe Act arrenca al maig, en què es van presentar oficialment en una cimera a Porto, que va plegar ideòlegs de la dreta radical i personatges controvertits com l'excap de la policia anti-immigració de Trump, Gregory Bovino.
2: El temps.
1: Passa un minut de 3:15. La previsió amb en Néstor Gómez.
3: Les pluges de la matinada han deixat unes precipitacions realment importants que en alguns casos han superat les mai registrades en aquestes estacions. És el cas de Torredembarra i també del Vendrell, on aquestes pluges de la matinada no s'havien registrat des de que hi ha dades, des de 1999. Una situació de precipitacions que aquestes han desaparegut i se n'esperen aquesta tarda cap a les Terres de l'Ebre. Poden ser intenses al Montsià i al Baix Ebre, tot i que no amb la mateixa magnitud ni de bon tros que hem tingut durant les darreres hores o aquesta matinada. També s'esperen alguns ruixats que ja apareixien a darrera hora del matí, primera hora de la tarda, a punts dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, i que tendiran a guanyar una miqueta de cos a mesura que vagi avançant la tarda. Tot i així, la majoria tendiran a ser febles o localment moderats. En canvi, el temps més assolellat avui se situarà cap a la façana costanera, i tot això amb unes temperatures que es quedaran ben curtetes. Si a principis de setmana les màximes arribaven dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus. Ahir arribaven gairebé als 35 graus. Avui les més altes del dia s'esperen cap a ponent i no passaran dels 32 graus. Aquesta situació meteorològica de precipitacions a les Terres de l'Ebre tindrà continuïtat també aquesta propera nit i matinada. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre m'ha vist per pluja intensa, no torrencial, però sí intensa, la que es pot presentar en aquestes contrades de matinada i a primeres hores de demà. Una situació que la resta del país mostrarà el cel variable i demà a la tarda doncs tornarem a tenir alguns ruixats que poden aparèixer a l'àrea del Pirineu. Les temperatures demà en principi es mantindran sense gaires canvis respecte a avui, pujaran una miqueta més dintre dels valors de la normalitat i aprofitem aquest ambient suau de dissabte i diumenge perquè de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà un altre cop la calor intensa.
1: Trescat Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edat. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. La de Kiev i Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital i 4 més a la regió de Mykolaiv. La majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns han estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i de depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. Per la seva banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar. A la zona de Samara, Kiev ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, aquest matí, la companyia Walberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions. Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna al centre del programa electoral del seu partit per a les properes eleccions. El president rus deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió malgrat la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat al Congrés que està fent avui Rússia i Unida abans de les legislatives del 20 de setembre. Moscou, Cristina Solies.
4: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
5: Dolg partii.
6: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
4: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
1: Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord d'uns 20.000 milions de dòlars a productes com els sticks d'hoquei, materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat de les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat.
2: 3CAT Info.
1: 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio, 8 minuts i seran les 3. Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
0: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
7: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota en altres, la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
0: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
8: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
0: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: I un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa ha assolit la inaudita velocitat de 14 metres i mig per segon. Per això l'han batejat com el Llamp. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant una prova prèvia a les curses oficials que comencen aquest dissabte a Pequín sota el nom de Jocs Mundials de Robots Humanoides. És un aparador que la Xina fa servir per mostrar al món els seus vertiginosos avenços en matèria de robòtica esportiva d'alta competició.
2: Esports.
1: Roger Nau, bona tarda.
9: Bona tarda. El Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamp per abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles, menys Rodri, que continua fent treball específic al marge del grup. El tècnic ha confirmat que el migcampista madrileny, de fet, no s'incorporarà al grup fins dilluns. Per tant, no viatjarà a Elx. Qui sí que ja està a punt per jugar és Cancelo, que com la resta de fitxatges del primer equip, ja està inscrit a la Lliga.
10: Yeah, he can play tomorrow.
11: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
9: Hansi Flick, que no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, ha reconegut que els jugadors mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. El partit al camp de l'Elx començarà demà a 2:45 quarts de 10 del vespre, des d'una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
9: I aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone

0: ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del davanter de fitxar pel Barça.
1: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: Simeone, de fet, ha confirmat que Julián ha entrat a la convocatòria pel partit de demà contra l'equip de la Plana Baixa. I aquest vespre, l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15, després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada. El tècnic blanquiblau, Manolo González, demana prudència.
2: N'hi havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
0: Al marge de l'Espanyol Madrid, que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui també es disputen dos partits més de primera. A les 5, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15, València Celta. Ahir el Betis va guanyar 1-0 la Real Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar a 1. I tot plegat, mentre segona el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. El Girona, en un comunicat subratllat actualment, que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel bon posicionament, per la seva capacitat d'anticipar-se i per una notable qualitat en la sortida de pilota. Amb el fitxatge, el Girona confia a incorporar un futbolista en marxa de creixement i també projecció de futur. Aquest fitxatge arriba just l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Sentim el migcampista Brian Gil.
3: Cierto que sabíamos que era un equipo agresivo, sobre todo en el inicio de partido, un equipo que juega un poco a transición. Al final el equipo parecía que estaba bien y te encaja dos goles y se te pone el partido cuesta arriba, pero bueno, hay que ser autocrítico, queda mucha liga, muchos partidos.
0: També a segona el Sabadell jugarà demà al camp del Castelló, serà a les 7 de la tarda. I en pàgina poliesportiva, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge de l'alí pivot francès Yann McAndou fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys i fa 2,07 metres. És un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. És el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet, que aquesta temporada estarà dirigit per l'eslové Alexander Sekulic. D'altra banda, aquesta tarda, 4:05, comença la Vuelta a Espanya a Mònaco amb una contrarrellotge de 9,5 km. Fins al 13 de setembre, els ciclistes recorreran en total 3.275 km en 21 etapes, 6 d'elles d'alta muntanya. El gran protagonista d'entrada serà Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho des de 2019. Per altra banda, a la Vuelta també hi participen 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel del Bahrein i Marc Brustenga del Ken Pharma. Per altra banda, en motor, el pilot britànic George Russell s'ha adjudicat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Charles Leclerc i Lando Norris han completat el podi, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat quart i ara té 51 punts d'avantatge respecte a Russell. A les 3 de la tarda, per cert, comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de Washington, en aquest cas a l'IndyCar. La classificació serà aquesta nit a les 11, hora catalana, i la cursa es disputarà demà. De fet, en aquesta cursa, el català Àlex Palou pot aconseguir el seu quart títol consecutiu, el cinquè de la seva carrera. Acabem explicant que en tenis a la Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran aquesta tarda a partir de les 5 també les semifinals del torneig de doble. S'enfronten a la parella formada per Robin Haas i Konstantin Fradzen. Ahir van guanyar les semifinals als quarts per 6-3 i 7-6.
4: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 3. 9 persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats que han afectat el Baix Penedès i el litoral de Tarragona. El conseller Espadaler ha argumentat que no es va enviar cap S-alert a la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4/6 i no estava justificat.

0: Al País Valencià, un incendi que crema el municipi de Sogorb, a l'Alt Palància, ha obligat a desallotjar un miler de persones. Fins ara ja han cremat 600 hectàrees. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. El president rus Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna com a tema central de cara a les pròximes eleccions. Aquesta matinada, els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edats i això ha passat l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre que el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. Roger Mas tanca el Festival Sons del Món de Cantallops en un concert íntim davant de 300 persones. El concert de God Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella, superant els 30.000 espectadors.
1: Esports. El Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles. Menys Rodri, que continua fent treball específic i no s'entrenarà amb el grup fins dilluns. Qui sí que està a punt per jugar és Cancelo, que com la resta de fitxatges ja ha estat inscrit a la Lliga. L'Espanyol, per altra banda, rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15 del vespre, mentre segon el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys i prové del Benfica. En bàsquet, el Farsa també ha fitxat l'ali pivot francès Joan Macadou. Té 26 anys, 2,07 m i arriba procedent del Mònaco. És el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet. I en motor, el pilot britànic George Russell s'ha adjudicat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos. De Fórmula 1, Charles Leclerc i Lando Norris han completat el podi i Kimi Antonelli, el líder del Mundial, ha acabat quart.
0: I el temps tarda insegura a les Terres de l'Ebre davant la possibilitat de ruixats intensos al Montsià i al Baix Ebre, sense repetir la intensitat d'aquesta matinada al Camp de Tarragona. A la resta del país hi haurà algun ruixat al Pirineu i més sol a la costa. Avui és un dels dies més suaus de l'estiu.
2: Trescat Info.
0: Bona tarda, passen 3 minuts de les 3. Jo sóc en Quim Codines i us informaré fins al punt de les 4. 9 persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats de la Costa Daurada que han deixat precipitacions importants al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones i la magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. Anem cap a Roda de Barà, Ricard Buigas.
3: La pitjor part se l'han endut a Roda de Barà, destacant les tres persones que s'han vist afectades per la caiguda d'un mur al port de Roda. Una, la filla, menor d'edat, ha estat traslladada en estat crític a l'hospital. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu què ha passat.
4: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port. El port esportiu durant les nits d'estiu i estaven doncs dormint i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida.
3: L'aigua ha obligat a desallotjar unes 300 persones del càmping L'Art de Barà. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al poliesportiu municipal de Roda, on han rebut aigua, menjar, roba seca, atenció psicològica i mèdica. N'hi ha que ho han passat molt malament. Diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens han explicat la Maria i el Juan.
5: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
6: Los coches por el... media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
3: Els campistes han pogut tornar al càmping. L'accés és segur, però hauran de valorar

0: si poden seguir allotjats depenent dels desperfectes ocasionats per l'aigua. L'inspector dels bombers, Ferran Julià, ha explicat a 3Cat Info que han hagut d'atendre alguns rescats de vehicles que s'havien quedat atrapats als passos baixos i rieres.
1: Han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha

0: mòbils. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com a representant del govern a la zona afectada pel temporal, ho ha justificat.
1: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una e-alerta si no tens el substrat, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
0: Val a dir que els ajuntaments havien pres les precaucions corresponents amb l'activació dels seus plans municipals davant l'alerta de pluja torrencial. Tot i això, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reconegut que no s'esperaven tanta pluja.
2: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua, de manera tan insistent i durant tant de temps, jo, sincerament, no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
0: Alguns dels campistes que habitualment s'allotgen a Roda ens han explicat que mai havien viscut una situació així.
3: Gràcies, Ricard. Recordem que els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. El telèfon d'emergència 112 havia rebut fins a la una del migdia més de 800 trucades i la Nacional 340 ha estat tallada durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra. I la R13 de Rodalies hi ha la circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà perquè s'està revisant la infraestructura després de l'episodi de pluges. Continuem parlant de pluges perquè l'aiguat d'aquesta matinada ha afectat, com dèiem, el sud del Baix Penedès i el nord de Tarragonès i ha deixat nombroses inundacions en pàrquings i subterranis i altres danys materials. Els veïns ara treballen per tornar a la normalitat tan aviat com sigui possible. El Vendrell, Ariadna Escoda.
4: Una pluja torrencial que, segons expliquen els veïns, no havien viscut mai abans. Ho relata en Joan Coll, de Creixell, qui lamenta que el clavegueram no ha resistit la intensitat de l'aiguat.
5: Ha passat alguna altra vegada com aquesta mai a la vida. És que va ser lo fort, no, lo fort i el temps que ha durat. Ha durat una hora, dues hores, tres hores, no sé, una barbaritat ha durat. Amb la mateixa intensitat no parava.
4: Al Vendrell, veïns com en Daniel Cáceres han vist com l'aigua arrossegava brutícia, com ara sacs de runa, peces de vehicles i altres objectes.
6: Bueno, ara tota la brutícia que ha portat, que suposo que això passaran a recollir-ho de seguida que puguin, perquè han portat moltes, n'hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, n'hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat. Bueno.
4: En alguns casos, la pluja ha descarregat més de 40 litres en mitja hora. Segons registres oficials, el punt on ha plogut més ha estat el Vendrell, amb 145 litres i mig. A Torredembarra s'han registrat quasi 137 litres, mentre que a Calafell gairebé 110. Encara que la pluja dona treva des de primera hora del matí, les autoritats insisteixen en la perillositat que suposa travessar rieres, barrancs i rius a causa del risc d'augments sobtats del cabal.
3: Les pluges intenses d'aquesta nit a la zona del Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
3: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
3: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya. Ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, Castelló, amb la Pepa Ferrer.
8: Són les hores més complicades, però també les més decisives d'un incendi que només en 24 hores ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
9: A veure, el problema és que estem pintant el cel des de l'ara. Ara aquí no perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé. però la inquietud, el no saber, i al final

0: que espera desespera. I el no saber crea impotència.
1: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
2: Directamente ya cuando la UME apareció, ya apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
1: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'en Galceran, que també han cremat aquest estiu.
3: El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara se n'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència i ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil de Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
4: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
3: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
5: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
3: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
6: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de tres setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats, perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
3: I en el context de la situació a Ceuta, l'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Save Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. Aquest moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent i avui han convocat una concentració a Barcelona. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i entitats promigrants han demanat a la Generalitat que prohibeixi l'acte, mentre que els col·lectius antifeixistes han convocat una mobilització de resposta a la mateixa plaça. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. El periodista especialitzat en extrema dreta, Miquel Ramos, en feia aquesta radiografia aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio.
7: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
3: L'origen de Save Europe Act arrenca el maig en què es van presentar oficialment en una cimera a Porto que va plegar ideòlegs de la dreta radical i personatges controvertits com l'excap de la policia antimigració de Trump, Gregory Bovino.
8: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
9: Les pluges de la matinada han deixat unes precipitacions realment importants que en alguns casos han superat les mai registrades en aquestes estacions. És el cas de Torredembarra i també del Vendrell, on aquestes pluges de la matinada no s'havien registrat des de que hi ha dades des de 1999. Una situació de precipitacions que aquestes han desaparegut i se n'esperen aquesta tarda cap a les Terres de l'Ebre. Poden ser intenses al Montsià i al Baix Ebre, tot i que no amb la mateixa magnitud ni de bon tros que hem tingut durant les darreres hores o aquesta matinada. També s'esperen alguns ruixats que ja apareixien a darrera hora del matí primer.

0: hora de la tarda, a punts dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, i que tendiran a guanyar una miqueta de cos a mesura que vagi avançant la tarda. Tot i així, la majoria tendiran a ser febles o localment moderats. En canvi, el temps més assolellat avui se situarà cap a la façana costanera, i tot això amb unes temperatures que es quedaran ben curtetes. Si a principis de setmana les màximes arribaven dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus, ahir arribaven gairebé als 35 graus, avui les més altes del dia s'esperen cap a ponent i no passaran dels 32 graus. Aquesta situació meteorològica de precipitacions a les Terres de l'Ebre tindrà continuïtat també aquesta propera nit i matinada. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre m'ha vist per pluja intensa, no torrencial, però sí intensa, la que es pot presentar en aquestes contrades de matinada i a primeres hores de demà. Una situació que la resta del país mostrarà el cel variable i demà a la tarda doncs tornarem a tenir alguns ruixats que poden aparèixer a l'àrea del Pirineu. Les temperatures demà, en principi, es mantindran sense gaires canvis respecte a avui, pujaran una miqueta més dintre dels valors de la normalitat i aprofitem aquest ambient suau de dissabte i diumenge perquè de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà un altre cop la calor intensa.
1: A 3CAT Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
6: Passen 3 minuts d'un quart de 4 i ara us expliquem que hi ha hagut una nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edats. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. La de Kiev i Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital i 4 més a la regió de Mykolaiv, la majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits, algun en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i de depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. Per la seva banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar, a la zona de Samara, Kiev, ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. Ara, a la mateixa regió, aquest matí, la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions. I fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars a productes com els estics d'hoquei, materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat. I ara anem cap a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Buenos Aires, Joan Biosca.
7: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien crèdits en molts casos.

0: Jesús asseguren per poder menjar i sobreviure.
1: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
2: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
0: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
3: Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
4: Obviamente.
3: Perdón, no, más allá... No,
4: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
3: No.
4: Está bien. Ok, listo. No,
3: más entonces, allá de que...
4: Y después, no, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
0: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
5: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
0: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
6: Trescat Info.
7: Hi havia una vegada una nena bonica que teníem sac. Totes les flors i caminava lenta.
8: Amb un concert d'una hora i mitja i de caràcter íntim, el cantautor de Solsona, Roger Mas, ha clausurat la 19a edició del Festival Sons del Món al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Xavi Pasqual, director del festival, destaca la importància de la participació d'un dels grans cantautors i fins i tot pensador de la nostra època, que és, segons ell, Roger Mas.
9: Acabar amb aquesta figura Sons del Món, doncs, et dona un punt de qualitat, un punt cultural, que pensem que al final, lògicament, a la Ciutadella de Roses ens hem d'obrir a diferents públics i a música pop i a música més mainstream, no? Però d'alguna manera, doncs, acabar amb aquest punt de qualitat és una senya d'identitat.
8: Pasqual celebra l'assistència de públic al festival, tant als concerts de la Ciutadella de Roses com en els escenaris més petits. El concert de God Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella, superant els 30.000 espectadors.

0: I ara falten 6 minuts per 3:45.
1: Esports.
0: Amb Marc Andrés. Bona tarda.
2: Bona tarda. Hansi Flick avisa Alejandro Valde. L'entrenador alemany ha atès als mitjans aquest matí abans del debut a la Lliga demà al Camp de l'Elx i ha parlat del futur del lateral del Barça.
3: Why is it difficult? It's a difficult question, really. Because Valde...
4: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
3: 100% committed with us.
2: En aquest mateix sentit, posicionalment parlant, Flick ha elogiat João Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta de l'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, mentre ha reconegut que potser els mundialistes no jugaran els 90 minuts.
3: I don't speak about players from other teams, so...
4: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
3: Only Deco and I and few people knows exactly what we want.
2: El partit al camp de l'Elx començarà a 9:45 del vespre i des d'una hora abans el seguirem com sempre a l'antena de Catalunya Ràdio amb el retorn de la TDT.
1: 3CAT Info.
2: Aquest matí ha parlat també Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha parlat...

0: Parlat de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
1: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: Simeone, de fet, ha confirmat que Julián entrarà a la convocatòria per a aquest partit de demà contra el Villarreal. I aquest vespre l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a partir de 9:45. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
2: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara després de guanyar el Llevant pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
0: Al marge d'aquest Espanyol-Madrid, que recordem, el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui es disputen dos partits més de la primera divisió. A les 5, a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla. I a 8:15 a Mestalla, València-Celta. Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado, de 18 anys. Furtado signa per 5 temporades fins al 2031. Arriba procedent del Benfica.
3: El que més m'atreu en el projecte de Girona fue que era un club en què posso créixer com a jugador i com a persona. I que
0: un Furtado que aquí parla de per què ha apostat ell per fitxar per el Girona, dient que el Girona és un club on ell pot o sent que pot aportar i que sobretot pot créixer com a futbolista i com a persona.
4: Trescatinfo.
0: En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macundú fins al juny del 2028. Té 26 anys i és un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. A més, és el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet que dirigirà Alexander Sekulic. Aquesta tarda, a 5:15, d'aquí uns 45 minuts, comença la Vuelta a Espanya a Mònaco, amb una contrarrellotge de 9,5 km. Fins al 13 de setembre, els ciclistes recorreran en total més de 3.000 km en 21 etapes. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, i és que el pentacampió del Tour torna a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019. A la Vuelta, per cert, també hi participen 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camprubí a l'equip Pinarello, Pau Miquel Alvareny i Marc Prustenga al Kern Pharma. Mentrestant, en motor, el pilot britànic George Russell s'ha adjudicat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Charles Leclerc i Lando Norris han completat el podi. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat quart i ara suma 51 punts d'avantatge, volíem dir, respecte a Russell. A partir de les 4, en aquest mateix Gran Premi, en aquest mateix circuit dels Països Baixos, es farà la sessió de classificació de cara a la cursa llarga.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara de tennis perquè el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos jugaran aquesta tarda a partir de les 5 hora catalana. Les semifinals del torneig de dobles s'enfrontaran a la parella formada per Robin Haase i Konstantin Frantzen. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, recordem-ho, amb 10 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest vespre a l'Argentina a les 9 en el primer partit de la segona fase de la competició. El combinat masculí amb 12 catalans ahir va guanyar per 1-2 a Alemanya. I en handbol ja estan definides les finals de la Supercopa de Catalunya, que es disputaran dilluns al Pavelló Municipal de Calella.

0: Bona tarda, són 3:45 i a aquesta hora repassem que 9 persones han estat hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats que han afectat el Baix Penedès i el litoral de Tarragona. El conseller Espadaler ha argumentat que no es va enviar cap SOS alerta a la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4/6 i no estava justificat. Ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la comunitat de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. I des d'ara i fins les 4 també us explicarem que la indignació dels ports catalans davant la prohibició de la Unió Europea no els permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament en un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I a l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta.
1: Esports. En esports, el Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb els jugadors disponibles, menys Rodri, que ha fet treball específic i no s'entrenarà amb el grup fins dilluns. Sí que està per jugar, és Cancelo, com ha dit Hansi Flick. Un Hansi Flick que, per cert, ha avisat Balde. L'entrenador alemany ha dit, en paraules textuals, que vol jugadors 100% compromesos.
0: I pel que fa al temps, tarda insegura a les Terres de l'Ebre davant la possibilitat de ruixats intensos al Montsià i al Baix Ebre, sense repetir la intensitat d'aquesta matinada al Camp de Tarragona. A la resta del país hi haurà algun ruixat al Pirineu i més sol a la costa. Avui és un dels dies més suaus de l'estiu. Nou persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats de la Costa Daurada que han deixat precipitacions importants al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. Anem cap a Roda de Barà, Ricard Boigas.
2: La pitjor part se l'han endut a Roda de Barà, destacar les tres persones que s'han vist afectades per la caiguda d'un mur al port de Roda. Una, la filla, menor d'edat, està traslladada en estat crític a l'hospital. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu què ha passat.
3: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port. El port esportiu durant les nits d'estiu i estaven doncs dormint i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida.
2: L'aigua ha obligat a desallotjar unes 300 persones del càmping L'Art de Barà. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al poliesportiu municipal de Roda, on han rebut aigua, menjar, roba seca, atenció psicològica i mèdica. N'hi ha que ho han passat molt malament. Diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens han explicat a la Maria i al Juan.
4: Un muro algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya te digo, literal, hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
5: Los coches por media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
2: Els campistes han pogut tornar al càmping. L'accés és segur, però hauran de valorar si poden seguir allotjats depenent dels desperfectes ocasionats per l'aigua. L'inspector dels bombers, Ferran Julià, ha explicat a 3Cat Info que han hagut d'atendre alguns rescats de vehicles que s'havien quedat atrapats als passos baixos i rieres.
6: Han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes. Sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de rieres, passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell.
2: Hi ha persones que han recriminat al govern el fet de no activar les alertes als telèfons mòbils. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com a representant del govern a la zona afectada pel temporal, ho ha justificat.
7: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substrat, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
2: Val a dir que els ajuntaments havien pres les precaucions corresponents amb l'activació dels seus plans municipals davant l'alerta de pluja torrencial. Tot i això, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reconegut que

0: no s'esperaven tanta pluja.
1: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua, de manera tan insistent i durant tant de temps, jo, sincerament, jo no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt, per tant, això vol dir que ha plogut també, doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
0: Alguns dels campistes que habitualment s'allotgen a Roda ens han explicat que mai havien viscut una situació així.
2: Els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. El telèfon d'emergència 112 havia rebut fins a la una del migdia més de 800 trucades. La Nacional 340 ha estat tallada durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra i a la R13 de Rodalies. Hi ha circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà perquè s'està revisant la infraestructura després de l'episodi de pluges. Com dèiem, l'aiguat d'aquesta matinada ha afectat el sud del Baix Penedès i el nord del Tarragonès i ha deixat nombroses inundacions en pàrquings subterranis i altres danys materials. Els veïns ara treballen per tornar a la normalitat tan aviat com sigui possible. El Vendrell, Ariadna Escoda.
3: Una pluja torrencial que, segons expliquen els veïns, no havien viscut mai abans. Ho relata en Joan Coll, de Creixell, qui lamenta que el clavegueram no ha resistit la intensitat de l'aiguat.
4: Ha passat alguna altra vegada, com aquesta, mai a la vida. És que va ser lo fort, no, lo fort i el temps que ha durat. Ha durat una hora, dues hores, tres hores, no sé, una barbaritat ha durat. Amb la mateixa intensitat no parava.
3: Al Vendrell, veïns com en Daniel Cáceres han vist com l'aigua arrossegava brutícia, com ara sacs de runa, peces de vehicles i altres objectes.
5: Bueno, ara tota la brutícia que ha portat, que suposo que això passaran a recollir-ho de seguida que puguin, perquè han portat moltes, n'hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, n'hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat, bueno.
3: En alguns casos, la pluja ha descarregat més de 40 litres en mitja hora. Segons registres oficials, el punt on ha plogut més ha estat el Vendrell, amb 145 litres i mig. A Torredembarra s'han registrat quasi 137 litres, mentre que a Calafell gairebé 110. Encara que la pluja dona treva des de primera hora del matí, les autoritats insisteixen en la perillositat que suposa travessar rieres, barrancs i rius a causa del risc d'augments sobtats del cabal.
2: I ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, Castelló, Pepa Ferrer.
6: Són les hores més complicades, però també les més decisives d'un incendi que només en 24 hores han multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
7: A veure, el problema és que estem pintant el cel des d'abans. Ara aquí no perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
6: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
8: Directamente ya cuando la UME apareció, ya apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
6: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'en Garceran, que també han cremat aquest estiu.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat i fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
10: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque los que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no cuenten historias ni nada de eso.
2: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més

0: Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
1: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
2: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de tres setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats, perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
3: 3Cat Info.
0: Agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren els àcars per buscar nous tractaments i combatre l'aranya roja del panís, una plaga que seca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i el sector es veu obligat a buscar alternatives. Anem cap a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
4: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitosets. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
5: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
4: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'Estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
0: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a final d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
6: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
7: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant, anem a treballar esquivant la gamba.
6: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
8: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada desapareixem, i si ni així les empreses van plegant, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
6: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: El Mercat d'Olot ha posat en marxa un projecte per aprofitar les minves de les parades, és a dir, aliments que fins ara acabaven a les escombraries i transformar-los en brous i salses. En 6 mesos ja s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren. Més detalls amb la Berta Artigas Fontàs.
9: El projecte va néixer arran d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es tira al final del dia en un mercat? Parlem d'ossos, de retalls de carn, espines o restes d'embotits que fins ara acabaven convertits en residus. El consistori olotí, el xef Pere Planagumà i l'associació de placers es van posar en marxa per transformar aquestes minves en brous i altres elaboracions gastronòmiques com una sal amb garum marí.
10: I es llença ara, però si pensem en els nostres avantpassats, era el típic producte que les àvies sempre conservaven, no?, i el reutilitzaven per fer el típic caldo, el típic escudella, no?, amb el producte fresc i de qualitat.
9: Ho explica Gemma Canalies, que és la regidora de Comerç. Aquests caldos s'elaboren en una empresa externa i es venen a les mateixes parades del mercat. La iniciativa està tenint bona rebuda entre els veïns del municipi i en l'últim semestre ja s'han venut 1.200 pots dels diferents productes.
0: Passa un minut de 3:15.
3: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
11: El temps de cara a les pròximes hores encara ens fa posar la mirada en aquestes precipitacions que poden caure i que poden ser intenses a les Terres de l'Ebre, concentrades a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Unes precipitacions que poden ser intenses, però no repetir la torrencialitat que han tingut aquesta passada nit i matinada al Camp de Tarragona i també al Baix Penedès. Una tarda en la qual s'espera que predomini el cel variable, amb ruixats a l'àrea del Pirineu, que ja a primera hora de la tarda es presentaven al Pallars Jussà, a l'Alt Urgell i també cap a punts del Solsonès. En canvi, la tarda serà ben assolellada a tota la façana costanera des de l'Alt Empordà fins pràcticament al delta del Llobregat. I tot això amb unes temperatures que es mostraran molt suaus. Serà un dels dies més suaus de tot l'estiu, amb unes màximes que no passaran dels 32 graus. De cara a demà, o de cara a aquesta propera nit i matinada, nous ruixats localment intensos es poden presentar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sense repetir ni de bon tros la torrencialitat que hem tingut aquesta passada nit i matinada. A la resta del país, cel variable i nuvolades que a la tarda poden deixar alguna precipitació a l'àrea del Pirineu, ruixats típics de la segona quinzena del mes d'agost. I pel que fa a les temperatures, si avui s'han quedat curtes, demà pujaran una miqueta, però sempre estaran dintre del llindar normalitat de les temperatures d'agost.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
12: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
13: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Passen 3 minuts de 3:15. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professors el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer, Laura Coat.
14: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
15: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
14: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
15: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
14: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital cerdana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
16: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
17: El principi

0: principi, evidentment, al segle XIX eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
1: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
2: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
1: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
3: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
1: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: Vilafranca del Penedès acull avui la Sardana Blanca. Aquesta novena edició del certamen reivindica la llengua catalana i cultura popular. Gairebé 400 sardanistes d'arreu del país participaran en la ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca. I aquest any també hi haurà presència destacada d'imatgeria popular. Joan Montserrat, membre de l'entitat organitzadora, en declaracions a 3Cat Info.
1: Fem un galop el més multitudinari de la història de Catalunya, perquè sortim 400 persones amb galop, acompanyats dels gegants i el bestiari i tot, i llavors fem la sardana de la Sardana Blanca, que tothom ha d'anar de blanc.
0: La Sardana Blanca comença a les 7 de la tarda a la plaça de la vila de la capital penedesenca. Els sardanistes entraran a galop envoltat dels gegants, capgrossos i àguiles que ballaran tots plegats. I l'acte final es tancarà amb la ballada de germanor de la Santa Espina.
2: Esports.
0: En Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda. Hansi Flick avisa Alejandro Valde, l'entrenador alemany atès als mitjans aquest matí, abans del debut de la Lliga demà del Barça al camp de l'Elx, i ha parlat del futur del lateral blaugrana.
4: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
3: En aquest sentit, posicionalment, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta de l'actualitat blaugrana, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, mentre ha reconegut que els mundialistes potser encara no estan per jugar als 90 minuts.
5: I don't speak about players from other teams, so...
4: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
5: Only Deco and I and few people knows exactly what we want.
3: El partit al Camp de l'Elx començarà demà a 2:15 del vespre i des d'una hora abans el seguirem, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3Cat Info.
3: Aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. El Xolo ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
6: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
3: Simeone, de fet, ja ha confirmat que Julián entrarà a la convocatòria per aquest partit de l'Atlètic de Madrid demà contra el Villarreal. I aquest vespre l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
7: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara després de guanyar el Llevant pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
3: Al marge d'aquest Espanyol-Madrid, que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui es disputen dos partits més de primera. A les 5, a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, i a 7:45, a Mestalla, València-Celta. I a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge avui del central portuguès Mauro Furtado, de 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
8: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Sóc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, sóc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
3: Furtado, per cert, és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu.
2: 3Cat Info.
3: Aquesta tarda, a quarts de 5, començarà la Volta a Espanya a Mònaco amb una contrarrellotge de 9 quilòmetres i mig. Una ronda espanyola que comença avui i que durarà fins al 13 de setembre, amb un total de 21 etapes. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogačar, l'eslovè pentacampió del Tour, torna a disputar una competició que no participava des del 2019. En aquesta volta, per cert, també hi participen quatre ciclistes catalans: David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. En motor, ara a les 4 comença la classificació per a la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Abans, aquest matí, el pilot britànic George Russell ha guanyat la cursa sprint per davant de Charles Leclerc i Lando Norris. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat quart. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Makoundou fins al juny del 2028. De 26 anys, Makoundou arriba procedent del Mònaco i es converteix així en el desè fitxatge del nou projecte blaugrana.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, s'enfronta aquest vespre a l'Argentina, a les 9, en el primer partit de la segona fase de la competició. Una d'aquestes jugadores és Clara Badia.
9: És un partit dur. És segurament el partit més dur de tots els que venim jugant fins ara en el Mundial, però, com dius, és un rival que coneixem bé. Vam jugar no fa gaire a la Pro League i vam guanyar-les. Elles en el rànquing mundial són segones, vull dir que a priori la gent les tindria com a favorites.
3: El combinat masculí amb 12 catalans ahir va guanyar per 1-2 a Alemanya. I en tennis, el Masters 1000 de Cincinnati, avui semifinals de dobles, Marcel Granollers i Horacio Ceballos contra Robin Haase i Konstantin Frantzen.
2: 3CAT Info.

9 persones estan hospitalitzades, una de les quals en estat crític com a conseqüència dels forts aiguats que han afectat el Baix Penedès i el litoral de Tarragona. El conseller Espadaler ha argumentat que no es va enviar cap alert a la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4,6, de 4 sobre 6 i, per tant, no estava justificat. Al País Valencià, un incendi que crema el municipi de Sogorb a l'Alt Palància ha obligat a desallotjar un miler de persones. Fins ara ja han cremat 600 hectàrees. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes.

0: per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. El Ministeri de Sanitat, per la seva banda, ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes als migrants de Ceuta. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'aquesta crisi. Rússia mata 5 persones en diversos atacs contra Ucraïna l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. Per la seva banda, Kiev ha atacat una refineria de petroli i les instal·lacions de la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus. I els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país.
1: Esports.
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut demà a la Lliga al camp de l'Elx. Hansi Flick confirma que Cancelo estarà disponible, Rodri tornarà amb el grup dilluns i avisa Alejandro Valde. De la seva banda, l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RC d'Estàdium a 9:45 del vespre en un partit que seguirem en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. I ara a les 4 comença la sessió de classificació per la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Abans, aquest matí, George Russell s'ha adjudicat la cursa sprint d'aquesta mateixa cursa.
0: I pel que fa al temps, les pluges més intenses de les pròximes hores s'esperen a les Terres de l'Ebre. També hi haurà ruixats els típics de l'estiu al Pirineu. A la resta del país, cel variable amb més sol a la Costa Brava. La calor afluixarà i les màximes més altes del dia rondaran els 32 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts de les 4 de la tarda, des d'ara i fins al punt de les 5, us informa Anna Hernández.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 9 persones estan hospitalitzades, una d'elles en estat crític com a conseqüència dels forts aiguats de la Costa Daurada que han deixat precipitacions importants al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones, la magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge des d'alert. Anem fins a Roda de Barà amb en Ricard Buigas.
3: La pitjor part se l'han endut a Roda de Barà, destacar les 3 persones que s'han vist afectades per la caiguda d'un mur al port de Roda. Una, la filla, menor d'edat, està traslladada en estat crític a l'hospital. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu què ha passat.
4: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven, doncs, dormint. I un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida.
3: L'aigua ha obligat a desallotjar unes 300 persones del càmping L'Ar de Barà. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al poliesportiu municipal de Roda, on han rebut aigua, menjar, roba seca, atenció psicològica i mèdica. N'hi ha que ho han passat molt malament. Diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens han explicat a la Maria i al Juan.
5: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya te digo, literal, hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
6: Los coches por media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
3: Els campistes han pogut tornar al càmping. L'accés és segur, però hauran de valorar si poden seguir allotjats depenent dels desperfectes ocasionats per l'aigua. L'inspector dels bombers, Ferran Julià, ha explicat a 3CAT Info que han hagut d'atendre alguns rescats de vehicles que s'havien quedat atrapats als passos baixos i rieres.
7: Han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes. Sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de rieres, passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell.
3: Hi ha persones que han recriminat al govern el fet de no activar les alertes als telèfons mòbils. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com a representant del govern a la zona afectada pel temporal, ho ha justificat.
8: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment, doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquest aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència.

0: Exacte. No és aconsellable emetre una alerta si no tens el substrat, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
1: Val a dir que els ajuntaments havien pres les precaucions corresponents amb l'activació dels seus plans municipals davant l'alerta de...

0: a Roda ens han explicat que mai havien viscut una situació així.
1: Per la seva banda, els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 800 trucades. La Nacional 340 ha estat tallada durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra, i a Rodalia s'ha restablert la circulació de la R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà, que estava interrompuda perquè s'estava revisant la infraestructura després de l'episodi de pluja.
2: 3CAT Info.
1: Ho dèiem, l'aiguat d'aquesta matinada també ha afectat el sud del Baix Penedès i el nord del Tarragonès i ha deixat nombroses inundacions en pàrquings subterranis i altres danys materials. Els veïns treballen per tornar a la normalitat tan aviat com sigui possible. El Vendrell, Ariadna Escoda.
3: Una pluja torrencial que, segons expliquen els veïns, no havien viscut mai abans. Ho relata en Joan Coll, de Creixell, qui lamenta que el clavegueram no ha resistit la intensitat de l'aiguat.
4: Ha passat alguna altra vegada com aquesta mai a la vida. És que va ser lo fort, no, lo fort i el temps que ha durat. Ha durat una hora, dues hores, tres hores, no sé, una barbaritat ha durat. Amb la mateixa intensitat no parava.
3: Al Vendrell, veïns com en Daniel Cáceres han vist com l'aigua arrossegava brutícia, com ara sacs de runa, peces de vehicles i altres objectes.
5: Bueno, ara tota la brutícia que ha portat, que suposo que això passaran a recollir-ho de seguida que puguin, perquè han portat moltes, n'hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, n'hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat, bueno.
3: En alguns casos, la pluja ha descarregat més de 40 litres en mitja hora. Segons registres oficials, el punt on ha plogut més ha estat el Vendrell, amb 145 litres i mig. A Torredembarra s'han registrat quasi 137 litres, mentre que a Calafell gairebé 110. Encara que la pluja dona treva des de primera hora del matí, les autoritats insisteixen en la perillositat que suposa travessar rieres, barrancs i rius a causa del risc d'augments sobtats del cabal.
1: Unes pluges que han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
6: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
6: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: I a més, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I de les pluges als focs, perquè ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, a Castelló. Pepa Ferrer.
7: Són les hores més complicades, però també les més decisives, d'un incendi que només en 24 hores han multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
8: A veure, el problema és que estem pintant el cel des de... Ara aquí no perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
7: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
9: Directamente ya cuando la UME apareció, ya apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
7: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espada i de la Serra d'en Garceran, que també han cremat aquest estiu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes de la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència.

0: Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
1: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça i per això el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
2: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
3: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de tres setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats, perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
0: I en aquest context, l'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Save Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. Aquest moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent i avui han convocat una concentració a la capital catalana. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i entitats promigrants han demanat a la Generalitat que prohibeixi aquest acte, mentre els col·lectius antifeixistes han convocat una mobilització de resposta a la mateixa plaça. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. El periodista especialitzat en extrema dreta, Miquel Ramos, en feia aquesta radiografia aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni, l'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: Un quart de 5 de la tarda, obrim l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Les pluges de la matinada han deixat unes precipitacions realment importants que en alguns casos han superat les mai registrades en aquestes estacions. És el cas de Torredembarra i també del Vendrell, on aquestes pluges de la matinada no s'havien registrat des de que hi ha dades, des de 1999. Una situació de precipitacions que aquestes han desaparegut i se n'esperen aquesta tarda cap a les Terres de l'Ebre. Poden ser intenses al Montsià i al Baix Ebre, tot i que no amb la mateixa magnitud ni de bon tros que hem tingut durant les darreres hores o aquesta matinada. També s'esperen alguns ruixats que ja apareixien a darrera hora del matí, primera hora de la tarda, a punts dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, i que tendiran a guanyar una miqueta de cos a mesura que vagi avançant la tarda. Tot i així, la majoria tendiran a ser febles o localment moderats. En canvi, el temps més assolellat avui se situarà cap a la façana costanera, i tot això amb unes temperatures que es quedaran ben curtetes. Si a principis de setmana les màximes arribaven dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus, ahir arribaven gairebé als 35 graus, avui les més altes del dia s'esperen cap a ponent i no passaran dels 32 graus. Aquesta situació meteorològica de precipitacions a les Terres de l'Ebre tindrà continuïtat també aquesta propera nit i matinada. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, m'ha vist per pluja intensa, no torrencial, però sí intensa, la que es pot presentar en aquestes contrades de matinada i a primeres hores de demà. Una situació que la resta del país mostrarà el cel variable i demà a la tarda, doncs, tornarem a tenir el alguns ruixats que poden aparèixer a l'àrea del Pirineu. Les temperatures demà, en principi, es mantindran sense gaires canvis respecte a avui, pujaran una miqueta més dintre dels valors de la normalitat i aprofitem aquest ambient suau de dissabte i diumenge perquè de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà un altre cop la calor intensa.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quan passen 2:05 de la tarda, anem fins als Estats Units perquè TikTok pagarà 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, per resoldre una demanda que acusava aquesta xarxa social de vulnerar la privacitat dels menors. És una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Segons ha explicat el govern nord-americà, ara la plataforma pagarà 300 milions de dòlars i els 100 restants els farà efectius quan el Departament de Justícia hagi retirat aquesta demanda. És un acord extrajudicial que és un dels més importants que hi ha hagut als Estats Units relatiu a la protecció de la privacitat dels menors.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat i això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. Les de Kyiv i d'Odessa són de les més afectades. Hi ha un mort a la capital ucraïnesa i 4 més a la regió de Mykolaiv. La majoria criatures de poc més de 10 anys. Són tot plegat a l'endemà d'aquest atac mortal rus que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Algun en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. Per la seva banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar, a la zona de Samara. Kyiv ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, aquest matí, la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions.
5: 3CAT Info.
0: I mentrestant, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna al centre del programa electoral del seu partit per les properes eleccions. El president rus deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió, malgrat la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat al Congrés que està fent avui Rússia Unida abans de les legislatives del 20 de setembre. Anem fins allà, a Moscou. Cristina Solias.
7: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
8: Долг партии.
9: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
7: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: I a l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Buenos Aires, Joan Biosca.
10: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica, de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
8: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
11: Se ve en el día a día de cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
10: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
12: Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
13: Obviamente.
12: Perdón, no, más allá...
13: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
12: No.
13: Está bien. Ok, listo. No,
12: más allá de que...
13: Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
10: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
14: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
10: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
0: I un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa ha assolit la inaudita velocitat de 14 metres i mig per segon. Per això l'han batejat com el Llamp. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant una prova prèvia a les curses oficials que comencen aquest dissabte a Pequín sota el nom de Jocs Mundials de Robots Humanoides.
5: Esports.
0: Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda. Hansi Flick avisa Alejandro Valde, l'entrenador alemany atès als mitjans aquest matí, abans del debut a la Lliga, demà el del Barça al camp de l'Elx, i ha parlat del futur i del paper que ha de tenir el lateral blaugrana.
16: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
15: En aquest mateix sentit, posicionalment, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta de l'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. També ha reconegut que els mundialistes potser encara no poden jugar als 90 minuts.
16: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem. Only Deco and I and few people
15: knows exactly what we want. Aquest partit al camp de l'Elx començarà demà a 9:45 del vespre i des d'una hora abans el seguirem a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info.
15: Aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Evidentment, l'actualitat de l'Atlètic de Madrid passa per Julián Álvarez. Simeone ha insistit que el davanter argentí seguirà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
17: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, Yo lo voy a cuidar.
15: Un Simeone que, de fet, ha confirmat que Julián Álvarez entrarà a la convocatòria pel partit contra el Villarreal. I aquest vespre l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:45. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
18: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això

0: no és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
1: Al marge d'aquest Espanyol Real Madrid, que es podrà seguir i seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui es disputen dos partits més a la primera divisió. Ara a les 5, Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla. I a 8:15 a Mestalla, València, Celta. Això mentre a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
2: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Sóc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, sóc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
1: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu.
3: Tresca Tinfo.
1: Aquesta tarda, de fet, fa uns 15 minuts, ha començat la Vuelta a Espanya a Mònaco, amb un contrarrellotge de 9 quilòmetres i mig. Una ronda espanyola que comença avui i dura fins al 13 de setembre, amb un total de 21 etapes. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar una competició en què no participava des del 2019. I per posar l'exemple, Pogacar avui serà el penúltim a sortir en aquesta contrarrellotge quan passin uns 4 minuts d'un quart de 8 de la tarda. Ara mateix, els primers ciclistes ja estan participant en aquesta contrarrellotge i el primer català que ho farà serà quan passin 2 minuts de 4:45 de la tarda, per tant, d'aquí uns 3 minuts i mig, serà Pau Miquel, del Bahrein. A més de Pau Miquel, també participen els catalans David Cruz i Marcel Camprubí, a l'equip Pinarello, i Marc Brustenga, al Kern Pharma. En motor, ara mateix està en marxa la classificació per la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. En aquests moments estem a uns 10 minuts perquè finalitzi la Q2, amb pilots com George Russell, Kimi Antonelli, Max Verstappen o els dos McLaren, Oscar Piastri i Lando Norris. Abans, aquest matí, s'ha celebrat la cursa sprint que ha guanyat el pilot de Mercedes George Russell per davant de Charles Leclerc i de Lando Norris, mentre el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat quart. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028. De 26 anys, Macondo arriba procedent del Mònaco i es converteix així en la desena incorporació del nou projecte blaugrana.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: I acabarem parlant d'hoquei herba perquè al Mundial, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest vespre a l'Argentina, a les 9, en el primer partit de la segona fase de la competició. Clara Badia és una de les jugadores.
4: És un partit dur. És segurament el partit més dur de tots els que venim jugant fins ara en el Mundial, però, com dius, és un rival que coneixem bé. Vam jugar no fa gaire a la Pro League i vam guanyar-les. Elles en el rànquing mundial són segones, vull dir que a priori la gent les tindria com a favorites.

0: Són 4:45 de la tarda, 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític després dels forts aiguats que han caigut al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El conseller Ramon Espadaler argumenta que no es van enviar cap es d'alerta a la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4/6 i, per tant, no estava justificat. També us hem explicat en l'última mitja hora que al municipi de Sogorb, al País Valencià, ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que ha obligat a desallotjar un miler de persones. I també hem recordat que el govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Des d'ara i fins a les 5 de la tarda també us explicarem que anticipar-se i identificar la vulnerabilitat energètica és l'objectiu del termòmetre social que proposa el Col·legi de Treball Social durant les visites domiciliàries. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció. I també posarem la mirada a la indignació dels ports catalans davant la prohibició de la Unió Europea que no els permet pescar més gamba vermella fins a finals d'aquest any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament en un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. Pel que fa als esports, Marc Andés, bona tarda.
1: Bona tarda. Hansi Flick llança un dart a Alejandro Valde. Confirma la disponibilitat de Cancelo i espera que Rodri torni amb el grup dilluns. Tot això en una roda de premsa el dia abans del debut del Barça a la Lliga al camp de l'Elx, en què el tècnic alemany no ha volgut ni parlar de Julián Álvarez ni confirmar qui jugarà de nou amb l'equip blaugrana.
0: I pel que fa al temps, tarda insegura les Terres de l'Ebre davant la possibilitat de ruixats intensos al Montsià i al Baix Ebre.

0: sense repetir la intensitat d'aquesta matinada al Camp de Tarragona. A la resta del país hi haurà algun ruixat al Pirineu i més sol a la costa. Avui és un dels dies més suaus d'aquest estiu. Nou persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats de la Costa Daurada que han deixat precipitacions importants al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge. És alert. Roda de Barà, Ricard Boigas.
1: La pitjor part se l'han endut a Roda de Barà, destacant les tres persones que s'han vist afectades per la caiguda d'un mur al port de Roda. La filla, menor d'edat, està traslladada en estat crític a l'hospital. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu què ha passat.
2: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven doncs dormint, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida.
1: L'aigua ha obligat a desallotjar unes 300 persones del càmping L'Art de Barà. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al poliesportiu municipal de Roda, on han rebut aigua, menjar, roba seca, atenció psicològica i mèdica. N'hi ha que ho han passat molt malament. Diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens han explicat la Maria i el Juan.
3: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
4: Los coches por el... media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
1: Els campistes han pogut tornar al càmping. L'accés és segur, però hauran de valorar si poden seguir allotjats depenent dels desperfectes ocasionats per l'aigua. L'inspector dels bombers, Ferran Julià, ha explicat a 3 Catinfo que han hagut d'atendre alguns rescats de vehicles que s'havien quedat atrapats als passos baixos i rieres.
5: Han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes. Sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de rieres, passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell.
1: Hi ha persones que han recriminat al govern el fet de no activar les alertes als telèfons mòbils. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com a representant del govern a la zona afectada pel temporal, ho ha justificat.
6: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
1: Val a dir que els ajuntaments havien pres les precaucions corresponents amb l'activació dels seus plans municipals davant l'alerta de pluja torrencial. Tot i això, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reconegut que no s'esperaven tanta pluja.
2: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua de manera tan insistent i durant tant de temps, jo, sincerament, no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
1: Alguns dels campistes que habitualment s'allotgen a Roda ens han explicat que mai havien viscut una situació així.
0: Gràcies, Ricard. Mentrestant, els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. El telèfon d'emergència 112 havia rebut més de 800 trucades. La Nacional 340 també. L'han tallat durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra, i a Rodalies s'ha restablert la circulació a la R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà, que estava interrompuda perquè s'estava revisant la infraestructura després de l'episodi de pluges.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Anem fins allà, fins a Castelló. Pepa Ferrer.
8: Són les hores més complicades, però també les més decisives d'un incendi que només en 24 hores han multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
9: A veure, el problema és que estem pintant el cel des d'abans. Ara aquí no, perquè no veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
8: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
10: Directamente ya cuando la UME apareció, y apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
8: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'en Garceran, que també han cremat aquest estiu.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar aquesta emergència. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
11: Necessiten un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això, el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
12: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
13: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de 3 setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats, perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
0: I encara pel que fa a la situació a Ceuta, el Tribunal Suprem ha dit no a la petició del PP de forçar les compareixences dels ministres del Senat. La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Ara dona 10 dies a l'executiu per presentar al·legacions. Recordem que 3 senadors del Grup Popular al Senat van presentar aquesta cautelaríssima en nom del partit per forçar les compareixences després que el govern anunciés que aniria al Congrés però que no ho faria el Senat. De fet, la setmana que ve, 7 ministres compareixeran a la cambra baixa per donar explicacions. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a defensar que el rei Felip VI ha d'anar a Ceuta. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE després de les reivindicacions del Marroc sobre Ceuta i Melilla.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de les competències constitucionals. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Qui sí que viatjarà a Ceuta la setmana que ve és el vicepresident, primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que es reunirà amb empresaris i agents socials per parlar de l'impacte econòmic de la crisi migratòria al sector.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho avançàvem al sumari. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social, pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció, Laura Cugat.
15: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, un problema que, segons el Col·legi de Treball Social, s'agreuja amb les onades de calor, com les que hem patit aquest estiu. Es tracta d'un recurs desenvolupat per la Universitat de Huelva, a Andalusia, que inclou 15 indicadors estructurals i socials. Alguns dels factors més rellevants són els habitatges antics i mal aïllats i la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta del Govern del Col·legi, destaca els beneficis de la mesura.
16: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar a les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
15: L'entitat vol proposar aquest projecte al Departament de Drets Socials del setembre perquè es pugui aplicar arreu del territori.
0: I indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a final d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades del 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba.
17: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
18: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
17: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
19: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
17: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
7: 3CAT Info.
0: I avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac, tocant el barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació de trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa al motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers de la zona que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament de part de la paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i, finalment, garantir l'estabilitat de la zona. Ara passa gairebé un minut de 4:45 de la tarda.
7: El temps.
0: Una previsió que fem amb Néstor Gómez.
20: El temps de cara a les pròximes hores encara ens fa posar la mirada en aquestes precipitacions que poden caure i que poden ser intenses a les Terres de l'Ebre, concentrades a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Unes precipitacions que poden ser intenses, però no repetir la torrencialitat que han tingut aquesta passada nit i matinada al Camp de Tarragona i també al Baix Penedès. Una tarda en la qual s'espera que predomini el cel variable, amb ruixats a l'àrea del Pirineu, que ja a primera hora de la tarda es presentaven al Pallà Pallars Jussà, a l'Alt Urgell i també cap a punts del Solsonès. En canvi, la tarda serà ben assolellada a tota la façana costanera des de l'Alt Empordà fins pràcticament al delta del Llobregat. I tot això amb unes temperatures que es mostraran molt suaus. Serà un dels dies més suaus de tot l'estiu amb unes màximes que no passaran dels 32 graus. De cara a demà o de cara a aquesta propera nit i matinada, no es ruixats localment intensos es poden presentar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sense repetir ni de bon tros la torrencialitat que hem tingut aquesta passada nit i matinada. A la resta del país, cel variable i nuvolades que a la tarda poden deixar alguna precipitació a l'àrea del Pirineu, ruixats típics de la segona quinzena del mes d'agost. I pel que fa a les temperatures, si avui s'han quedat curtes, demà pujaran una miqueta, però sempre estaran dintre del llindar normalitat de les temperatures d'agost.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Vilafranca del Penedès acull avui la Sardana Blanca. Aquesta nova edició del certamen reivindica la llengua catalana i la cultura popular. Gairebé 400 sardanistes d'arreu del país participaran en la ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca i aquest any també hi haurà presència destacada d'imatgeria popular. La Sardana Blanca comença a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila de la capital penedesenca. Els sardanistes entraran a galop, envoltats de gegants, capgrossos i àguiles que ballaran tots plegats. I l'acte final les tancarà amb la ballada de Germanor de la Santa Espina.
7: Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació. Amb Montse Poblet.
3: En aquest Insostenibles parlarem de com podem reduir l'impacte ambiental del nostre consum. Visitarem Ripoll, on la Fundació MAPA es dedica a recuperar i vendre objectes de segona mà, una fórmula que permet rebaixar la quantitat de coses que posem al mercat i, en conseqüència, tant les emissions que genera la seva producció i transport com l'impacte que tenen quan es converteixen en residus.
21: El projecte La Segona Oportunitat truca a la porta, de la Fundació MAP, ha estat guardonat amb el Premi Resero 2025. Aquest any han recollit uns 90.000 quilos d'objectes que la gent volia llançar i n'han recuperat prop del 40%.
22: Ai, hola, bon dia. Ja
3: està. Avui acompanyem l'equip de segona mà al buidatge d'un pis. S'emporten tot el que el client ja no fa servir.
23: A la cuina tens el menatge, que són els plats d'això, i les quatre cosetes que tinguin. Aprofitable, al 100% no s'aprofita tot. Intentem que sí, eh? Però llavors això, tot això va, si és aprofitable, portem a la nau de la nau i ja fem la destria. Un cop està destriat, si això està bé, es neteja tot, es marca i es posa a preu.
3: El magatzem on es durà tot el que pot ser reaprofitat i anirem de seguida. Però abans toca passar per la deixalleria, on descarregaran el que no té cap possibilitat de ser reaprofitat. Núria Casaseca, la responsable de les deixalleries del Ripollès, rep el carregament del que els tècnics del MAP consideren que no es pot reutilitzar del pis que acaben de buidar i aprofita per parlar-nos de tot el que passa per aquí.
24: Ens arriba tot tipus de material. Llavors sí que és cert que, evidentment, ens arriba molta cosa que pot estar subjecta a una segona vida. Per exemple, doncs, cotxets de nadó, carros de la compra, joguines... També ens arriba roba, ens arriba molt aparell electrònic també, que a vegades està en bon estat. Tot allò que et puguis imaginar ens arriba. Tot allò que ens arriba i creiem nosaltres que pot estar subjecte a una segona vida, doncs és quan ho passem a segona mà.
3: Tant el que la deixalleria considera que pot ser reaprofitat com el que ells recuperen dels pisos que buiden es trasllada a un magatzem molt a prop d'aquí, on es fa la tria, es classifiquen els objectes segons categories i els porten en aquest espai que coordina la Rosa Maria Díaz per deixar-los a punt i reintroduir-los al mercat.
25: Pues aquí és el taller, ¿vale? És el taller de restauració, el taller de manipulació de roba de llar, el taller d'acabats, vale? És on manipulem tots els mobles, mobles que són encàrrecs que han comprat els clients aquí o mobles de casa, que tinguis, puguis tenir casa i dius, per què no me l'arregleu i canvieu una mica la xura o feu-li una idea diferent, aprofitem-lo.
3: Ensenya'm-ho.
25: Sí.
24: Mira.
25: El Moja està recuperant dues caixes de rodes aquí i les arreglem per poder vendre. I a l'Eduard, jo...
1: Qui puguin aquí l'escot del Barça.
3: A l'equip de Saonamà hi ha 11 persones, algunes amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat, a les quals donen ocupacions adaptades a les seves capacitats.
25: Llavors, bueno, per això és una feina que la veritat que, bueno, ens recuperem les persones, ens recuperem les coses.
1: Home, en un món que sembla que tot és un clínic, que tot es fa servir i es tira d'una vegada, poder recuperar coses que han tingut una vida i han tingut una gent que l'has estimat i així, tornar-los a la vida, trobo que és una gran cosa. Que aquest món estiguin que reciclar nosaltres i el món.
3: La roba que llancem és un dels maldecaps de l'equip de segona mà. Gestionen dos contenidors que han de buidar cada setmana i, com ens explica Yolanda Rubio, la responsable del projecte, no donen l'abast per col·locar tot el que hi troben.
2: Ens arriben molts mocadors. No tenim la capacitat de reabsorbir-los i de portar-los a botiga. Llavors tenim un projecte, mocador pitet, que és, de fet, és confeccionar un pitet a partir d'un mocador perquè sigui més maco, perquè tingui les funcionalitats d'un pitet, però sigui maco com un mocador. I estem provant diferents teixits i tèxtil a partir del que ens arriba.
3: I ja som a la botiga, l'indret on culmina tot aquest procés.
4: Nou de trinca, nou de trinca, poca cosa trobaràs que utilitzem aquí. Sempre, sempre, sempre intentem que tot el que tenim sigui segona mà, reutilitzat i tot això. Més que res per trencar amb el vici de l'economia lineal que hi ha avui dia. Allò que fan les empreses d'anunci, veig, oh, lo quiero, lo compro, lo uso i de cop i volta ve otra cosa, pues lo tiro. I així i acabes amb una pila de residus al jardí que no saps què fer-ne.
5: ¿Qué precio tiene esa?
4: ¿El que no? ¿Sí? Yo diría que esta lámpara de techo sobre unos 16 euros.
2: Quina repercussió té? Que és un material que ja no s'ha de tornar a reinventar, no s'ha de tornar a reproduir, no s'ha de tornar a treure la matèria prima, no hi ha un procés de fabricació, con lo qual ja no hi ha aquest procés de contaminació, de despesa energètica, de generar residu. Ja hi ha l'objecte, ja està fet. Doncs si ja està fet, doncs és aprofitar-ho.
25: Venim d'una economia lineal, produir, consumir, llançar, i hem de tornar a l'economia circular, produir, consumir i tornar-ho a entrar en el cercle, perquè la matèria primera s'esgota, estem embrutint d'una manera bestial al planeta, pensem que una cosa perquè ha passat de moda ja la llancem. I vull dir, és una llàstima, perquè estem, bueno, estem fent un món on escombraria.
7: Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació, amb Montse Poblet.
0: Falten 7 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Anem als esports.
7: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda. Hansi Flick avisa Alejandro Valde. L'entrenador alemany, atès als mitjans aquest matí, abans del debut a la Lliga del Barça demà al Camp de l'Elx, i ha parlat del futur del lateral blaugrana a la seva plantilla.
9: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
6: En aquest mateix sentit, posicionalment, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, tot i acabar d'arribar, mentre Rodri encara no debutarà. Un Rodri, aquí Hansi Flick ha explicat, espera que pugui començar a treballar amb l'equip dilluns vinent. I de moment Rodri està fent exercicis en individuals pel seu compte. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. I ha reconegut que els futbolistes que van arribar a les fases finals del Mundial potser encara no poden jugar els 90 minuts.
26: I don't speak about players from other teams.
9: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club, no és per un jugador.
6: El partit aquest al Camp de l'Elx començarà a 2:15 del vespre demà i des d'una hora abans el seguirem, com sempre, a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio.
7: 3CAT Info.
6: Aquest matí qui també ha parlat ha estat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal, el Metropolitano. Simeone ha tornat a mencionar a Julián Álvarez, el tema del dia a l'actualitat matalassera, i ha insistit que Julián seguirà sent de l'Atlètic de Madrid.
5: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
6: Simeone, de fet, ha confirmat que Julián entrarà a la convocatòria precisament demà contra l'equip de la Plana Baixa. I aquest vespre l'Espanyol rep a l'RCD Stadium al Real Madrid a 10:15, després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada. El tècnic Manolo González demana prudència.

0: ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
1: Al marge d'aquest Espanyol Reial Madrid, que recordem, seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui es disputen dos partits més a la primera divisió. A les 5, ara a les 5, d'aquí una mica més de dos minuts, a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15, a Mestalla, València Celta. Mentrestant, avui, a segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
2: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
1: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu.
3: Trescat Info.
1: I ja tenim en marxa la primera etapa de la Vuelta, una contrarrellotge per els carrers de Mònaco, amb una ronda espanyola que comença avui i dura fins al 13 de setembre, amb un total de 21 etapes. En aquests moments, com diem, té lloc la contrarrellotge, on han començat 42 ciclistes ja, n'han arribat 30, per exemple, entre ells el català Pau Miquel, que ara mateix té el novè millor temps d'aquesta contrarrellotge. El següent català a sortir serà Marc Brustenga, ara ho direm bé, de l'equip Kern Pharma, que sortirà a pedalar quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. També hem d'esperar la participació dels catalans David de la Cruz i Marcel Camrubí. D'altra banda, el gran al·licient d'aquesta Vuelta serà Tadej Pogačar. L'eslové, recordem-ho, pentacampió del Tour, torna a disputar aquesta ronda en què no hi participava des del 2019. I en motor també tenim en directe la classificació per la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Una classificació a la qual li queda un minut per finalitzar, ja estem a la Q3, i ara mateix Lando Norris, el pilot de McLaren, és el més ràpid, seguit de George Russell i el líder del Mundial, Kimi Antonelli. El company d'equip de Norris, Oscar Piastri, és quart a una dècima del seu company d'equip. Per tant, tot molt ajustat. Abans aquest matí, això sí, el pilot britànic George Russell ha guanyat la cursa sprint per davant de Charles Leclerc i el mateix Lando Norris. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat quart. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge aquest matí de l'aler pivot francès Joan Makoundou, un fitxatge fins al juny del 2028. De 26 anys, Makoundou arriba procedent del Mònaco i es converteix, atenció, en la desena incorporació del nou projecte blaugrana.
3: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 5.

0: Protecció Civil dona ja per acabat el greu episodi d'aiguats que hem tingut avui de matinada a la Costa Daurada amb 9 persones als hospitals, una d'elles en estat crític. El conseller Ramon Espadaler ha argumentat avui al migdia que no es va enviar cap és alerta a la població perquè ha dit el nivell d'alerta que els van fer arribar des del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i per això, diu Espadaler, no estava justificat enviar-lo. El País Valencià crema un incendi encara al municipi de Sogorb, és ara el Palància, obliga a desallotjar un miler de persones. De moment, ja ha devastat 600 hectàrees. El Ministeri de Sanitat convoca d'urgència les comunitats autònomes dilluns vinent perquè facilitin vacunes pels migrants que són a Ceuta. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i per això demanen al govern de Pedro Sánchez que declari l'estat d'alarma. Un executiu espanyol que preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes cap a la península la setmana vinent. El president rus Vladimir Putin posa la victòria a la guerra a Ucraïna com a tema central de cara a les pròximes eleccions. Avui de matinada, els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna han deixat un total de 7 morts a tots dos bàndols, la majoria menors. I això l'endemà de l'atac mortal que hi va haver contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les qualifica de terrorisme deliberat. Els Estats Units han imposat arancels del 50% al Canadà, després que avui de matinada han fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre que el primer ministre canadenc diu que igualarà els arancels per protegir l'economia al seu país. Els pescadors catalans de gamba vermella estan indignats. Diuen que la Unió Europea no els permet pescar fins a finals d'any, que tenen les quotes que els ho restringeixen. La gran majoria ja l'han executat aquestes quotes l'any que hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie de gamba. Tarda de Diada Castellera de Festa Major al Catllà és una de les destacades al calendari casteller i actuen la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. I la seguim a 3cat.info.
1: Esports.
2: Hansi Flick llança un dart a Alejandro Ovalde, confirma la disponibilitat de Cancelo i espera que Rodri torni amb el grup dilluns. Tot això el dia abans del debut del Barça a la Lliga al Camp de l'Elx. Mentrestant, avui l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45 del vespre en un partit que seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en aquests moments tenim en marxa la primera etapa de la Vuelta a Espanya, una contrarrellotge de 9,5 km a Mònaco amb el gran al·licient de Tadej Pogacar, que torna a disputar la ronda espanyola. De moment, han començat aquesta contrarrellotge 46 ciclistes.
0: Tarda amb sol a bona part del país, a la costa, al prelitoral, al Pla de Lleida, nuvolades a les Terres de l'Ebre. Cel ennuvolat al Pirineu i Prepirineu, encara amb alguns xàfecs o tempestes locals. Al Montsià i Baix Ebre poden tornar a haver-hi algunes pluges intenses i de matinada també. Tracte de presència a la Costa Daurada.
1: 3cat Info.
0: Però tot i aquesta previsió, bona tarda, us parla Jaume Brufau, podem dir que ja ha acabat l'episodi de forts aiguats que han viscut a la Costa Daurada amb 9 persones hospitalitzades, una de les quals han estat crític. Les precipitacions més abundants s'han concentrat al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones al telèfon d'urgència 112, ha rebut més de 800 trucades i la magnitud dels aiguats ha superat totes les previsions. La població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. A Roda de Barà és on hi ha hagut més i ara hi podem connectar perquè tenim una de les periodistes de 3cat Info seguint el que passa en aquesta part del territori. Montse Mir, bona tarda.
3: Bona tarda. Una de les instal·lacions que han rebut més l'impacte d'aquests aiguats és el càmping de Barà. Ara mateix és un anar i venir de grues, camions petits carregats de fustes i altres materials que s'han fet malbé per l'aigua, i a les portes de les instal·lacions és també on es concentren alguns dels que s'hi han allotjat i avui se'n van. És el cas de la família de la Mari, de Sabadell, que amb llàgrimes als ulls explica que encara no s'han tret l'ensurt de sobre.
4: No despertó el ruido del agua... Y la gente gritando y corriendo. Nosotros estábamos en uno de los campings más grandes que estaban acá arriba, a la parte de la entrada, y nada, ayudando a refugiar gente, niños. Es que no sabes, te da impotencia.
3: Alguns treballadors d'aquest càmping, on els mitjans no podem entrar, han confirmat que, tot i que amb dificultats, han pogut treballar aquest migdia. El Moisés és un dels cambrers que fa poc ha acabat la seva jornada laboral.
5: No, por el momento, pues, está todo bien. Me ha sido un poco complicado por la mañana, que pues cuando nos hemos levantado ha estado todo inundado, todo aquí. Claro, cuando viene, claro, toda la lluvia, esto viene del pueblo.
3: Quan diu que tota la pluja ve del poble, ens marca dos punts, dues zones, ara seques, però en pendent, que és per on ha baixat l'aigua i que ha entrat sense aturador a les instal·lacions. Ara, en aquesta zona, s'hi acumula terra i andròmines i hi ha diversos treballadors que estan intentant retirar-ho. El supermercat és, segons els treballadors, una de les zones més afectades. També hi ha molts cotxes que, segons els campistes, han quedat del tot destrossats. De fet, es pot comprovar fàcilment per les moltes grues i taxis que estan arribant ara mateix a les portes del recinte. La Nacional 340, entre el Vendrell i Roda de Barà, està totalment net. Aquesta hora fa molt sol i res fa pensar que hi hagi hagut inundacions la matinada passada.
0: Gràcies, Montsemir. Bona tarda.
3: Adeu.
0: Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Gràcies per atendre aquesta connexió en directe a 3Cat Info. Per, senyora Sarroca, sobretot, començar dient a la gent que després del fort episodi que hem viscut aquesta matinada, la tarda vespre, i ara la Montse ens ho deia, amb el cel molt més aclarit i més bonança meteorològica, en un principi, es dibuixa tranquil·la?
6: Sí, efectivament. De fet, l'episodi de pluges que hem viscut durant les darreres hores ja l'hem donat per tancat.

0: afectat i el tarragonès, tothom es declara com sorprès per la força que han tingut. Vostès també?
1: No tant, sincerament. No, a veure, ahir, abans de les 10 del matí, nosaltres havíem publicat ja uns avisos que alertaven amb una probabilitat de 3 sobre 6 d'aiguats de més de 60 litres en 30 hores. A la tarda vam actualitzar aquests avisos i els vam pujar de nivell a 4 de 6. És el famós color carbassa de semafòric dels nostres avisos. Aquest avís de 4 de 6 el vam publicar al voltant de les 6 de la tarda. I, a més, aquest canvi de color també ens intensifica més de 90 litres en 3 hores. Aquesta és la previsió d'ahir a la tarda. I després, aquesta previsió s'hi ha de sumar un altre avís que nosaltres publiquem a les 5:48 de la matinada. És un avís de vigilància. Els anteriors eren de predicció. I aquest avís de vigilància és en base a no tant els models meteorològics, sinó el que nosaltres observem de les estacions meteorològiques i dels radars meteorològics. I aquest avís de les 5:48 és el que dona el pas al color vermell.
0: Vostès són les enteses, els experts, però precisament en aquesta carpeta que ara hem obert de parlar dels avisos, aquest 3 sobre 6, després aquest 4 sobre 6, avui ha sigut un argument que s'ha fet servir des de l'administració, en concret des amb la veu del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per dir que no es va acabar enviant aquest missatge desalerta a la ciutadania perquè Espadaler ha avisat que els avisos meteorològics que rebien no eren un principi, no eren a priori, segons el seu argument, per justificar el llançament de les alertes. Comparteix vostè aquesta opinió? Tenen fonament aquestes justificacions?
1: El conseller s'ha explicat molt bé. Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Per tant, només a nivell pedagògic, senyora Sarroca, és a dir, si vostès, tot i que haguessin enviat potser un 5 sobre 6, a vostès no els és la seva competència dir si s'ha d'enviar o no el missatge desalert. És a dir, no hi ha cap protocol establert. No es diu fins a 4 no s'ha d'enviar, a partir de 5 sí. O sí que existeix això?
1: Hi ha un protocol de Protecció Civil.
0: Que, per tant, hauríem de preguntar-los a Protecció Civil.
1: Correcte.
0: Sigui com sigui, vostè també ara feia referència a aquests aiguats. Patac d'aigua, senyora Sarai Sarroca. S'ha confirmat en algun punt aquests 200 litres que es deien en algun cas de 200 litres per metre quadrat, que és moltíssima aigua, sobretot també per l'estona que ha caigut. Vostès tenen constància d'aquesta xifra?
1: En cap cas. La quantitat més elevada que nosaltres tenim a les nostres estacions meteorològiques és la del Vendrell, amb 146 litres per metre quadrat, seguida de la de Torredembarra, amb 137. Aquestes són dades oficials. Això no vol dir que, a banda del que han registrat les nostres estacions, hi hagi altres estacions d'observadors amateurs que n'hagin registrat més. En aquest sentit, nosaltres estem analitzant les dades de radar per avaluar si realment aquestes dades d'aquests observadors poden ser fidedignes o no. Ara mateix, però, això no ho puc corroborar. Nosaltres ens basem en les dades de les nostres estacions meteorològiques, que són les que mantenim i calibrem cada 6 mesos en base als criteris tècnics de l'Organització Meteorològica Mundial. Nosaltres no podem assegurar que les dades d'altres estacions, que no sabem quins criteris de calibratge ni manteniment tenen, doncs siguin certes.
0: Hem viscut, estem vivint, un estiu d'extrems. Les calorades, ara aquests aiguats, que vostès també, hi ha la gent que, com dèiem, sap de què parlen, estan avisant que arran de l'escalfament de l'aigua del mar ens hem de preparar també potser per episodis cada vegada més violents i amb més freqüència. Això, tant de bo n'haguem de parlar poc, però això ja ho tractarem quan arribi. Vostè recorda algun episodi de tanta força en aquesta època de l'any, en aquest finals d'estiu, tot just encara només meitats finals d'agost? I ens hem d'anar preparant per episodis com aquests cada vegada més sovint?
1: Sí, efectivament. Però molt, molt probablement estem a l'espera de tancar dades i que acabem a dia 31 d'aquest mes per fer balanç del que ha donat de si aquest estiu, però des de la setmana de Sant Joan estem immersos en una situació de temperatures molt altes que afecten no només a l'atmosfera, sinó també al mar i que ha desencadenat registres molt probablement que puguin acabar tancant-se com a inèdits pel que fa aquest estiu. Situacions com les que s'han produït aquesta matinada n'hem tingut en altres ocasions, però tot i així doncs, no li vull treure importància. Són registres significatius i que poden, evidentment, tornar-se a repetir

0: no només durant els propers mesos, les properes setmanes, sinó també en referència a que cada cop és més probable que, doncs, que es vagin succeint de forma més significativa.
1: Més continuada i més important. Doncs n'anirem parlant. Avui volíem, sobretot a aquesta hora, que la gent que ens escolta pogués tenir també, sentir la veu de la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, perquè ens ha pogut confirmar extrems com els avisos, els missatges que s'han enviat o no, i sobretot com es començava a enfilar aquesta tarda vespre de dissabte, que molta gent, per molt que faci bo ara en aquestes parts del territori, segurament va mirant cap al cel a veure com van els núvols. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, moltes gràcies per parlar amb 3CAT Info. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: De seguida arribem a un quart de sis.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Amb aquesta mirada cap al cel.
2: El temps.
1: I amb la previsió de Néstor Gómez.
3: Les pluges de la matinada han deixat unes precipitacions realment importants que en alguns casos han superat les mai registrades en aquestes estacions. És el cas de Torredembarra i també del Vendrell, on aquestes pluges de la matinada no s'havien registrat des d'aquella data, des de 1999. Una situació de precipitacions que aquestes han desaparegut i se n'esperen aquesta tarda cap a les Terres de l'Ebre. Poden ser intenses al Montsià i al Baix Ebre, tot i que no amb la mateixa magnitud ni de bon tros que hem tingut durant les darreres hores o aquesta matinada. També s'esperen alguns ruixats que ja apareixien a darrera hora del matí, primera hora de la tarda, a punts dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, i que tendiran a guanyar una miqueta de cos a mesura que vagi avançant la tarda. Tot i així, la majoria tendiran a ser febles o localment moderats. En canvi, el temps més assolellat avui se situarà cap a la façana costanera, i tot això amb unes temperatures que es quedaran ben curtetes. Si a principis de setmana les màximes arribaven dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus, ahir arribaven gairebé als 35 graus. Avui, les més altes del dia s'esperen cap a ponent i no passaran dels 32 graus. Aquesta situació meteorològica de precipitacions a les Terres de l'Ebre tindrà continuïtat també aquesta propera nit i matinada. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, m'ha vist per pluja intensa, no torrencial, però sí intensa, la que es pot presentar en aquestes contrades de matinada i a primeres hores de demà. Una situació que la resta del país mostrarà el cel variable i demà a la tarda, doncs, tornarem a tenir alguns ruixats que poden aparèixer a l'àrea del Pirineu. Les temperatures demà, en principi, es mantindran sense gaires canvis respecte a avui, pujaran una miqueta més dintre dels valors de la normalitat, i aprofitem aquest ambient suau de dissabte i diumenge perquè de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà un altre cop la calor intensa.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui
4: bon dia.
5: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
5: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
1: Ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que de moment ha obligat a desallotjar fins a un miler de persones. Anem fins a aquest punt de Castelló, Pepa Ferrer.
8: Són les hores més complicades, però també les més decisives, d'un incendi que només en 24 hores ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
9: A veure, el problema és que estem pintant el cel des de... Ara aquí no, perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
8: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
10: Directamente ya, cuando la UME apareció, y apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
8: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'Engarcia.

0: seran que també han cremat aquest estiu.
1: El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana vinent. Les noies, les nenes, són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara ja s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar aquesta emergència de la crisi migratòria. Moltes d'aquestes nenes i adolescents sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri del Príncipe.
2: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque los que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
1: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara es calcula que hi ha encara 8.700 persones en unes instal·lacions temporals d'acollida i que moltes, aquestes 1.800, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magribí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. És per això que el govern espanyol confia poder habilitar 4.000 places més d'acollida. A alguns, però, no els queda més remei que continuar dormint a la platja.
3: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
1: 3 setmanes ja han passat de l'entrada massiva a Ceuta. El govern espanyol vol vacunar aquells migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara estan malvivint, com poden, per la ciutat autònoma. És per això que el Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes perquè els col·legis de metges i infermers han alertat d'una crisi sanitària i demanen la declaració, Madrid al vigil, de l'estat d'alarma.
4: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el Ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de 3 setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin enviant vacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats, perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població.
1: En el context d'aquesta situació a Ceuta, l'extrema dreta es manifesta avui a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Save Europact, que va difondre els discursos més durs en matèria migratòria. El moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent i per això convoquen avui aquesta concentració. L'Ajuntament, amb partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i entitats promigrants, demanen a la Generalitat que prohibeixi l'acte, però els col·lectius antifeixistes convoquen una mobilització de resposta a la mateixa plaça. Save Europact és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. El periodista especialitzat en extrema dreta, Miquel Ramos, n'ha fet aquesta radiografia aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
1: L'origen de Save Europact arrenca al maig, en què es van presentar oficialment en una cimera a Porto, que va plegar ideòlegs de la dreta radical i també personatges controvertits com l'excap de la policia antiimmigració de Donald Trump, Gregory Bobino. I a Rússia, el president Vladimir Putin posa la victòria a la guerra a Ucraïna al centre del seu programa electoral per les pròximes eleccions. Putin deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió, tot i la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat al Congrés que està fent avui Rússia Unida abans de les legislatives marcades pel dia 20 de setembre. Moscou, corresponsal Cristina Solias.
6: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
7: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
6: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives.

0: Del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
1: Mentrestant, han continuat els atacs creuats entre els dos bàndols amb un balanç de 5 civils morts a la part ucraïnesa i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts aquesta nit per la guerra han estat menors. I han fracassat les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora del matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord d'uns 20.000 milions de dòlars a productes com els sticks d'hoquei, materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir, ha dit, els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable del Canadà el fracàs de les converses, i és que, segons la Casa Blanca, a principis de setmana es va fixar un acord en termes que, segons Washington, eren immillorables, i Trump s'havia fins i tot mostrat convençut sobre la possibilitat d'arribar a l'acord amb el Canadà, que finalment no s'ha assolit. 3CAT Info. Clavats 6 minuts i seran 6:15.
2: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda. Hansi Flick avisa Alejandro Valde. L'entrenador alemany, atès als mitjans aquest matí, abans del debut del Barça a la Lliga demà al Camp de l'Elx, i ha parlat del futur del lateral blaugrana.
4: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
5: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. I need everyone
3: 100% committed with us. En aquest mateix sentit, posicionalment, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que el portuguès estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, ha reconegut Flick que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts i tampoc ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou.
4: I don't speak about players from other teams, so...
5: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
4: Only Deco and I and few people knows exactly what we want.
3: Aquest partit al camp de l'Elx començarà demà a 9:45 del vespre i des d'una hora abans el seguirem a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
3: Aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone, evidentment, ha mencionat Julián Álvarez, se li ha preguntat, i ell ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser.
6: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro. Y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
3: Simeone, de fet, ha confirmat que Julián Álvarez formarà part de la convocatòria per aquest partit contra el Villarreal. I qui juga aquest vespre és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
7: N'hi havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
3: Al marge d'aquest Espanyol-Madrid, que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui tenim dos partits més a primera. De fet, en joc ara mateix a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, minut 27 de la primera meitat, i el Sevilla, que guanya per 0-1 a més amb un Atlètic Club de Bilbao, que està jugant amb un futbolista menys des del minut 12 de partit. L'altre duel del dia d'avui serà a 8:15 del vespre a Mestalla, València-Celta. I a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central

0: portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
1: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
0: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu.
2: Trescatinfo.
0: I aquesta tarda ha començat la Vuelta a Espanya. Ho fa amb una contrarrellotge de 9 km i mig pels carrers de Mònaco. Una ronda espanyola que, com hem dit, acaba de començar i durarà fins al 13 de setembre, amb un total de 21 etapes. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, i és que l'eslovec, pentacampió del Tour, torna a disputar aquesta ronda, una ronda en què no participava des del 2019. Ara mateix, per cert, en aquesta contrarrellotge han començat 72 ciclistes dels 184 que han de participar, i amb diferents catalans, com per exemple Pau Miquel, Marc Brustenga, David de la Cruz o Marcel Camrubí. Mentrestant, en motor, a les 4 s'ha celebrat la classificació per a la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1 amb Lando Norris fent la pole position. A més, també aquest matí hem tingut la cursa sprint que ha guanyat George Russell per davant de Charles Leclerc i el mateix Lando Norris, una cursa que serà demà diumenge. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Makoundou fins al juny del 2028. De 26 anys, Makoundou arriba procedent del Mònaco i és el desè fitxatge del nou projecte blaugrana.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei herba perquè al Mundial, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest vespre a l'Argentina, a les 9, en el primer partit de la segona fase de la competició. Una de les jugadores d'aquest combinat és Clara Badia.
3: És un partit dur. És segurament el partit més dur de tots els que venim jugant fins ara en el Mundial, però, com dius, és un rival que coneixem bé. Vam jugar no fa gaire a la Pro League i vam guanyar-les. Elles en el rànquing mundial són segones, vull dir que a priori la gent les tindria com a favorites.
0: I avui, de fet, ara mateix en directe, s'està disputant les semifinals del Masters 1000 de Cincinnati. Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, de moment, perden el primer set per 4-2 contra l'alemany Franzen i Hasse.

0: 3CAT Info.
1: Estona per acabar l'episodi de forts aiguats que ha hagut a la Costa Daurada aquesta matinada, amb 9 persones encara als hospitals, una de les quals han estat crític. Les precipitacions més abundants s'han concentrat al Baix Penedès i al litoral tarragoní. Pendents del foc que crema al municipi valencià de Sogorb, al País Valencià, ja ha cremat unes 600 hectàrees i ha obligat a desallotjar unes 1.000 persones en aquest punt de l'Alt Palància. El Ministeri de Sanitat convoca d'urgència les comunitats autònomes dilluns vinent perquè facilitin vacunes per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i demanen al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. I des d'ara fins a les 6, entre altres qüestions, farem atenció al projecte que ha posat en marxa el Mercat d'Olot per aprofitar les minves de menjar que queden a les parades i que fins ara majoritàriament acabaven a les escombraries. En fan brous o salses? I en esports a aquesta hora, Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què ens expliques, Marc?
2: Parlem de Hansi Flick, que avui ha fet roda de premsa prèvia al debut del Barça a la Lliga al Camp de l'Elx, demà a 2:15. Un Flick ha llançat un dart a Alejandro Valde, ha confirmat la disponibilitat de Joao Cancelo i ha esperat a Rodri, que diu que espera que torni dilluns amb el grup. També el tècnic alemany no ha volgut ni parlar de Julián Álvarez ni ha confirmat qui jugarà a la posició de nou amb l'equip blaugrana.
1: Tarda encara insegura, farem el seguiment d'aquestes precipitacions que han de ploure a les Terres de l'Ebre davant de la possibilitat de ruixats intensos al Montsià i al Baix Ebre, però sense tanta intensitat com aquesta matinada. A la resta encara algun ruixat al Pirineu, més estones de sol, amb un dels dies més suaus d'aquest estiu.

0: tan calorós que estem tenint. Acaba l'episodi de forts aiguats que hi ha hagut avui de matinada a la Costa Daurada amb 9 persones hospitalitzades, una de les quals han estat crític. Les precipitacions més abundants s'han concentrat al Baix Penedès i al litoral tarragoní. El CEMAT és una quarantena de persones i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 800 trucades. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. A Roda de Barà és on hi ha hagut més afectacions i des del punt és on ens arriba la crònica de Montsemir.
1: Una de les instal·lacions que han rebut més l'impacte d'aquests aiguats és el càmping de Barà. Ara mateix és un anar i venir de grues, camions petits carregats de fustes i altres materials que s'han fet malbé per l'aigua, i a les portes de les instal·lacions és també on es concentren alguns dels que s'hi han allotjat i avui se'n van. És el cas de la família de la Mari, de Sabadell, que amb llàgrimes als ulls explica que encara no s'han tret l'ensurt de sobre.
2: No despertó el ruido del agua... Y la gente gritando y corriendo. Nosotros estábamos en uno de los campings más grandes que estaban acá arriba, a la parte de la entrada, y nada, ayudando a refugiar gente, niños. Es que no sabes, te da impotencia.
1: Alguns treballadors d'aquest càmping, on els mitjans no podem entrar, han confirmat que, tot i que amb dificultats, han pogut treballar aquest migdia. El Moisés és un dels cambrers que fa poc ha acabat la seva jornada laboral.
3: Por el momento, pues, está todo bien. Me ha sido un poco complicado por la mañana, que pues cuando nos hemos levantado ha estado todo inundado, todo aquí. Claro, cuando viene... Claro, toda la lluvia, esto viene del pueblo.
1: Quan diu que tota la pluja ve del poble, ens marca dos punts, dues zones, ara seques, però en pendent, que és per on ha baixat l'aigua i que ha entrat sense aturador a les instal·lacions. Ara, en aquesta zona, s'hi acumula terra i andròmines i hi ha diversos treballadors que estan intentant retirar-ho. El supermercat és, segons els treballadors, una de les zones més afectades. També hi ha molts cotxes que, segons els campistes, han quedat del tot destrossats. De fet, es pot comprovar fàcilment per les moltes grues i taxis que estan arribant ara mateix a les portes del recinte. La Nacional 340, entre el Vendrell i Roda de Barà, està totalment net. Aquesta hora fa molt sol i res fa pensar que hi hagi hagut inundacions la matinada passada.
0: Moltes inundacions, sobretot en pàrquings, subterranis i també molts danys materials. Els veïns treballaven per tornar al màxim la normalitat tan aviat com els fos possible. El Vendrell ho ha pogut constatar l'Ariadna Escoda.
4: Una pluja torrencial que, segons expliquen els veïns, no havien viscut mai abans. Ho relata en Joan Coll, de Creixell, qui lamenta que el clavegueram no ha resistit la intensitat de l'aiguat.
5: Ha passat alguna altra vegada, com aquesta, mai a la vida. És que va ser lo fort, no, lo fort i el temps que ha durat. Ha durat una hora, dues hores, tres hores, no sé, una barbaritat ha durat. Amb la mateixa intensitat no parava.
4: Al Vendrell, veïns com en Daniel Cáceres han vist com l'aigua arrossegava brutícia, com ara sacs de runa, peces de vehicles i altres objectes.
6: Bueno, ara tota la brutícia que ha portat, que suposo que això passaran a recollir-ho de seguida que puguin, perquè han portat moltes, n'hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, n'hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat, bueno.
4: En alguns casos, la pluja ha descarregat més de 40 litres en mitja hora. Segons registres oficials, el punt on ha plogut més ha estat el Vendrell, amb 145 litres i mig. A Torredembarra s'han registrat quasi 137 litres, mentre que a Calafell gairebé 110. Encara que la pluja dona treva des de primera hora del matí, les autoritats insisteixen en la perillositat que suposa travessar rieres, barrancs i rius a causa del risc d'augments sobtats del cabal.
0: Unes pluges que també han coincidit amb la campanya de la verema i que han provocat danys al raïm, com ens ha explicat a Trescat Info Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci malbé, problemes sobretot de que es podreixi.
0: I a més, ha afegit, no podran treballar fins aquí encara uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: Tota aquesta humitat, a més, ara pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya. Dos quarts i mig de 6 de la tarda, ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que continua afectant el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que de moment ha obligat a desallotjar fins a un miler de persones. Anem fins a aquest punt, a Castelló, amb la Pepa Ferrer.
8: Són les hores més complicades, però també les més decisives, d'un incendi que només en 24 hores ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
9: A veure, el problema és que estem pintant el cel des de l'ara. Aquí no, perquè no veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
8: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
10: Directamente ya cuando la UME apareció, y apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
8: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'Engarceran, que també han cremat aquest estiu.
0: El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana vinent. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins al moment s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència. Ara moltes les vigilen voluntaris del barri del Príncipe, com l'Isaías Mohamed.
11: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara m'ha escoltat, encara malviuen a la ciutat. Per això, el Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència per dilluns les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres han alertat de la crisi sanitària que es viu a Ceuta i hagin demanat la declaració d'estat d'alarma.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament en un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda, com cada dia, tornen a port les barques d'arrossegament. Ens hi acostem per saber com ha anat la pesca. La tripulació de l'Avi Salvador, una de les barques més grans, comença a baixar caixes mentre parlem amb el seu patró, el Marc Pons.
14: Ara que has arribat de tot el matí pescant, quanta gamba portes?
15: No, gamba cap. No en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres. La vam acabar ja fa un mes i mig. I mira el que queda d'any. Sabem on n'hi ha perquè naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba. La gamba n'hi ha molta i no podem agafar-la. I ara fem el contrari. Anem a buscar llum, anem a buscar món, anem a buscar raps, quan no és necessari.
13: Per Nadal es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella pels àpats nadalencs. Els pescadors es queixen de tants límits per agafar la gamba vermella, límit de tones i límit de 130 dies de pesca a l'any. Unes limitacions que, segons els pescadors, no es justifiquen ni per sobreexplotació ni per problemes de reproducció d'aquesta espècie, que aquest any és molt abundant. El patró major de la confraria de Vilanova i president del grup d'exploració local pesquer de la costa central, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
16: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
13: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de la les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva els joves.

0: Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
1: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control al qual estem sotmesos nosaltres.
0: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
2: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i l'està pescada al Mediterrani, eh? Si tenim producte aquí de casa i no el podem portar en terra i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res, i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
0: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.
3: I el Mercat d'Olot ha posat en marxa un projecte per aprofitar les minves de les parades, els aliments que fins ara acabaven sovint a les escombraries, i transformar-los en brous i salses. En mig any ja s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'estan elaborant. Girona Berta, Artigas Fontàs.
4: El projecte va néixer arran d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es tira al final del dia en un mercat? Parlem d'ossos, de retalls de carn, espines o restes d'embotits que fins ara acabaven convertits en residus. El consistori Olotí, el xef Pere Planagumà i l'associació de placers es van posar en marxa per transformar aquestes mimbes en brous i altres elaboracions gastronòmiques com una sal amb garum marí.
5: I es llença ara, però si pensem en els nostres avantpassats, era el típic producte que les àvies sempre conservaven, no?, i el reutilitzaven per fer el típic caldo, el típic escudella, no?, amb el producte fresc i de qualitat.
4: Ho explica Gemma Canalies, que és la regidora de Comerç. Aquests caldos s'elaboren en una empresa externa i es venen a les mateixes parades del mercat. La iniciativa està tenint bona rebuda entre els veïns del municipi i en l'últim semestre ja s'han venut 1.200 pots dels diferents productes.
6: 3CAT Info.
3: Gairebé són 6:15.
6: El temps.
3: Néstor Gómez.
7: El temps de cara a les pròximes hores encara ens fa posar la mirada en aquestes precipitacions que poden caure i que poden ser intenses a les Terres de l'Ebre, concentrades a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Unes precipitacions que poden ser intenses, però no repetir la torrencialitat que han tingut aquesta passada nit i matinada al Camp de Tarragona i també al Baix Penedès. Una tarda en la qual s'espera que predomini el cel variable, amb ruixats a l'àrea del Pirineu, que ja a primera hora de la tarda es presentaven al Pallars Jussà, a l'Alt Urgell i també cap a punts del Solsonès. En canvi, la tarda serà ben assolellada a tota la façana costanera des de l'Alt Empordà fins pràcticament al delta del Llobregat. I tot això amb unes temperatures que es mostraran molt suaus. Serà un dels dies més suaus de tot l'estiu amb unes màximes que no passaran dels 32 graus. De cara a demà o de cara a aquesta propera nit i matinada, nous ruixats localment intensos es poden presentar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sense repetir ni de bon tros la torrencialitat que hem tingut aquesta passada nit i matinada. A la resta del país, cel variable i nuvolades que a la tarda poden deixar alguna precipitació a l'àrea del Pirineu, ruixats típics de la segona quinzena del mes d'agost. I pel que fa a les temperatures, si avui s'han quedat curtes, demà pujaran una miqueta, però sempre estaran dintre del llindar normalitat de les temperatures d'agost.
6: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: D'aquí a uns minuts està previst que comenci la Diada Castellera de Festa Major al Catllà. Hi actuen la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Totes tres agrupacions hi presenten un programa de gamma extra de castells. I seguim a plaça aquesta Diada al Catllà amb en Josep Almirall. Bona tarda, Josep.
8: Bona tarda. El Catllà és una plaça tradicional i històrica del món casteller amb actuacions dels Xiquets de Valls documentades des del segle XIX i que tant el segle XX com el XXI ha vist bona part dels grans castells assolits. Una plaça petita amb referències clares pels castellers de tronc i amb la presència anual d'un públic fidel i entès. Un luxe d'escenari per al món casteller. David Prats, bona tarda.
9: Bona tarda, Josep.
8: I un luxe també per poder informar des d'aquest escenari.
9: Som en una plaça petita, la comarca del Tarragonès, una diada amb tres de les millors colles del moment, on preveuen un programa de castells superiors al 3 de 9, castells de gamma extra.
8: Ens espera, si tot va bé, una diada de primeríssim nivell. Totes tres colles hi arriben aquesta temporada en molt bon estat de forma, David, i a l'espera encara de saber l'ordre

0: d'actuació que se sorteja ara abans de començar la diada. El que podem fer és repassar el programa que podríem portar aquí les tres agrupacions. Comencem pels castellers de Vilafranca, la colla que aquesta temporada, a aquestes alçades, ha presentat un estat de forma més regular.
1: Tenen una amplíssima gamma de castells i els verds, si no hi ha canvis en el repertori, 3 de 9 amb l'agulla seria el castell de sortida, la segona ronda 4 de 9 amb l'agulla, 5 de 9, tercer castell, i acabarien amb el pilar de 8, un pòquer de gamma extra.
0: Els castellers de Vilafranca, com les altres dues agrupacions, la Colla Vella i la Jove de Tarragona, actuaran demà a l'Arbós del Penedès, i en una d'aquestes diades havien triat els verds a portar-hi un castell de 10. Finalment no serà aquí al Catllà, segurament per també per la forma de la plaça, no? L'espai de la plaça, que difícilment hi podria capiguer un castell de 10, tot indica doncs que el provaran demà a l'Arbós. La colla dels Xiquets de Valls, també actuació de gamma extra completa.
1: Una colla vella que es presenta al Catllà després de la caiguda de 5 de 9 la setmana passada a la Bisbal. Avui l'objectiu de la colla dirigida per Manel Urbano és recuperar la confiança amb aquesta supercatedral, que seria en principi el seu castell de sortida. Segon castell, el 4 de 9 amb el Pilar, que no veiem des de la diada de completes, i el 4 de 9 net seria possiblement el tercer castell. Acabarien amb el Pilar de 8.
0: I la colla Jove Xiquets de Tarragona, que garanteix almenys dos castells de gamma extra, però si la diada li va bé, segurament n'hi haurà un tercer.
1: 5 de 9, que van estrenar dimecres en la diada de Sant Magí, serà la construcció de sortida, i a la segona ronda podríem veure l'estrena del 4 de 9 amb l'agulla. També els Liles tenen en cartera el 2 de 9, que tot just dimecres feien el quart de la temporada. Acabarien, veurem si amb el Pilar de 7 o el Pilar de 8, també un programa de màxims de l'agrupació del Cos del Bou.
0: Les colles, els castellers, van entrant a plaça, també el públic, que acabaran estant molt atapeïts aquesta tarda, però la temperatura avui, a diferència d'altres anys, i a diferència, per exemple, de dimecres a Sant Magí de Tarragona, avui un ambient agradable, freguem els 30 graus, però la humitat segurament no és alta, i l'ambient doncs acompanya per veure castells.
1: Ha refrescat el camp de Tarragona després dels aiguats en alguns punts d'aquesta passada matinada, però ara mateix veiem que aquí al Catllà llueix el sol, alguns petits núvols, però la diada es podrà desenvolupar amb total normalitat.
0: Aquesta diada de Festa Major del Catllà 2026 començarà avui de manera excepcional amb pilars de dol. En record, Manel Huguet, Gatsby, casteller dels castellers de Vilafranca, un terç històric d'aquesta colla, un dels grans terços del segle XX i del segle XXI, una persona que ho havia fet pràcticament tot, que havia pujat pràcticament en tots els castells, que aquesta setmana ens va deixar als 68 anys.
1: També els castellers de Vilafranca veiem que llueixen al braç un crespó negre amb la memòria de Manel Huguet Gatsby, i aquests pilars de dol que donaran el tret de sortida en aquesta diada de la Festa Major del Catllà.
0: Doncs aquí 10 minuts, esperem que comenci aquesta diada, com us explicàvem, amb les tres colles, amb tres de les colles en millor estat de forma aquestes alçades de temporada, disposades a fer-hi el millor del seu repertori casteller. Això és tot des del Catllà.
2: Josep, David, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
3: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
4: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
3: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
5: El manresà Manel Estiarte, considerat per molts el millor waterpolista de la història, va decidir penjar el casquet l'any 2000, després de 25 anys al cim del seu esport. Què tenia d'especial l'artífex de la marca plata als Jocs de Barcelona i del celebrat or als Atlanta? Després d'uns inicis a la natació al Club Natació Manresa, es podria considerar que Estiarte ja era un jugador d'elit als 14 anys. Ho sap molt bé Joan Gené.
6: Va tocar marcar una vegada i ja vaig veure que aquí hi ha tomate, perquè per mi ja era llavors quasi impossible marcar-lo. Ja em vaig donar compte de les possibilitats il·limitades que tenia el Manel. Per això vaig començar a caure de cul, la valiant en el millor sentit de la paraula. Jo ja era un jugador fet i dret, no va haver manera de marcar-lo en els entrenaments i en els partits oficials. Vaig dir, hòstia...
5: Gené va ser tot seguit company seu i després el va dirigir a la selecció espanyola. Abans, però, Estiarte va aconseguir dues de les tres fites que ell qualifica de miracles esportius al llarg de la seva carrera. Dos sotscampionats de Lliga amb el Manresa, primer, i la Copa d'Europa amb el Barcelona, ja amb Gené al costat, després. El waterpolista Manresà, de retruc, també va elevar el nivell de la selecció espanyola a finals dels 70 i inicis dels 80, just abans de fer les maletes cap a Itàlia i fitxar pel Pescara, on va viure el seu tercer miracle, ascendir l'equip i guanyar una altra Copa d'Europa. A l'Adriàtic se'l bateja, de fet, com el Maradona del waterpolo. A mitjans dels 80, Estiardi va aconseguir 7 vegades seguides la distinció de millor jugador del món, perquè era un jugador dominant. El seu germà Albert, company al Manresa i metge de la selecció espanyola, subratlla les seves característiques físiques.
7: Ell media 1,76 d'alçada, constitucionalment dintre de l'aigua, era un home que pesava poc i era molt àgil, però tenia una envergadura d'un home que media 1,90 i pico, amb el que això li feia tindre un llançament molt més potent del que li correspondria per l'alçada que ell tenia. I a la vegada era una persona molt, molt flexible. Vol dir que quan ell agafava la pilota amb envergadura dels braços i amb aquesta flexibilitat dels ombros, doncs tirava la pilota molt enrere amb el que la velocitat era molt, molt ràpida del xut.
5: Dani Ballart, company amb el combinat espanyol, destaca motius de caràcter, mentalitat i tarannà.
8: La facilitat que el Manel tenia de resoldre problemes en situacions complicades. I al final això és el que fa la diferència. Aquest és el gran talent dels esportistes. Els que en temps rècord troben solucions quan els altres, davant de solucions, el que fan és ofegar-se.
5: I Gaspar Ventura, company al Manresa i entrenador al Catalunya, explica una ètica de treball espartana.
9: Continua sent el que estigava primer sent el de parar per entrenar. Només amb una mirada els companys ja el seguien. Tenia aquesta forma de fer especial que era, podíem dir, un professional, però ell no ho feia com a professional, sinó com entenia a l'esport.
5: A inicis dels 90, Estiardi buscava també el gran salt amb la selecció espanyola, que va arribar als Jocs de casa. A Barcelona, l'equip que aleshores dirigia el polèmic Dragan Matutinovic va fregar l'or en la recordada final contra Itàlia, però es va haver de conformar amb la plata. Les llàgrimes de Barcelona van servir per enfortir un equip que 4 anys després a l'Atlanta i ja amb Joan Gené a la banqueta es va penjar un or olímpic que tancava el cercle.
10: La medalla de plata després d'Atlanta no tindria el mateix valor que la medalla de plata de Barcelona, després d'haver guanyat la de Barcelona. No, tot i que fa mal encara, eh? Però, hòstia, seria injust el que vam viure, que va ser tan mal.
5: Després de dos conats de retirada, després dels Jocs de Barcelona 92 i d'Atlanta 96, el Maradona del waterpolo va decidir estirar la carrera fins als seus 6ens Jocs, a Sydney, l'any 2000, on va acabar quart després de perdre una agònica semifinal contra Rússia.
10: Tindria que ser més important aquella medalla de bronze que qualsevol altra cosa, però sí que la meva emoció al final del partit era més que s'havia acabat definitivament. Jo crec que pel waterpolo no he plorat mai. Sí que me'n recordo que vaig plorar a l'aigua quan els meus companys em van vindre a tocar-me mentre estava allà plorant i hi havia el meu germà i tal i qual.
5: Entre Atlanta i Sydney, la determinació d'Estiardi per seguir 4 anys més li va servir per guanyar el seu primer or en un Mundial. Per què a Estiarte se l'ha de considerar la millor de tots els temps? El seu amic de la infància i company de batalles a l'aigua, Jordi Payà, ho té ben clar.
11: És indubtable que durant algun moment o molts moments de la seva història esportiva ha sigut el millor del món i, sobretot, que ell, al seu moment àlgid, va canviar l'esport del waterpolo. Per mi, el millor de la història, perquè ho ha demostrat durant molts anys. Va ser el primer jugador que va canviar una miqueta aquest paradigma, no? D'un jugador més petit, molt ràpid, molt habilidós, que trencava amb els cànons establerts amb el waterpolo mundial en aquell moment.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
12: Ronaldo Gassís Moreira.
3: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
2: Hem fet memòria amb en David Ubach i ara amb en Marc Andrés. Marc, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: I fins a les 6, els arguments amb Edex Stambit, però d'avui.
4: Esports.
13: Hansi Flick avisa Alejandro Valde. L'entrenador alemany atès als mitjans de comunicació aquest matí, abans del debut a la Lliga del Barça al Camp de l'Elx, i ha parlat del futur del lateral blaugrana.
14: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
15: I need everyone 100% committed with us.
13: En aquest mateix sentit, posicionalment parlant, Flick ha elogiat João Cancelo i ha afirmat que el portuguès estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà, ja que l'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta de l'actualitat, Hansi Flick no ha volgut ni parlar de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, i ha reconegut que els mundialistes

0: potser encara no poden jugar als 90 minuts.
1: I don't speak about players from other teams, so...
2: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
1: Only Deco and I and few people knows exactly what we want.
0: El partit al Camp de l'Elx començarà demà a 2:15 del vespre i des d'una hora abans el seguirem a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio.
3: 3Cat Info.
0: I que també ha parlat aquest matí ha estat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. I Simeone, evidentment, ha hagut de parlar de Julián Álvarez.
4: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: Simeone, de fet, ja ha confirmat que Julián Álvarez serà a la convocatòria per aquest partit contra l'equip de la Plana Baixa. I aquest vespre l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Després del triomf contra el Llevant per 3-0, l'equip de Manolo González busca una segona victòria, un Espanyol que aquest matí ha anunciat el traspàs de Miguel Rubio al Valladolid. Al marge d'aquest Espanyol-Madrid, que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui es disputen dos partits més a primera. Ara mateix, el descans a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, on els bascos juguen amb un futbolista menys des del minut 12 de partit, i els andalusos guanyen per 0-1. I a 8:15, a Mestalla, València, Celta. Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès de 18 anys, Mauro Furtado, que signa fins al 2031. Aquesta tarda ha començat la Vuelta a Espanya a Mònaco amb una contrarrellotge de 9 km i mig, una ronda espanyola que comença avui i durarà fins al 13 de setembre amb un total de 21 etapes. De moment, han començat aquesta contrarrellotge 103 ciclistes dels 184 que participaran, entre ells el pentacampió del Tour, l'eslovè Tadej Pogačar, una ronda espanyola on també hi participen 4 ciclistes catalans.
3: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 6. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que no arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. El conseller Espadaler ha argumentat que no es va enviar cap SMS a la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4/6 i no estava justificat. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Al País Valencià, un incendi que crema el municipi de Sogorb, a l'Alt Palància, ha obligat a desallotjar 1 miler de persones. Fins ara ja han cremat 600 hectàrees. El president rus Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna com a tema central de cara a les pròximes eleccions. Aquesta matinada, els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre que el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I aquesta tarda se celebra la Diada Castellera de Festa Major del Catllà, una de les destacades del calendari casteller. Hi actua la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca

0: i la colla jove Xiquets de Tarragona.
1: Esports. Hansi Flick llança un dard a Alejandro Valde i confirma la disponibilitat de Joao Cancelo i espera que Rodri torni amb el grup dilluns. Tot això el dia abans del debut del Barça a la Lliga al camp de l'Elx. Mentrestant, avui l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15 del vespre, un partit que seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en aquests moments tenim en marxa la primera etapa de la Vuelta a Espanya, una contrarrellotge de 9,5 km a Mònaco, amb el gran al·licient de Tadej Pogacar, que torna a disputar la Ronda Espanyola. De moment han sortit 107 ciclistes dels 184.
0: I al temps, la tarda es presenta amb sol a gran part de la costa, al prelitoral i al Pla de Lleida, amb nuvolades a les Terres de l'Ebre. Cel ennuvolat al Pirineu i Prepirineu, amb alguns xàfecs o tempestes locals. I al Montsià i al Baix Ebre es poden tornar a produir pluges intenses i de matinada també a la Costa Daurada.

0: 3Cat Info.
1: Tot just passen 3 minuts de les 6 de la tarda, us informa Quim Codines. A l'espera que torni a ploure aquesta nit, Protecció Civil dona per tancat l'episodi de pluges d'aquesta nit passada a la Costa Daurada. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. El SEM ha atès una quarantena de persones i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 800 trucades. A Creixell, Montse Mir, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La zona del Port Romà és la que ha patit més les conseqüències dels aiguats aquí a Creixell, al Tarragonès. Aquesta tarda la situació més o menys ja ha tornat a la normalitat, però, per exemple, a l'Avinguda del Mar encara hi ha veïns que mangueres, escombres, pales i galledes estan netejant baixos plens de fang i aigua. També hi ha alguns carrers amb grans tolls d'aigua que estan tallats al trànsit. Segons fonts de la policia local, a la matinada l'aigua han passat 2 ponts que passen per sota la Nacional 340 i a l'Avinguda de Roma d'aquesta població hi ha hagut una desena de cotxes que han quedat malmesos. A la platja a aquesta hora, per exemple, hi ha bandera vermella, per tant, està prohibit el bany. A Roda de Berà, un dels càmpings de l'Arc de Berà, és on hi ha hagut més problemes, més afectacions. Durant la tempesta, una gran part dels campistes han hagut de marxar a corre cuita i aquesta tarda continuen les feines per arreglar els desperfectes de les instal·lacions. En Moisés és un dels cambrers.
3: Hemos limpiado lo que hemos podido, hemos tardado un poco más de lo normal, pero lo hemos hecho. Habían coches que se han echado a perder porque he pasado ahora y me lo han dicho, que hay coches que no han estado inundados toda la noche.
2: Alguns campistes han perdut els cotxes. També han quedat molt malmès al supermercat. La Nacional 340, que aquest matí s'ha hagut de tallar el trànsit, ara a la tarda està en bon estat. En alguns camps i aparcaments del voral, això sí, es veuen clarament els efectes de l'aiguat.
1: Gràcies, Montse.
2: Adeu.
1: I des del Mateocat asseguren que van enviar un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions a 3Cat Info.
4: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i no estava justificat. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats.
5: في الحقيقة نحن لم نرفض هكذا بشكل عبثي رفضنا لأننا نتواصل.
1: Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama

que els cadàvers tornin identificats i també es repatriïn els menors. També assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol

0: dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns, tal com explica un dels voluntaris, l'Isaías Mohamed.
1: Necessiten un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Els voluntaris també adverteixen que les pluges de les últimes hores han malmès els campaments improvisats i els han deixat en una situació encara més precària. I, de fet, tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol mou fitxa per vacunar els migrants que encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Vol immunitzar-los contra la varicel·la, la pòlio o el tètanus. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió telemàtica dilluns amb les comunitats autònomes per activar un mecanisme de solidaritat i negociar l'enviament de vacunes a la zona. Madrid, Alba Gil.
2: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de tres setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la pòlio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin enviant-hi vacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
0: I avui també hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de forçar de forma urgent per la setmana que ve les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. Els magistrats argumenten que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions. Per la seva banda, el PP torna a demanar que el rei vagi a Ceuta. En una entrevista a EFE, Alberto Núñez Feijó reclama a Pedro Sánchez que l'autoritzi a anar-hi.
3: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, recordem-ho, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja hi ha tancat la porta de forma contundent.
4: 3CAT Info.
0: Ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar 1 miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, Castelló, amb la Pepa Ferrer.
5: Són les hores més complicades, però també les més decisives, d'un incendi que, només en 24 hores, ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
6: A veure, el problema és que estem pillant el cel des d'abans. Ara aquí no perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
5: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
7: Directamente ya cuando la UME apareció, ya apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
5: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'Engarceran, que també han cremat aquest estiu.
0: Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna al centre del programa electoral del seu partit per les properes eleccions. El president rus deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió, malgrat la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat al Congrés que està fent avui Rússia Unida abans de les legislatives del 20 de setembre. A Moscou, Cristina Solies.
8: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions.

0: Els talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
1: Долг партии.
2: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
0: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
3: Tot això en una nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna, amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edat. I a Canadà fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el mateix país, el Canadà, per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars a productes com els estics de hockey, materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat. Ara mateix és 6:15, obrim àrea de servei.
4: El temps.
3: Amb el Néstor Gómez.
5: Les pluges de la matinada han deixat unes precipitacions realment importants que en alguns casos han superat les mai registrades en aquestes estacions. És el cas de Torredembarra i també del Vendrell, on aquestes pluges de la matinada no s'havien registrat des d'aquella data, des de 1999. Una situació de precipitacions que aquestes han desaparegut i se n'esperen aquesta tarda cap a les Terres de l'Ebre. Poden ser intenses al Montsià i al Baix Ebre, tot i que no amb la mateixa magnitud ni de bon tros que hem tingut durant les darreres hores o aquesta matinada. També s'esperen alguns ruixats que ja apareixien a darrera hora del matí, primera hora de la tarda, a punts dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, i que tendiran a guanyar una miqueta de cos a mesura que vagi avançant la tarda. Tot i així, la majoria tendiran a ser febles o localment moderats. En canvi, el temps més assolellat avui se situarà cap a la façana costanera, i tot això amb unes temperatures que es quedaran ben curtetes. Si a principis de setmana les màximes arribaven dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus, ahir arribaven gairebé als 35 graus, avui les més altes del dia s'esperen cap a ponent i no passaran dels 32 graus. Aquesta situació meteorològica de precipitacions a les Terres de l'Ebre tindrà continuïtat també aquesta propera nit i matinada. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre m'ha vist per pluja intensa, no torrencial, però sí intensa, la que es pot presentar en aquestes contrades de matinada i a primeres hores de demà. Una situació que la resta del país mostrarà el cel variable i demà a la tarda doncs tornarem a tenir algun ruixat que poden aparèixer a l'àrea del Pirineu. Les temperatures demà, en principi, es mantindran sense gaires canvis respecte a avui, pujaran una miqueta més dintre dels valors de la normalitat i aprofitem aquest ambient suau de dissabte i diumenge perquè de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà un altre cop la calor intensa.
4: A 3CAT Info,
6: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: Insostenibles.
7: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
3: La Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona actuen aquesta tarda a la Diada de Festa Major del Catllar. És una de les grans cites castelleres del mes d'agost. Tenim l'última hora

0: des del Catllar amb el Josep Almirall. Bona tarda.
1: Bona tarda, ha començat la primera ronda i els castellers de Vilafranca provant el 3 de 9 amb l'agulla de Viprat.
2: L'enxaneta del Pilar, el que està a la cassoleta i l'enxaneta del Pilar que ja entra a la seva posició, defensa aquest 3, el primer castell de gamma extra, el 3 de 9 amb l'agulla aquí a la plaça de la Vila del Catllar per començar aquesta actuació. Els usos del 3 retirant-se a poc a poc. Li comencem a veure el cap a l'enxaneta, desfent aquest 3 als castellers de Vilafranca que volen apuntar-se al segon de la temporada. Recordem que el van estrenar en la Diada de les Santes de Mataró del 25 de juliol. Surten les sisenes del 3. També sortiran ara les quintes, a poc, sense tocar l'estructura de l'espadat. Els verds a un pas de càrregar aquest 3 de 9 amb l'agulla. La sortida de les quintes. Ara retiraran els components del pis de quart. S'aguanta el Pilar, veurem. Els terços que es deixaran anar. 3 de 9 amb l'agulla. Carregat dels castellers de Vilafranca. Veurem la sortida de l'enxaneta amb tranquil·litat, el terç i el quart, defensant algunes batzegades. La sortida de l'enxaneta pausada, tranquil·la, està lliscant, arribant pràcticament al folre. Ara sortirà la cassoleta i els castellers de Vilafranca, que estan a un pas de descarregar per segon cop aquesta temporada el 3 de 9 amb l'agulla. El castell de sortida, la Diada del Catllar, que serà un èxit dels verds. La sortida de la cassoleta, que ja toca el folre, surten i els components, la resta de components del Pilar i els verds per segon cop aquesta temporada que descarreguen el 3 a 9 amb l'agulla. Quin inici en aquesta Diada de la Festa Major del Catllar.
1: Gran nivell dels castellers de Vilafranca que han resolt a la perfecció aquest 3 a 9 amb l'agulla, un castell que ha semblat fàcil, que l'han fet fàcil. Només és el segon que fan aquesta temporada, el van estrenar, com dèiem, a Mataró. Avui el tornen a portar a plaça i déu-n'hi-do quin recital amb aquest castell, els castellers de Vilafranca. Un 3 de 9 controlat al màxim, com també el Pilar, a l'hora que s'ha desfet el 3 ha quedat lligat a la perfecció i l'han descarregat sense haver de patir ni per motxilles de sortida de l'enxaneta ni res. Gran inici dels castellers de Vilafranca, quina gran forma de la colla de la capital de l'Alt Penedès.
2: Els verds que comencen amb bon peu, recordem la resta del programa d'avui aquí al Catllar, 4 de 9 amb l'agulla seria el segon castell, el tercer el 5 de 9 i acabarien amb Pilar de 8. Un pòquer de gamma extra, però és que això no acaba aquí, perquè demà l'Arbós, si no hi ha cap canvi, podrien intentar el 3 de 10 que van aconseguir descarregar el passat 1 d'agost a la Diada de les Neus de Vilanova. Veiem ara aplaudiments al rotllo dels verds per haver descarregat aquest segon 3 de 9 amb l'agulla de la temporada.
1: Parlaves de demà l'Arbós, la diada que també hi seran les tres colles que tenim avui aquí al Catllar i els castellers de Vilafranca. Hem sabut ja el programa que hi porten demà, efectivament, serà el 3 de 10 que acompanyaran dels altres gamma extra que tenen assolits aquesta temporada. La Torre de 9, el 9 de 8 i una altra vegada el Pilar de 8. Un recital de cap de setmana volen fer els castellers de Vilafranca. Aquesta diada, com us havíem anunciat, ha començat amb tres pilars de dol, memòria de Manel Huguet Gatsby, casteller dels castellers de Vilafranca, que va morir dilluns d'aquesta setmana. Un casteller que en aquesta temporada era precisament el responsable de troncs, formava part de l'equip tècnic, el Manel, i era el responsable dels troncs dels castells de Vilafranca, que per cert aquesta temporada llueixen gairebé, podríem dir, fregant la perfecció, sense cap caiguda als castellers de Vilafranca.
2: Un camí dels castellers de Vilafranca d'aquest mes d'agost que culminarà en la Diada d'en Fèlix del 30 d'agost, l'objectiu de la colla dirigida per Àngel Grau per aquesta cita de diumenge de la setmana que ve seria ajuntar els dos castells de 10, el 3 de 10 que ja han aconseguit enguany, afegir-hi també l'estrena del 4 de 10 i el tercer castell, caldrà veure si es decanten o pel 4 de 9 net o pel 9 de 9. Acabarien, qui sap, si també amb un pilar superior al de 8 pisos com el Pilar de 9, que només ells han aconseguit fer-hi l'aleta, va ser el 2022.
1: El sorteig de plaça ha determinat que els castellers de Vilafranca obrissin aquesta diada, la segona colla a actuar, veiem ja que estan conformant els baixos, és la colla vella dels Xiquets de Valls, David.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls, que ja prepara la pinya del primer castell, possiblement obrin de 5 de 9 un castell que la setmana passada a la diada castellera de la Mare Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès els va quedar a mitges, només el van poder carregar. L'objectiu de la vella és mirar de superar aquest cap de setmana sense cap caiguda per també plantar-se el 30 d'agost a la diada de Sant Fèlix amb un programa superior als castells.

0: que han fet en el que portem de temporada.
1: Gran inici, doncs, d'aquesta diada de festa major al Catllà. Fins ara, amb el 3-9 amb l'agulla descarregat pels castellers de Vilafranca. Això és tot des del Catllà.
2: Gràcies, Josep. Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: 3CAT Info.
2: Agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren els àcars per buscar nous tractaments i combatre l'aranya roja del panís, una plaga que seca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i el sector es veu obligat a buscar alternatives. Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
4: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitosets. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
5: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell, doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
4: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
3: Esports.
2: Amb en Xavi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda, ara mateix tenim en joc un partit a la primera divisió, un partit molt encarrilat, encaminat per la victòria del Sevilla. Està jugant a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. El minut 16 de la segona part està guanyant el Sevilla per 0-3. De fet, l'Atlètic Club s'ha quedat amb un jugador menys al minut 11 de la primera part, amb expulsió de Yuri Berchiche, que per cert no podrà jugar la setmana vinent contra el Barça. I a partir d'aquí el Sevilla, que ha fet seu el partit, amb gols d'Osso, Ejuque i Isaac Romero, de moment està guanyant aquest partit còmodament per 0-3. A partir de 8:15 també jugarà primera divisió València-Celta i el més destacat per nosaltres aquest vespre és que l'Espanyol rebrà el Real Madrid a l'RCD Stadium a partir de 10:15, després del triomf, recordem-ho, dels blanquiblaus contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada. El tècnic, però, blanquiblau, Manolo González, ha demanat prudència.
7: N'hi havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
6: L'equip blanquiblau continua amb l'absència de Cabrera per una sanció que arrossega de la temporada passada i també amb les baixes per lesió de Puado i Quique. El partit el podreu seguir ja des de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I demà el Barça jugarà al camp de l'Elx, debutarà a primera divisió, a partir de 9:15 del vespre. A la prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Balde. Li ha llançat un avís.
8: Why is it difficult? It's a difficult question, really. Because Balde...
9: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
6: En aquest sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre que Rodri no debutarà encara. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. Ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts.
8: I don't speak about players from other teams, so...
9: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club, no és per un jugador ni per mi, només Deco i jo i poques persones més sabem exactament què volem.
8: Only Deco and I and few people knows exactly what we want.
6: I aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez. Ha insistit que continuarà el club matalasser tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
10: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, Yo lo voy a cuidar.
6: Simeone, de fet, ja confirma que Julián ha entrat a la convocatòria pel partit de demà contra l'equip de la Plana Baixa. I a segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba provinent del Benfica.
11: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
6: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins d'aquest estiu. Recordem que el Girona va perdre ahir el camp del Còrdoba per 2-1 i que demà el Sabadell jugarà al camp del Castelló.
3: 3Cat Info.
6: Ara mateix, a aquesta hora, pendents de la primera etapa de la Vuelta a Espanya, de la prova ciclista, una primera contrarrellotge de 9 quilòmetres. Encara falten molts dels favorits per sortir. Oscar Chamberlain, el britànic de l'equip AG2R, marca el millor temps. De moment, els favorits que han sortit han acabat amb temps molt semblants, favorits com Richard Carapaz, Matías Esquelmosé o Tobias Kalain. Johannessen, per exemple, encara n'ha sortit del gran favorit d'aquesta prova, que és Tadej Pogacar. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macundú fins al juny del 2028. Té 26 anys, arriba provinent del Mònaco i és el desè fitxatge del nou projecte blaugrana. Lando Norris ha fet la pole position, sortirà des del primer lloc a la graella demà del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. L'anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, que és Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Just abans d'aquesta graella, George Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 6:15. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que no arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. El conseller Espadaler ha argumentat que no es va enviar cap alerta a la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4/6 i no estava justificat. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. I al País Valencià, pendents de l'incendi que crema el municipi de Sogorb, a l'Alt Palància, ha obligat a desallotjar 1 miler de persones. Fins ara ja s'han cremat 600 hectàrees. I fins a les 6 farem atenció a la indignació que hi ha als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. Precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. També us explicarem que a l'Argentina milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I els esports amb Xevi Soler.
1: El marxa la primera etapa de la Volta a Ciclista a Espanya, 9 quilòmetres de contrarrellotge individual. De moment, Oscar Chamberlain marca el millor temps. Mentrestant, en futbol espanyol, rebrà el Madrid a l'RCD Stadium a partir de 9:45 i en motor, Lando Norris fa la pole al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1.
0: I al temps, la tarda es presenta amb sol a gran part de la costa, al prelitoral i al Pla de Lleida, amb nuvolades a les Terres de l'Ebre. Cel ennuvolat al Pirineu i Prepirineu amb alguns xàfecs o tempestes locals. I al Montsià i al Baix Ebre es poden tornar a produir pluges intenses i de matinada també a la Costa Daurada. A l'espera que torni a ploure aquesta nit, Protecció Civil dona per tancat l'episodi de pluges d'aquesta nit passada a la Costa Daurada. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. El SEM ha atès una quarantena de persones i el telèfon d'emergència

0: l'agència 112, ha rebut més de 800 trucades. Anem cap a Creixell, Montse Mir.
1: La zona del Port Romà és la que ha patit més les conseqüències dels aiguats aquí a Creixell, al Tarragonès. Aquesta tarda la situació més o menys ja ha tornat a la normalitat, però, per exemple, a l'Avinguda del Mar encara hi ha veïns que mangueres, escombres, pales i galledes estan netejant baixos plens de fang i aigua. També hi ha alguns carrers amb grans tolls d'aigua que estan tallats al trànsit. Segons fonts de la policia local, a la matinada l'aigua han passat dos ponts que passen per sota la Nacional 340 i a l'avinguda de Roma d'aquesta població hi ha hagut una desena de cotxes que han quedat malmesos. A la platja, aquesta hora, per exemple, hi ha bandera vermella, per tant, està prohibit el bany. A Roda de Berà, un dels càmpings de l'Arc de Berà, és on hi ha hagut més problemes, més afectacions. Durant la tempesta, una gran part dels campistes han hagut de marxar a corre-cuita i aquesta tarda continuen les feines per arreglar els desperfectes de les instal·lacions. En Moisés és un dels cambrers.
2: Hemos limpiado lo que hemos podido, hemos tardado un poco más de lo normal, pero lo hemos hecho. Habían coches que se han echado a perder porque he pasado ahora y me lo han dicho, que hay coches que no han estado inundados toda la noche.
1: Alguns campistes han perdut els cotxes. També han quedat molt malmès al supermercat. La Nacional 340, que aquest matí s'ha hagut de tallar el trànsit, ara a la tarda està en bon estat. En alguns camps i aparcaments del voral, això sí, es veuen clarament els efectes de l'aiguat.
3: 3Cat Info.
0: Aquesta tarda a les 7, l'extrema dreta europea ha convocat una manifestació a Barcelona en contra de la immigració. L'organitza el moviment Ultra Safe Europe Act, que defensa teories del supremacisme blanc, i diversos col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació per fer-hi front. Davant les veus que demanaven prohibir la manifestació feixista, l'Ajuntament diu que defensa el dret a protesta, tot i que rebutja els motius de la concentració. El Departament d'Interior ja ha advertit que reforçarà la vigilància policial perquè no es fomenti o s'inciti a l'odi, la discriminació o la violència. I, de fet, a aquesta hora ja hi ha un ampli dispositiu policial a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Allà hi tenim el Miquel Muñoz.
4: Minuts abans de les 6 de la tarda, a l'hora que hi havia convocada aquesta concentració antifeixista, els Mossos d'Esquadra han començat a dividir la plaça Sant Jaume amb furgonetes que estan posades al mig de la plaça i han agrupat els manifestants en una meitat de la plaça, la que dona a Via Laietana, i ara mateix hi ha concentrades vora un centenar de persones amb cartells, per exemple, amb lemes com No passaran, Stop Vox o Alliberem Europa del racisme. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, ha explicat per què s'han concentrat avui els antifeixistes.
5: Davant de la inacció per part de les administracions públiques catalanes, hem convocat a una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona una hora abans de que es perpetri aquest delicte d'odi per ocupar l'espai, ocupar els carrers i per demostrar que som una majoria, la ciutadania que està en contra de l'extrema dreta.
4: Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. L'origen d'aquest grup arrenca al maig en què es van presentar oficialment en una cimera a Porto que va plegar ideòlegs de la dreta radical i personatges controvertits com l'excap de la policia antiimmigració de Trump, Gregory Bovino.
0: El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un del col·lectiu que més presenta per la seva vulnerabilitat. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que van començar l'emergència. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
6: Necessiten un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
7: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè

0: facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
1: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de 3 setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
0: I el Tribunal Suprem ha dit no a la petició del PP de forçar les compareixences dels ministres del Senat. La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Ara dona 10 dies a l'executiu per presentar al·legacions. Recordem que 3 senadors del grup popular al Senat van presentar aquesta cautelaríssima en nom del partit per forçar les compareixences després que el govern anunciés que aniria al Congrés però no al Senat. De fet, la setmana que ve, 7 ministres compareixeran a la Cambra Baixa per donar explicacions. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, torna a defensar que el rei Felip VI ha d'anar a Ceuta. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE després de les reivindicacions del Marroc sobre Ceuta i Melilla.
2: El rei d'Espanya es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Qui sí que viatjarà a Ceuta la setmana que ve és el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que es reunirà amb empresaris i agents socials per parlar de l'impacte econòmic de la crisi migratòria al sector. Ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar 1 miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, Castelló, Pepa Ferrer.
3: Són les hores més complicades, però també les més decisives, d'un incendi que només en 24 hores han multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
4: A veure, el problema és que estem pintant el cel des de l'ara. Ara aquí no, perquè no veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
3: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
5: Directamente ya cuando la UME apareció, y apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
3: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'en Garceran, que també han cremat aquest estiu.
0: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica, de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats

0: bancàries denuncien crèdits, en molts casos asseguren per poder menjar i sobreviure.
1: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
2: Se ve en el día a día de cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
0: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
3: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
4: Obviamente.
3: Perdón, digo, más allá...
4: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
3: No.
4: Ok, bien. Listo. No,
3: más allá de que haya...
4: Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
0: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
5: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
0: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica ja es prepara per exportar gas a Europa.
6: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba.
7: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
8: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant, anem a treballar esquivant la gamba.
7: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
9: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
7: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
6: Ara passa un minut de 6:45 de la tarda. Obrim àrea de serveis.
10: El temps.
6: Amb Dani Ramírez.
11: La calor avui moderada no ha estat intensa. De tota manera, s'ha arribat als 33 graus al carrer, una temperatura fins i tot una mica baixa a ple agost, a la segona quinzena d'agost. 32 Vallfogona Balaguer, 32 també a Fornells de la Selva, Torres de Segre, Golmés, la ciutat de Lleida, 32, Girona, 32 de màxima. Demà pujarien les més altes cap als 33-34. En general, doncs una calor continguda, moderada, fins a cert punt agradable, no és intensa, de 28 a 32 o 33 graus en general, 34 en punts de Ponent o de la Ribera d'Ebre. Acabarem el dia aquest dissabte amb repetició d'algun ruixat localment fort al Montsià i al Baix Ebre. Segons l'avís del Meteocat, aquest perill d'aiguat se pot donar fins a més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Algun xàfec pot caure al Pirineu i Prepirineu. Poca cosa en aquest sector. I matinada diumenge, matí d'hora, alguna pluja encara forta podria persistir al Tarragonès, al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Montsià, potser al Baix Penedès. En aquestes comarques hi ha activat també un avís de perill de pluja intensa de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A la resta, demà mig ennuvolat a l'interior, més sol a Girona, punts de Barcelona, el temps aquí estable, i a la tarda seguiria fent sol a la Costa Nord, Costa Brava, Maresme sobretot, algun ruixat al Pirineu i Prepirineu, potser també cap als ports, forts, però ja no serien intensos demà a la tarda. Compte, doncs, aquesta nit, matinada, amb algun xàfec fort novament a la Costa Daurada, però ni de bon tros, superant els 100-200 litres per metre quadrat, com ha passat la nit anterior, amb aquest rècord en 24 hores del Vendrell de 146 litres per metre quadrat, sumant el dia 21 i 22, i a Torredembarra de 136 litres per metre quadrat.

0: 3CAT Info.
1: La Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona actuen aquesta tarda a la Diada de Festa Major del Catllar. És una de les grans cites castelleres del mes d'agost. Última hora des del Catllar amb el Josep Almirall. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda. Doncs aquí al Catllar, final de la primera ronda. Ara és el torn de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que aprovarà el 5 de 9 després que la Colla Vella, David Prats, l'hagi descarregat. Ha estat un 5 al de la Vella que no ha estat massa còmode. Després ho explicarem perquè sonen ja les gralles de la Colla Tarragonina de la camisa lila. Intent de 5 de 9 al Catllar.
3: Una supercatedral que van intentar dimecres per Sant Magí. La van descarregar. És el segon que proven aquesta temporada. Busquen el segon descarregat aquí al Catllar. Veiem ara mateix les sisenes de la part del 3 col·locades. Les de la part del 2 també col·locats. Estem parlant d'un castell compost format per un 3 subjectat a un 2. Ara mateix els dosos de la part del 3 que arriben a seva posició. Les de la part del 2, que també hi estan arribant. Veiem les dues acotxadores superant l'alçada de sisens i l'enxanet. És un castell que de moment li mantenen bé la mida. Està millor que el dia de Sant Magí. Veurem l'entrada de les acotxadores. Primer la de la part del 3, també la de la part del 2, que farà la seva entrada. S'espera l'enxaneta i a la part del 3, dominant aquesta supercatedral, la Colla Jove Xiquets de Tarragona. L'aleta a la part del 3, traspassarà a la part del 2. 5 de 9, carregat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Ara la sortida ha de ser suau per part de l'enxaneta, que està lliscant, està tocant i el folre. Surten les acotxadores, la Jove de Tarragona, que vol apuntar-se al segon 5 de 9 de la temporada. Treballen una mica els quarts a la part del 3, però dominant-ho. Els dosos de la part del 2 que estan sortint, els de la part del 3 que també estan sortint, dominant el tronc de la Jove de Tarragona. Busquen la segona supercatedral descarregada, busquen obrir el Catllar amb un gama extra. Les sisenes de la part del 2 que surten, les sisenes de la part del 3 que també surten, comença a aplaudir la plaça i el tenen, el segon de la setmana, el segon de la temporada, 5 de 9 de la Jove de Tarragona al castell de sortida a la Festa Major del Catllar. Tornen a ser els dominadors d'aquest 5 de 9, Josep.
2: Efectivament, gran domini de la Jove de Tarragona sobre aquest segon 5 de 9 que descarreguen aquesta temporada. Dimecres vam veure el primer, avui el segon jo crec que fins i tot millorat, eh, David? Sí que és cert que per dalt l'estructura del 2 i el 3 se n'ha juntat força, el que és la torre, el 2 ha anat cap a la banda del 3, però ja començava a sortir la canalleta i això no ha posat en perill el castell per la banda de dalt. Per baix estava molt ben agafat, un molt bon folre, com ho celebra la Jove de Tarragona, com aplaudeix la plaça, quin gran 5 de 9 descarregat pels de la camisa lila. Un 5 de 9 que ha seguit el 5 de 9 que ha descarregat la Colla Vella. Han hagut de desmuntar-ne un peu, no hi han vist bé les mides, i quan hi han tornat, sí, l'han fet, l'han coronat, les dues aletes l'han descarregat, però s'ha hagut de treballar una miqueta per baix, eh?
3: Sí, la Vella ha patit aquest 5 de 9 de sortida. Recordem que els havia caigut la setmana passada a la Diada de la Bisbal del Penedès mentre escoltem de fons els crits jove, jove, jove, per haver descarregat aquest 5 de 9. Quina ronda immaculada de 3 castells de gama extra que estem veient al Catllar, eh?
2: Veiem com la Jove a la canalleta dels poms a dalt els pugen a sobre les espatlles, castellers, i la resta de la colla i també la plaça els aplaudeix per la rapidesa, finesa que han demostrat en coronar aquest castell. Doncs hem acabat ja la primera ronda d'aquesta Diada de Festa Major del Catllar amb 3 castellassos, David.
3: Com estem gaudint en aquest inici de la Diada del Catllar? Allà, de primer plat, hem gaudit del 3 de 9 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca. Força correcta, tant l'estructura de 3 com el pilar, el segon d'aquesta temporada. No ha estat tan magnífica el 5 de 9 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. L'han hagut de treballar, el quart descarregat, més dos de carregats, sobretot a terços de la part del... L'han hagut de defensar fins pràcticament la sortida del pis de sisens, però la Vella que s'ha tret la son de la Bisbal quan aquest castell els va quedar mitges la setmana passada i ha recuperat la confiança i amb l'objectiu que a la segona ronda pugui encarar un altre castell superior. Veurem si serà el 4 de 9 amb el Pilar o el 4 de 9 net. Tots dos castells completats aquest 2026.
2: Com que l'assaig d'ahir divendres va anar força bé, el local d'assaig a la Colla Vella, avui era una sortida lògica, eh? Era el castell que els hi va quedar encarregat a la Bisbal, el castell que els hi va acabar caient, i avui doncs havien de superar aquest mal tràngol descarregant aquest castell i tornant a recuperar la confiança. Hem vist, com dèiem, a la primera ronda el 3 de 9 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca. A la segona ronda, molt possiblement, veurem un altre castell amb el pilar de 7 al mig, que seria el 4 de 9 amb l'agulla, que els castells de Vilafranca aquesta temporada també han dominat.
3: L'han fet en 6 ocasions els verds. Recordem, el van estrenar a la Diada de Colles Campiones del Vendrell del passat 7 de juny. L'han passejat, de màxima dificultat, però que els verds enguany el tenen...
2: No serà el 4, David?
3: No?
2: Doncs... Veiem des de la nostra posició, veiem com estan quadrant els baixos, jo diria que és un 3, que és el 3 dels 5. Segurament, doncs, provaran el 5 de 9 a la segona ronda.
3: Doncs, canvi de plans en el que ens havien anunciat, al final 5 de 9, enguany l'han descarregat en 3 ocasions, però els verds segueixen apostant fora en aquesta Diada del Catllà. Volen repartir també, com deies en l'anterior connexió, els games extres. Demà, en principi, si no hi ha canvis, a la Diada de la Festa Major de l'Arboç podrien afrontar el segon 3 de 10 de la temporada. Recordem que el Colors, els castellers de Vilafranca, ja el van estrenar el passat 1 d'agost a la Diada de les Neus de Vilanova.
2: A punt de començar, doncs, aquesta segona ronda de la Diada Castellera del Catllà, amb els castellers de Vilafranca quadrant en aquests moments els baixos del 5 de 9. Això és tot des de la localitat del Baix Gaià.
1: Gràcies, Josep. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Esports. Amb Xevi Soler, bona tarda.
0: Bona tarda. Tram final del partit, del primer partit d'avui dissabte a la primera divisió, a punt de confirmar la victòria del Sevilla al camp de l'Atlètic Club a Sant Mamés. Atlètic Club 1, Sevilla 3, som ja en temps de descompte. Un partit que ha vingut marcat per l'expulsió al minut 11 de la primera part de Yuri Berchiche, una vermella que farà que la setmana vinent no pugui jugar el seu partit contra el Barça. A partir d'aquí, el Sevilla s'ha situat amb un 0-3, ha reduït diferències l'Atlètic Club, però sembla que no hi haurà temps per intentar l'empat almenys de l'equip basc. Aquest és el primer partit, com deien, d'avui. A partir de 8:15 començarà el segon. A Mestalla serà un València-Celta i a 9:15 el partit més interessant de la jornada enfrontarà l'Espanyol contra el Madrid. Serà l'RCD Stadium. Recordem, un Espanyol que hi arriba després d'una bona victòria de la primera jornada contra el Llevant per 3-0, tot i que el tècnic Manolo González ja s'encarregava ahir de demanar prudència a l'aficionat.
4: N'hi havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
0: L'equip blanquiblau continua amb l'absència de Cabrera per una sanció que arrossega de la temporada passada. També té les baixes per lesió de Javi Puado i de Quique García. El partit el podreu seguir des de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I demà el Barça debutarà a la Lliga, jugarà al camp de l'Elx. Serà a partir de 9:45 del vespre. La prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Balde. De fet, li ha llançat un avís.
5: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100%
0: committed with us. En aquest sentit, Flick ha elogiat també Joao Cancelo, afirmar que estarà disponible per demà, mentre que Rodri no podrà debutar. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat de fitxar un davanter centre. Ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. I don't speak about players
5: from other teams, so... No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort, és la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club, no és per un jugador, ni per mi, només Deco i jo i poques persones més sabem exactament què volem.
0: I aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid. Demà a la tarda rebrà el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
6: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: Simeone, de fet, ja ha confirmat que Julián ha entrat a la convocatòria pel partit contra l'equip de la Plana Baixa. I a segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
7: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dóna oportunitat als joves. Sóc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, sóc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
0: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins d'aquest estiu. Recordem que el Girona va perdre el camp del Còrdoba 2-1 i que demà el Sabadell jugarà al camp del Castelló. I encara en futbol, el Badalona i el filial del Barça jugaran a les 7 un partit amistós de pretemporada.
8: 3Cat Info.
0: Tram final de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, una contrarrellotge de 9 quilòmetres a Mònaco. Ara mateix el millor temps el marca el jove anglès Callum Thornley de l'equip Red Bull, encara de sortir però el gran favorit d'aquesta edició, que és l'eslovè Tadej Pogačar. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Makoundou fins al juny del 2028, de 26 anys. Makoundou arriba provinent del Mònaco i és el desè fitxatge del nou projecte blaugrana. I en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc a la graella demà al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. L'anglès compartirà primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Avui a les 11 també hi ha oficials del Gran Premi d'IndyCar a Washington, on el català Àlex Palou té la primera opció de proclamar-se matemàticament campió. Seria la cinquena vegada, el quart cop consecutiu.
8: Trescat Info.

0: Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que no arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. El conseller Espadaler ha argumentat que no es va enviar cap SAlert a la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era 4/6 i no estava justificat. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Al País Valencià, un incendi que crema al municipi de Sogorb, a l'Alt Palància, ha obligat a desallotjar un miler de persones. Fins ara ja ha cremat 600 hectàrees. I a aquesta hora està previst que comenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona una manifestació d'extrema dreta contra la immigració. Diversos grups antifeixistes han cridat a plantar-li cara amb una concentració al mateix punt. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial. I el president rus Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna com a tema central de cara a les properes eleccions. Aquesta matinada els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. I anticipar-se i identificar la vulnerabilitat energètica és l'objectiu del termòmetre social que proposa el Col·legi de Treball Social durant les visites domiciliàries.
1: Esports. Gran final de la primera etapa de la Vuelta a Espanya de ciclisme, contrarrellotge individual de 9 quilòmetres. Joshua Tarling marca el millor temps. D'aquí un quartet d'hora sortirà el gran favorit Tadej Pogacar. I en futbol, a 2:15, Espanyol Madrid, a l'RCD Stadium, ja finalitzat, Atlètic de Bilbao 1, Sevilla 3.
0: I pel que fa al temps, la tarda es presenta amb sol a gran part de la costa, el prelitoral i el Pla de Lleida, amb nuvolades a les Terres de l'Ebre. Cel ennuvolat al Pirineu i Prepirineu, amb alguns xàfecs o tempestes locals. I al Montsià, al Baix Ebre, es poden tornar a produir pluges intenses i de matinada també a la Costa Daurada.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Us informa ara i fins al punt de les 8, Anna Hernández.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals està en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà. Encara hi ha carrers que estan anegats d'aigua. Anem fins a Creixell. Montse Mir, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A aquesta hora els veïns del carrer del Mar de Creixell, a tocar de la platja, continuen netejant els baixos de les seves cases. És el cas del Joan, que fa 60 anys que n'hi té una.
4: Havia trobat amb coses una miqueta, però l'odor mai a la vida. Aquí està tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre.
3: Els veïns asseguren que se senten abandonats i que fa anys que reclamen que l'Ajuntament solucioni el problema del clavegueram.
4: Completament, perquè aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa a un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros, el que tira. Clar, és impossible engullir. Les bombes que hi ha aquí davant no traguen l'aigua.
3: A la resta del municipi, la situació a aquesta hora ha tornat a la normalitat. Als carrers d'aquesta zona, però, encara hi ha ben bé un pam d'aigua i molts estan tallats al trànsit. Segons la policia local, en el moment fort de l'aiguat, l'aigua s'ha emportat una desena de cotxes de l'Avinguda Roma i també s'han inundat dos passos de sota la Nacional 340.
0: Per altra banda, el càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts castigats per l'aiguat d'aquesta matinada al sud del Baix Penedès i nord del Tarragonès, que ha deixat registres de prop de 150 litres per metre quadrat. Hores després de la tempesta, els turistes avaluen els danys materials i alguns opten per tornar a casa abans del que tenien previst. Roda de Barà, Ariadna Escoda.
5: La tromba d'aigua ha despertat els turistes que s'allotjaven al càmping Arc de Barà, un centenar dels quals han hagut de ser reallotjats al matí al pavelló municipal de Roda de Barà després que el corrent en 3 per les instal·lacions. Altres, com l'Òscar Queralt de Lleida, han viscut la tempesta des d'una part elevada del bungalow on dormien amb el neguit al cos.
6: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que estar. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
5: Altres campistes, com un grup d'amics de Sabadell, han viscut amb nervis i por les hores amb més intensitat de pluja, ajudant a rescatar altres turistes. El seu cotxe, com els de nombrosos clients, han quedat inservibles després de quedar negats per l'aigua. Al llarg de la tarda, un degoteig de persones han anat recollint les seves pertinences per tornar cap a casa.
2: 3Cat Info.
0: Des del Meteocat asseguren que enviar ahir un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i que, per tant, diuen, no estava justificat.

El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdeltif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al-Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats i que també es repatriïn els menors. També assegura, tres setmanes després,

0: agressió sexual des que va començar aquesta emergència. Ara, moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns, tal com explica un dels voluntaris, l'Isaías Mohamed.
1: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Els voluntaris també adverteixen que les pluges de les últimes hores han malmès els campaments improvisats i els han deixat en una situació encara més precària. I, de fet, tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol mou fitxa per vacunar els migrants que encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Vol immunitzar-los contra la varicel·la, la polio o el tètanus. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió telemàtica dilluns amb les comunitats autònomes per activar un mecanisme de solidaritat i negociar l'enviament de vacunes. Madrid, Alba Gil.
2: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I avui també hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de forçar de forma urgent per la setmana que ve les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. Els magistrats argumenten que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions. Per la seva banda, el PP torna a demanar que el rei vagi a Ceuta. En una entrevista a EFE, Alberto Núñez Feijóo reclama a Pedro Sánchez que l'autoritzi a anar-hi.
3: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, recordem-ho, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja hi ha tancat la porta, això sí, de forma contundent. 3CAT Info. 3CAT Info. I a aquesta hora coincideixen a la plaça Sant Jaume de Barcelona dues manifestacions de signe oposat. La del moviment d'extrema dreta Save Europe Act, d'una banda, que defensa teories del supremacisme blanc i fa proclames contra la immigració. I, per altra banda, una contramanifestació antifeixista per protestar contra la presència dels ultres. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial perquè no es creuin. Hi ha una dotzena de furgons policials que intenten fer-hi front. Anem en directe fins a la plaça de Sant Jaume i tenim el Miquel Muñoz. Miquel, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs efectivament aquestes dues manifestacions que coincideixen. Fa uns minuts han començat a arribar desenes de persones, algunes d'elles amb samarretes blanques amb el nom de Save Europe Act, i just en aquests moments estan desplegant una pancarta de grans dimensions. De fet, no sé ni si cabrà en l'espai que els hi han deixat a la plaça, perquè tot i ser moltes menys persones que els antifeixistes, que fa una hora més que estan aquí, hi ha vora potser 200-300 persones entre els grups antifeixistes, nosaltres som al cantó on hi ha els manifestants de Save Europe Act, i en aquests moments estan desplegant aquesta pancarta on hi podem llegir remigració, salvem Europa, en anglès. També els Mossos fa uns minuts que s'han posat els cascos per si calgués intervenir, tot i que de moment han mantingut el curt en tots dos cantons de la plaça. Els centenars d'antifeixistes han escridassat als manifestants de Save Europe Act amb consignes de fora feixistes, de fora racistes. Escoltem David Minoves, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme.
5: La mobilització convocada per al supremacisme blanc no és un acte de lliure expressió, sinó que és un

0: acte d'odi.
1: La pancarta que han desplegat ja està desplegada al mig de la plaça Sant Jaume, bé, en un cantó de la plaça Sant Jaume, on diu Remigració, salvem Europa, amb un escut amb el mapa d'Europa, i diu signeu i apunteu-vos a salvar Europa amb un codi QR gegant, que és el que diu la pancarta.
2: Miquel, gràcies. Fins ara.
1: Merci.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La policia britànica investiga si una juguesca a les xarxes socials és la causa de l'accident d'avui en què dos cotxes han topat de front i han mort els 7 ocupants a l'acte. Un dels vehicles era un cotxe policial amb dos ocupants que conduïa pel seu carril i l'altre un turisme amb 5 passatgers que anava en contradirecció. S'investiga si de manera deliberada va passar. Fa una setmana 5 joves van morir a Irlanda en un vehicle que circulava contra direcció mentre els joves que hi anaven gravaven l'acció, una moda que s'ha viralitzat a través de la xarxes socials. I encara parlant de les xarxes, als Estats Units, TikTok pagarà 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, per resoldre una demanda que acusava aquesta xarxa social de vulnerar la privacitat dels menors. És una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Segons ha explicat el govern nord-americà, ara la plataforma pagarà 300 milions de dòlars i els 100 restants els farà efectius quan el Departament de Justícia hagi retirat aquesta demanda. Aquest acord extrajudicial és un dels més importants que hi ha hagut als Estats Units relatiu a la protecció de la privacitat dels menors. Ara és 8:15 de la tarda. Anem a obrir l'àrea de servei.
3: El temps.
2: Dani Ramírez.
4: De moment s'allarga aquesta pausa, aquesta treva, perquè fa pluges i tempestes. No n'hem tingut pràcticament a la tarda, alguna gotellada al Pallars Jussà, però la previsió ens indica que aquest vespre i nit es pot iniciar novament algun ruixat al Pirineu i sobretot cap a les Terres de l'Ebre. De fet, hi ha un avís de pluja intensa, especialment ja de matinada, pel que fa a la Costa Daurada, la Costa Tarragonina. Per tant, precaució, estem parlant de nivell 3 sobre 6, a nivell local, que puguin caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Camp, el Montsià i també cap a la Ribera d'Ebre. Això duraria fins demà al matí migdia, aquest diumenge, per tant, començaríem la jornada matinada matí amb aquesta pluja localment intensa a la costa tarragonina i a la resta variabilitat o fins i tot sol cap a Girona, Pirineu Oriental, Costa Brava, Maresme, mig ennuvolat a l'interior i a ponent, la temperatura no canvia i de dia pot pujar lleugerament, una mica més de calor, màximes de 28 a 33 o 34. Avui hem arribat puntualment només a un observatori oficial, el Carràs, als 33 graus, 32 a Vallfogona, a Balaguer, 32 també a Lleida o a Girona, 31 graus a les Borges Blanques, Santa Coloma de Farners, 31 graus també a Mollerussa. Recordem que l'any passat hi ha hagut aiguats que en el cas de Torredembarra i el Vendrell, observatoris oficials del Meteocat, han batut el seu rècord de pluja en 24 hores pel que fa els registres dels últims 26-27 anys. Bé, en total, entre ahir i avui, 146 litres per metre al Vendrell, a Torredembarra 136, a Calafell 109, aquests aiguats del Tarragonès, del Baix Penedès, que han deixat a Tamarit 68 litres per metre quadrat, a Tarragona Ciutat 49, i bé, sí que és cert que en altres observatoris no oficials s'han superat localment els 200 litres, és el cas de Roda de Barà, amb més de 250 litres per metre quadrat. La propera nit pot ploure fort, però no tant, en menys llocs i en menys quantitat i menys hores.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona actuen aquesta tarda a la Diada de Festa Major del Catllà. És una de les grans cites de castelleres del mes d'agost. Última hora des del Catllà. Josep Almirall, bona tarda.
5: Bona tarda, som a la segona ronda i ara som a punt d'assistir a un dels moments culminants d'aquesta diada, perquè la Colla Vella de Seguets de Valls es confirma provarà en aquesta plaça el 4 de 9 net, el 4 de 9 sense folre, un castell que aquesta temporada ja ha descarregat dues vegades d'una manera excel·lent, podríem dir, David Prats, i que avui es proposa tornar a repetir.
0: Volen el tercer de la temporada al Catllà, plaça històrica pels de la camisa rosada. Aquest castell total que en la diada del 2018 ja el van portar, també el carregar de manera magnífica. I la vella que, després de l'ensopegada de la setmana passada, la Bisbal amb el 5 de 9, avui ha fet les paus amb aquest castell, l'ha aconseguit descarregar de sortida de manera treballada, però s'ha aconseguit ja treure la sort amb aquesta estructura i ara afronta el màxim castell que afrontarà avui, com és aquest 4 de 9 net, el que anomenen el castell total.
5: Els de la camisa rosada estan muntant per segona vegada la pinya, estan quadrant ara els baixos d'aquesta pinya. Abans l'han aconseguit tancar, l'han pujat fins a terços, però des de dalt del castell, precisament, hi puja el cap de colla, el Manel Urbano, al pis a terços. Han arribat a la conclusió que la quadratura del castell, les mides del castell, no eren les òptimes per provar aquesta construcció de dificultat extrema. És un gamma extra, però diguéssim, dels gamma extra més difícils, i volen assegurar el tret. Després de, com recordaves tu ara, la caiguda que van tenir a la Festa Major de la Bisbal, no volen que es torni a repetir una altra caiguda abans de tornar d'actuar diumenge que ve a la diada de Sant Fèlix, la diada de Festa Major a Vilafranca del Penedès, en la qual hi volen anar amb el millor del seu repertori, i es parla fins i tot de la possibilitat, David Prats, que hi poguessin provar el 3 de 9 net, un castell que només hem vist carregar dues vegades a la història, va ser el 2019, una vegada un cop per la Colla Jove, Xiquets de Valls, i l'altre per la Colla Vella.
0: El mite dels castells, que la Colla Vella està treballant. Veurem si serà per Sant Fèlix, si serà el primer diumenge de festa de Santa Tecla a Tarragona o el concurs de castells. És l'arma de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i a veure si aquest any arriba l'any de descarregar aquest castell, o si més no, de tornar-li a fer l'aleta, perquè des del 2019 que no li veiem. És un castell d'extrema dificultat, aquest 3 de 9 net, però que la vella hi confia, i en l'assaig d'ahir hi va col·locar dosos.
5: En aquests moments els segons són ja a la seva posició. Veiem una pinya reduïda al voltant dels baixos. Un cop aquests segons estiguin ben lligats i trobin bé la seva posició, la resta de castellers acabaran d'arrodonir la pinya, de donar-li més volum, més potència, perquè no s'obri aquest castell. És un castell que pesa molt i, per tant, ha d'estar ben assegurat per baix. Doncs a l'espera d'això també comentarem que la primera ronda havíem quedat que els castellers de Vilafranca eren a punt de tancar la pinya del 5 de 9. Han tancat la pinya, han validat el castell, l'han carregat i l'han descarregat.
0: És el quart de la temporada. Ha estat dels millors que els hi hem vist als verds aquesta temporada. Sí que hi ha hagut trontoll, sobretot a la baixada, però li han sabut mantenir les mides. El segon camp extra de la tarda, després d'aconseguir de sortir del 3 de 9 amb l'agulla, força correcta, tant el 3 com el Pilar, ja és el segon que els penedesencs completen aquesta temporada.
5: Els castellers de Vilafranca, com us hem dit abans, passen per una temporada amb una forma envejable, una forma castellera envejable, cap caiguda, tenen pràcticament tot el repertori de la gamma extra, és l'única colla que ha fet ja un castell de 10. En aquests moments, els terços de la Colla Vella dels Xiquets de Valls són a la seva posició. Veurem si senten còmodes, veiem si veuen bé les mides. Hem de dir que la Colla Vella ha abandonat la seva posició per provar aquest castell. La plaça del Catllà fa una miqueta de baixada i segurament el lloc on menys baixada fa, el lloc més pla, és el centre, un lloc que ocupa habitualment, tradicionalment, la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Doncs bé, la Jove de Tarragona s'ha apartat, ha deixat lloc a la Colla Vella, que té els quarts ja en la seva posició. Ara és el moment de decidir si aquest 4 de 9 net es valida o no. Veurem si acaben decidint fer sonar les gralles i veiem els quins remuntant el castell. S'ho estan parlant, sentim com parlen, com comenten les posicions, com miren aviam. Doncs no els hi agrada.
0: Heu desmuntat, hi haurà una tercera vegada per tornar-lo a provar, volen assegurar, la bona mida aquest castell. No han sopegat, tenint en compte que la setmana que ve també la vella té la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, on l'important, el que deia el seu cap de colla, el Manel Urbano, no es pot fallar fins a aquesta data.
5: Doncs així estan les coses aquí a la plaça de la Vila del Catllà. La Colla Vella a punt d'intentar el 4 de 9 net, n'ha desmuntat amb aquest dos peus. Veurem si la tercera va la vençuda. Això és tot des del Catllà.
2: Josep, el Mirall i David, moltíssimes gràcies i fins ara.
5: Fins ara.
0: Fins ara.

0: Ara falten 6 minuts per arribar a 8:15.
1: Esports.
0: Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda, som al tram final de la primera etapa de la Volta Ciclista a Espanya. La primera etapa és una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco. Ja estan tots els ciclistes al circuit, o ja han arribat. Ara mateix l'últim en fer-ho ha estat el gran favorit de la prova, que és l'eslovè Tadej Pogačar. El millor temps l'està marcant l'anglès del Sudal, Ethan Hayter, en menys de 11 minuts. Encara han d'arribar algun dels corredors favorits, com per exemple Wout van Aert, Tadej Pogačar, Ivan Romeo o Primoz Roglic, però el temps d'Ethan Hayter, que de moment és molt bo, baixant dels 11 minuts. En els temps intermitjos no hi ha ningú que superi a l'anglès. D'aquí a uns 7-8 minuts arribarà ja l'últim dels corredors, que serà Primoz Roglic. El penúltim serà Tadej Pogačar. Pel que fa als grans favorits, excepte Pogačar i Roglic, han arribat tots amb temps molt semblants. Recordem que és una contrarrellotge curta de només 9 quilòmetres i, per tant, no es marquen grans diferències. Pendents, doncs, del guanyador de aquesta primera etapa i, per tant, del primer mallot vermell de líder de la Vuelta Ciclista a Espanya. I en futbol ja tenim un marcador definitiu a primera divisió, és la victòria del Sevilla. Ho ha fet a Sant Mamés, ha guanyat per 1-3 en un partit marcat per l'expulsió al minut 11 de la primera part del jugador de l'Atlètic Club, Yuri. Ha vist una vermella directa i, per tant, tampoc podrà estar la setmana vinent contra el Barça en el partit de la jornada 3 de Lliga. A partir de 8:15 començarà Mestalla al València-Celta. Al vespre, l'Espanyol rebrà el Real Madrid. Ho farà a l'RC Stadium a partir de 9:15. Un equip blanquiblau que continuarà amb l'absència de Cabrera per una sanció que arrossega de la temporada passada i també amb les baixes per lesió de Puado i Quique. El partit el podreu seguir a partir de 9:00 al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I demà el Barça jugarà al camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. També, de fet, debutarà aquest any a primera divisió. A la prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde. Li ha llançat, de fet, un avís.
3: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
4: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
2: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo, ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir del dilluns. Pel que fa a la resta de l'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat de fitxar un davanter centre. Ha reconegut que els mundialistes potser encara no estaran per jugar 90 minuts.
3: I don't speak about players from other teams.
4: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
3: Only Deco and I and few people knows exactly what we want.
2: De fet, aquest matí ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rebrà el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
5: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo, y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
2: Simeone, de fet, ja ha confirmat que Julián no ha entrat, volem dir, a la convocatòria pel partit contra l'equip de la Plana Baixa en el partit de demà. I a segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
6: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Sóc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, sóc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
2: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins d'aquest estiu. Recordem que

0: Girona va perdre ahir al camp del Còrdoba 2-1 i que demà el Sabadell jugarà al camp del Castelló. I encara un últim apunt de futbol, el Badalona Women i el filial del Barça juguen des de les 7 un partit amistós de pretemporada. De moment s'han avançat les badalonines 1-0 amb gol de Lauri. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Makoundou fins al juny del 2028. De 26 anys, Makoundou arriba provinent del Mònaco i és el desè fitxatge del nou projecte blaugrana. Lando Norris ha fet la pole position, sortirà des del primer lloc a la graella demà al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. L'anglès compartirà primera fila a la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Avui a les 11 de la nit hi ha oficials del Gran Premi d'IndyCar a Washington, on el català Àlex Palau té la primera opció de proclamar-se matemàticament campió per cinquè cop, el quart consecutiu. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor té 133 punts de marge sobre el segon, que és Kyle Kirkwood. Hauria de sortir d'aquest Gran Premi amb 162 de marge.
1: 3CAT Info.
2: Dos quarts de vuit.

0: Fins ara us hem explicat que Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que no arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants a Ceuta. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Fins a les 8 també us explicarem que avui la dona més vella de Catalunya arriba als 112 anys. És Carme Noguera, que va néixer el 22 d'agost del 1914. Va formar part de la primera promoció de l'Escola d'Infermeria de la Generalitat Republicana amb 19 anys. De fet, va ser infermera durant la Guerra Civil. I també us explicarem que la circulació de trens de la línia R4 està interrompuda entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència a la infraestructura entre Sabadell Sud i Terrassa Estació del Nord. En aquests moments s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. Esports, Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda, ara mateix a la Vuelta a Espanya ja tenim vencedor a la primera etapa i primer líder i és Tadej Pogacar, que ha guanyat l'etapa per 0,9 només de marge respecte al segon Ethan Hayter. I en futbol, a partir de 9:45 viurem l'Espanyol Madrid a l'RCD Stadium.
0: I el temps, es manté la pausa pel que fa a les pluges o tempestes, si bé la previsió indica que hi haurà alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o nit i també a les Terres de l'Ebre. Risc de tempestes fortes al Baix Ebre i al Montsià. De matinada i demà al matí pot ploure fort a la Costa Daurada, més de 30 litres per metre quadrat en 30 minuts. Passen 2 minuts de 8:15 del vespre. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones a l'hospital, una d'elles en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà. Encara hi ha carrers que estan anegats d'aigua. Anem fins allà, fins a Creixell, on hi tenim la Montse Mir. Bona tarda.
2: La tromba d'aigua ha despertat els turistes que s'allotjaven al càmping Art de Berà, un centenar dels quals han hagut de ser reallotjats al matí al pavelló municipal de Roda de Berà després que el corrent entrés per les instal·lacions. Altres, com l'Òscar Queralt de Lleida, han viscut la tempesta des d'una part elevada del bungalow on dormien amb el neguit al cos.
3: Hi havia una família que anava caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, i així van dir que pugessin uns senadors pel dalt, i espera, van anar a dormir que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per la taula del cotxe, cotxe mort, m'han dit, que estar. Ja veurem ara, a veure què passarà.
2: Altres campistes, com un grup d'amics de Sabadell, han viscut amb nervis i por les hores amb més intensitat de pluja, ajudant a rescatar altres turistes. El seu cotxe, com els de nombrosos clients, han quedat inservibles després de quedar negats per l'aigua. Al llarg de la tarda, un degoteig de persones han anat recollint les seves pertinences per tornar cap a casa.
0: Aquesta era la informació que ens feia Ariadna Escoda. Ens explicava que el càmping Art de Berà ha estat un dels punts castigats per l'aigua.

d'aquesta matinada al sud del Baix Penedès i nord del Tarragonès, que ha deixat a registres prop de 150 litres per metre quadrat hores després de la tempesta. Els turistes avaluen els danys materials, com hem sentit, i alguns doncs, han optat per tornar a casa per acabar les vacances abans d'hora a causa d'aquestes pluges i d'aquestes tempestes de les últimes hores.

0: I encara pel que fa a l'episodi de pluges des del Meteocat, asseguren que enviar ahir un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó que en aquest cas era de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
1: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta del mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i que no estava justificat. Per la seva banda, el conseller de Justícia ha visitat aquest matí les zones afectades pels aiguats i s'ha reunit amb els seus alcaldes. Ramon Espadaler ha ofert la col·laboració del govern als municipis que han tingut menys danys.
2: Posar-nos a disposició dels ajuntaments per refer tots aquells equipaments, aquelles infraestructures que hagin pogut quedar malmeses. Jo crec que hi ha capacitat de donar resposta als danys que hagi pogut ocasionar aquest temporal sense declaració de zona catastròfica. Havent-hi com hi ha, i això és el substantiu, mecanismes per poder ajudar el retorn a la normalitat en el temps més breu possible.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions quan passen 6 minuts de 8:15 del vespre. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats i que també es repatriïn els menors. També assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes. Ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta i les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú o algun familiar reclami aquestes restes. I de fet, 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol mou fitxa per vacunar els migrants que encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Vol immunitzar-los contra la varicel·la, la polio o el tètanus. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió telemàtica dilluns amb les comunitats autònomes per activar un mecanisme de solidaritat i negociar l'enviament de vacunes. Anem fins a Madrid. Ens ho explica l'Alba Gil.
3: Trescat Info.
0: Ara sí, la informació de l'Alba Gil.
4: El govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.

0: La circulació de trens de la línia R4 està interrompuda entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència a la infraestructura entre Sabadell Sud i Terrassa Estació del Nord. En aquests moments s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. Aquesta incidència se suma a la que afecta l'estació de Castelldefels. Arran d'aquesta anomalia se circula per via única entre Castelldefels i Garraf. La freqüència de pas és de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França a la línia R2 Sud. Per la seva banda, els trens de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 també es veuen afectats i circulen amb retards de més de mitja hora.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui la dona més vella de Catalunya arriba als 112 anys. És la Carme Noguera, que va néixer el 22 d'agost de 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Originària d'Olot, només té una setantena de persones davant seu al rànquing mundial de longevitat, segons el portal especialitzat LongeviQuest. Precisament ahir, la britànica Ethel Caterham, la dona més vella de tot el món, va fer 117 anys. Són 5 més que l'Olotina. Noguera ha dit en declaracions a l'ACN que les coses han canviat molt en 11 dècades, com ara que quan ella era petita recorda que només hi havia un sol home en tota la Garrotxa que tenia cotxe. També recorda com va formar part de la primera promoció de l'Escola d'Infermeria de la Generalitat Republicana quan ella tenia només 19 anys. De fet, va ser infermera durant la Guerra Civil. Ha destacat també que treballar no era tan comú entre les dones i que estaven molt controlades.
2: Ens venia a buscar un soldat i ens tornava a acompanyar un soldat. Això va durar molt de temps. Després ja la feia normal i anàvem a l'hospital i tornàvem al carrer fora de l'escola. Ja no hi anàvem pas perquè tampoc estava permès.
0: Fins als 105 anys es valia per si mateixa, estudiava idiomes i avui encara no li agrada que li parlin de vostè perquè diu que la fan sentir vella.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3 minuts i arribarem a 7:45. Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Anem fins a Puigcerdà, Joaquim Albalate.
3: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
4: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
3: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
5: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
3: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
6: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de

0: fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant-ho tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
1: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.
2: I abans d'obrir l'àrea de servei, explicarem que un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot anomenat el Llam ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als campionats mundials de l'atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana, segons ha explicat una de les participants.
3: Hi ha un primer ús dels robots que és a les escoles i les cases i un altre que és per les recepcions de diferents establiments. Per exemple, els fem servir a museus, a aeroports o a hospitals.
4: El temps.
2: La previsió del temps quan són 8:15 de la tarda amb Dani Ramírez.
5: Previsió d'algun xàfec que es pugui reproduir aquesta nit, aïlladament al Pirineu, però sobretot Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Entrar a la matinada, per tant, les primeres hores d'aquest diumenge, matinada, matí, estem parlant de les 4, 6 de la matinada fins allà al migdia. Hi ha risc de pluja localment forta, estem parlant de caràcter local, nivell 3 sobre 6 a la costa tarragonina, bàsicament Costa Daurada i prelitoral. Ens referim, doncs, a aquest avís del Meteocat, de pluja que pugui deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Sobretot tarragonès, Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre. Bé, doncs en aquests llocs hi ha risc d'alguna pluja forta, d'algun aiguat, difícilment passarien de 20-30 litres, quan venim de la nit passada, aquests aiguats històrics de més de 100-140 litres, que és el cas del Vendrell, de Torredembarra, on hi ha hagut el rècord de pluja dels últims 26-27 anys, des del 1999, en xarxes oficials del Meteocat. El Vendrell, 146 litres. La zona de Torredembarra han superat els 136 litres per metre. Són aiguats realment històrics. A Calafell, 109. A Tamarit, 68. A Tarragona, 49. Però bé, és cert que llocs on no hi arriba la xarxa oficial de pluviòmetres, hi ha pluviòmetres no oficials, fins i tot de xarxes d'afeccionats, on han recopilat més de 200 litres per metre quadrat. És el cas de Roda de Barà. Demà un dia, doncs, variable al sud, més sol a Girona, Costa Brava, Maresme al matí, algun ruixat de tarda al Pirineu i Prepirineu, també cap a l'Ebre, poca cosa, i la temperatura una mica més alta, màximes de 28 a 33 o 34. Insistim que la calor és la que toca aquesta època de l'any, però la pluja podria ser localment intensa a la Costa Daurada la propera nit.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona estan actuant aquesta tarda a la Diada de Festa Major del Catllà. És una de les grans cites castelleres d'aquest mes d'agost, on hi tenim el Josep Almirall. Bona tarda.
6: Bona tarda i som pel camí de veure la millor actuació castellera d'aquesta temporada. Quin recital les tres colles que tenim a Sa de la Vila del Catllà. La Colla Vella dels Xiquets de Valls finalment ha descarregat el 4 de 9 net, el tercer que completa aquesta. Prats, ens costaria de dir quin és el millor, perquè tots tres han estat excel·lents i el d'avui aquí al Catllà, formidable.
7: Ho ha fet amb una execució perfecta. Els rosats que han obert plaça amb un 5 de 9 de sortida, que ha estat més treballat. Dos games extres per la Vella, de moment.
6: I acabem d'assistir també a la segona ronda de la Jove de Tarragona, que ha descarregat la UAF també, diríem, a la perfecció. És el cinquè que s'apunta aquesta temporada. Ens costaria dir que aquest no forma part, no sé si és el millor o no, però pràcticament ha sigut estàtic, controlat en tot moment.
7: A diferència del de Sant Magí dimecres, el d'avui no ha tingut res a veure. Una tècnica espectacular dels Liles, que han obert plaça amb el segon 5 de 9 de l'any, també amb millors mides que el que van descarregar dimecres.

0: Gràcies a la Dià Sant Magí de Tarragona.
1: I els castellers de Vilafranca cobren cada ronda, han descarregat aquí al Catllà aquesta tarda el 3 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9. Gran actuació fins ara els castellers de Vilafranca, que en aquesta tercera ronda, que començarà d'aquí uns minuts, podrien intentar el 4 de 9 amb l'agulla. Això és tot des del Catllà.
2: Josep i David, moltes gràcies.
0: Bona tarda. Bona tarda.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
4: Obrim l'aula per parlar de lectura en veu alta. Fa més de 20 anys que la Fundació Enciclopèdia Catalana, juntament amb el Departament d'Educació, organitzen el certamen de lectura en veu alta, un gran esdeveniment en què participen més de 1.000 centres i que inclou diverses categories, des d'alumnes del cicle mitjà de primària fins a quart d'ESO. Visitem l'Institut La Romànica de Barberà del Vallès, al Vallès Occidental, un dels centres que hi participen i que ha guanyat algunes de les finals territorials.
5: Per fi tot anava com havia d'anar. Vam navegar durant 9 dies...
4: En aquest centre, la lectura en veu alta ja té un espai reservat dins l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana. Carme Martí, que és professora de la matèria i la cap del seminari, explica que això els permet treballar millor la comprensió lectora.
6: Fas una comprensió lectora en veu alta, els nens poden preguntar, pots resoldre dubtes i aleshores doncs, ens sembla més enriquidor i també pots fer la lectura en veu alta, que és la pronúncia, l'entonació, perquè si bé entenem que si entonen bé, doncs també entenen millor, si no, doncs no hi ha comprensió. Llavors treballes la lectura també per treballar sobretot la comprensió.
4: Per ells, participar al certamen és una experiència enriquidora i cada curs convoquen un càsting entre els alumnes de secundària per escollir els participants.
6: La gran majoria d'alumnes són castellanoparlants, per tant, ja que agafin una relació diferent amb el català, de lectura, que els agradi llegir en veu alta, no? Que vagin a un lloc i vegin que hi ha altres nois que parlen català, que llegeixen en català, doncs també està molt bé. Per tant, això ho valorem, evidentment.
4: Per alumnes com la Júlia, participar-hi és una pujada d'autoestima.
7: Jo sempre pensava que llegir no era el meu fort i quan em van cridar em vaig donar compte que al final és una cosa que quan vas aprenent a mi em va canviar, la veritat, bastant la lectura. Vaig anar aprenent a llegir millor i em va agradar més.
4: L'organització tria les lectures i el centre busca estones perquè els alumnes que hi participen les puguin practicar. L'entonació i la fonètica són els dos aspectes que més han de reforçar.
6: Treballem principalment l'entonació, perquè una bona entonació, després si la fonètica no és perfecta, si s'entona bé, doncs arriba. I bé, a banda de l'entonació, doncs també treballem una mica la fonètica, perquè pel que t'he dit abans, no? Sonant principalment castellanoparlants, doncs bé, totes aquestes coses de la sonoritat, no? Del català, d'aquestes consonants sonores, doncs és el que els costa més. Llavors, si fan un treball específic, ho arriben a fer.
4: Així ho veuen els alumnes. Aquest és el cas de la Joana.
8: Sobretot com a exagerar una mica quan canvies de veu, quan fas una pregunta, l'exclamació, no sé, sempre monòton, i llavors això ja crida més l'atenció.
4: I també la Maria i en Biel.
9: Bueno, també l'entonació, però més la pronunciació de les paraules, les esses, la legeminada, doble L...
10: Abans llegia molt bé, però no em fixava en els detalls, com això, les esses sonores, les dobles L's, cosa que ara sí que faig.
4: Amb aquesta experiència també han superat els nervis de llegir en públic, com l'Inca, que en parla amb un somriure d'orella a orella.
11: Sí, ha sigut una experiència molt, molt nova, molt novedosa, de fer aquí a l'institut, que pues, anar-nos a un altre lloc, a compartir això amb altra gent, ha sigut molt bonic tot.
4: Més enllà de millorar la comprensió lectora, la lectura en veu alta els ha permès millorar altres aspectes, com l'escriptura. Aquest és el cas de l'Andrea, que va ser una de les guanyadores el curs passat.
12: També a l'hora d'escriure també m'ha ajudat, perquè era com que jo em fixava més en les paraules quan jo llegia en veu alta, m'anava fixant, i també vaig aprendre molt de com s'escrivien les paraules, perquè jo les parlo i no sabia ben bé com era l'ortografia, i em vaig anar fixant en els fragments, tal, no sé què, i vaig millorar molt a l'hora d'escriure. Era més ràpida, ho entenia tot més, quan la meva mestra parlava també l'entenia millor.
4: A l'institut la majoria dels alumnes són castellanoparlants i en general reconeixen que aquesta experiència ha canviat la seva relació amb la llengua catalana.
12: Jo parlo sempre en castellà i el català em costa. I doncs vaig veure que no era tan dolenta com jo pensava i que era guai també llegir en català i que tenia la seva cosa.
11: Com només parlo a l'escola, això m'ha ajudat a pronunciar i fer-ho millor.
9: A casa meva som castellanoparlants. No era com una cosa meva del dia a dia i ara doncs sé que parlo millor.
4: El certamen de lectura en veu alta és una experiència que millora el domini i coneixement de la llengua catalana, però que també aconsegueix acostar-la als alumnes i que la sentin més seva. Amb ells, tanquem l'aula.

0: 6 minuts justos i arribarem al punt de les 8 del vespre. Esports. Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. Tadej Pogačar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i vestirà, doncs, el jersei vermell del líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge, 9 centèsimes, respecte al segon classificat, que ha estat l'anglès Ethan Hayter. Ara mateix, imatges del podi d'aquesta Vuelta, amb el corredor eslové pujant al primer lloc del calaix per recollir el guardó com a líder d'aquesta Vuelta i com a guanyador d'aquesta etapa. Pel que fa a la resta de favorits, recordem que era només una contrarrellotge de 9 quilòmetres, podem destacar que Joao Almeida, el company d'equip de Pogačar, ha arribat a 18 segons, Primoz Roglic a 22, Matías Esquilmose 29, Enric Mas i Richard Carapaz a 33 i Félix Gall a 46. Demà la segona etapa amb un perfil ja una mica pla, amb la primera etapa en línia amb Tadej Pogačar, com diem, amb el mallot vermell de líder, un Pogačar que aspira a ser el novè corredor que aconsegueix les tres grans voltes per etapes. Ja ha guanyat el Tour i el Giro d'Itàlia, encara no ha guanyat cap volta a Espanya. En futbol tenim un marcador definitiu a la primera divisió, és la victòria clara del Sevilla al camp de l'Atlètic de Bilbao. Atlètic Club 1, Sevilla 3, un partit que ha estat marcat per l'expulsió al minut 11 de la primera part del jugador de l'Atlètic Club, Yuri Berchiche, en vermella directa. Això farà que no estigui disponible la setmana vinent al partit contra el Barça. Ara mateix en joc un partit de primera que ha començat a 8:15, és el València-Celta, els primers 25 minuts, de moment sense gols, empat a 0. I el plat fort d'avui serà el partit de l'Espanyol, un Espanyol que rebrà el Madrid a l'RCD Stadium a partir de 10:15. L'equip blanc i blau continuarà amb l'absència de Cabrera per una sanció que arrossega de la temporada passada i també amb les baixes per lesió de Javi Puado i de Quique García. Un partit, aquest Espanyol-Madrid, que podreu seguir des de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio. 3CAT Info. Demà el Barça jugarà al camp de l'Elx, serà el primer partit blaugrana aquesta temporada, a partir de 9:45 del vespre. A la prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Balde. De fet, li ha llançat un avís.
2: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
1: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo, ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre que Rodri no debutarà. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta de l'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat de fitxar un davanter centre. Ha reconegut que els mundialistes potser encara no estan per jugar els 90 minuts.
2: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina. Tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
1: Aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rebrà el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
3: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
1: Simeone, de fet, ja ha confirmat que Julián ha entrat a la convocatòria pel partit contra l'equip de la Plana Baixa. I a segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado, 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
4: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que

0: Li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, sóc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
1: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins d'aquest estiu. Recordem que el Girona va perdre el camp del Còrdoba 2-1 i que demà el Sabadell jugarà al camp del Castelló. I encara un últim apunt de futbol, el Badalona Women i el filial del Barça estan jugant des de les 7 un partit amistós de pretemporada al descans. Guanyen les badalonines 1-0 amb gol de Lauri. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'epivot francès Joan Makoundou fins al juny del 2028. Té 26 anys. Makoundou arriba procedent del Mònaco i és el desè fitxatge del nou projecte blaugrana. El motor Lando Norris ha fet la pol i sortirà des del primer lloc a la graella demà al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. L'anglès compartirà primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Abans, George Russell ha guanyat la cursa sprint. I avui a les 11 de la nit hi ha els oficials del Gran Premi d'IndyCar de Washington, on el català Àlex Palou té la primera opció de proclamar-se matemàticament campió per 5è cop. Seria el 4th cop consecutiu.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 8.

0: Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que no arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Bones perspectives en l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Aquesta tarda s'ha intentat assegurar el perímetre del foc, que ja ha cremat 630 hectàrees. Punxa la manifestació d'extrema dreta convocada per Safe Europact a Barcelona. La concentració antifeixista de rebuig ha aplegat molts més participants. Un ampli dispositiu dels Mossos a la plaça Sant Jaume ha evitat que es trobessin. El Marroc demana a Espanya que retorni cap al seu territori els migrants que van creuar Ceuta a finals de juliol. També els cossos dels que hi van perdre la vida. El Ministeri de Sanitat ha convocat dilluns les comunitats autònomes per demanar cooperació per enviar vacunes cap a la ciutat autònoma. El president de França, Emmanuel Macron, ofereix míssils interceptors a Ucraïna per aturar l'ofensiva russa. Tots dos bàndols han intercanviat nous atacs en les últimes hores amb víctimes mortals, entre les quals nens. I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Festa Major del Catllar, el Tarragonès, una de les més destacades del calendari casteller. Hi actua la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
1: Esports.
2: Tadej Pogačar guanya la primera etapa i és el primer líder de la Volta de Ciclisme. Supera la crono inicial Ethan Hayter, segon, per només 9 centèsimes. I en futbol a 2:15, Espanyol-Madrid, a l'RCD Stadium.
0: I al temps es manté la pausa pel que fa a les pluges o tempestes, si bé la previsió indica que hi haurà alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o nit, i també a les Terres de l'Ebre. Risc de tempestes fortes al Baix Ebre i al Montsià, i de matinada i demà al matí pot ploure fort a la Costa Daurada, que pot ploure més de 30 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 8 del vespre, us informa Quim Codines.
1: 3CAT Info.
0: Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà, encara hi ha carrers anegats d'aigua. Anem cap allà, Creixell. Montse Mir, bona tarda.
3: Hola, bona tarda a Creixell i també...

0: Bé, el barri de Coma-ruga, el Vendrell, són zones on a aquesta hora encara es noten els efectes dels aiguats de la matinada. Els veïns d'aquestes zones han passat la tarda traient aigua dels baixos de les seves cases i escombrant també el fang i la pinassa dels carrers. Tots diuen que en el moment de l'aiguat han patit, que no sabien com actuar. Aquesta tarda aquestes zones també han estat un anar i venir de grues i són molts els cotxes afectats per les inundacions. És el cas de la Maria Angústies, amb qui hem pogut parlar mentre esperava la grua en un carrer tocat del passeig marítim de Coma-ruga.
1: I esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Y rebosaba el bordillo del paseo. Salía el agua por encima del bordillo hacia el mar. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
0: Al Creixell, com dèieu, també hi ha veïns, com en Joan, que també se senten abandonats.
2: Completament, perquè aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros, el que tira. Clar, és impossible engullir. Les bombes que hi ha aquí davant no traguen l'aigua.
0: En aquest municipi, a la zona del voltant de l'Avinguda del Mar, també hi ha encara carrers amb bassals importants, alguns tallats al trànsit.
3: Gràcies, Montse. Bona tarda.
0: Bona tarda.
3: I des del Meteocat asseguren que enviar un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions a 3Cat Info.
4: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
3: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i no estava justificat. I el càmping Arc de Barà ha estat un dels punts castigats per l'aiguat d'aquesta matinada al sud del Baix Penedès i nord del Tarragonès, que ha deixat registres de prop de 150 litres per metre quadrat. Hores després de la tempesta, els turistes avaluen els danys materials i alguns opten per tornar a casa abans del que tenien previst. Roda de Barà, Ariadna Escoda.
5: La tromba d'aigua ha despertat els turistes que s'allotjaven al càmping Arc de Barà, un centenar dels quals han hagut de ser reallotjats al matí al pavelló municipal de Roda de Barà després que el corrent entrés per les instal·lacions. Altres, com l'Òscar Queralt de Lleida, han viscut la tempesta des d'una part elevada del bungalow on dormien amb el neguit al cos.
6: Hi havia una família que anava caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, els van dir que pugessin uns senadors pel dalt, i espera, van anar a dormir que eren les 6 del matí, fins a les 8, ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
5: Altres campistes, com un grup d'amics de Sabadell, han viscut amb nervis i por les hores amb més intensitat de pluja, ajudant a rescatar altres turistes. El seu cotxe, com els de nombrosos clients, han quedat inservibles després de quedar negats per l'aigua. Al llarg de la tarda, un degoteig de persones han anat recollint les seves pertinences per tornar cap a casa.
3: Ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones que avui encara no podran tornar a casa. El foc encara no està controlat, però les tasques d'extinció avancen favorablement, segons la darrera actualització de l'incendi. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, amb la Pepa Ferrer.
7: Continua actiu l'incendi de Sogorb. El perímetre ha augmentat a 18 quilòmetres, però les hectàrees cremades han disminuït a 600 hectàrees. Tot i que l'evolució és favorable i que les previsions són optimistes, els veïns que han estat evacuats encara no podran tornar a casa avui. L'incendi afecta un 62% del terme municipal de Sogorb, a Castelló, i un 38% del de Gàtova, a València. I tant la delegada del govern, Pilar Bernabé, com el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, han agraït la col·laboració entre les administracions.
8: La buena noticia es que los trabajos han ido muy bien esta mañana, una evolución muy favorable. Fue ayer donde hubo una reactivación importante de incendio forestal, no se ha producido esta reactivación.

0: que hi ha hagut aquesta tarda a la capital catalana ha plegat un centenar de persones i, segons la Guàrdia Urbana, s'hi han sentit proclames racistes i xenòfobes que podrien constituir un delicte d'odi. Tant aquesta manifestació com la protesta antifeixista que s'havia convocat per fer-hi front ja s'han dissolt. Ho ha seguit des de la plaça Sant Jaume de Barcelona en Miquel Muñoz.
1: Cap a 8:45 del vespre han marxat les últimes furgonetes dels Mossos i la Guàrdia Urbana que unes hores abans dividien la plaça Sant Jaume. A les 6 de la tarda s'han concentrat unes 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, responent a la convocatòria de la plataforma antifeixista de Barcelona. Una hora més tard han aparegut els membres del grup supremacista Save Europact, que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits com "No passaran" o "Fora feixistes dels nostres barris". Un d'ells era David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que criticava la inacció de les institucions davant de la concentració.
2: La mobilització convocada per el supremacisme blanc no és un acte de lliure expressió, sinó que és un acte d'odi.
1: Els supremacistes han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Han cridat consignes islamòfobes i hi ha hagut insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Cap a 8:45, les desenes de membres de Save Europact han marxat de la plaça, alguns d'ells fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui
3: bon
4: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'excés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir...
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els immigrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouhabi, en una entrevista a la cadena àrab a la Bareia, demanar tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats i que també es repatriïn els menors. També assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes. Ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. I, de fet, 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol mou fitxa per vacunar els migrants que encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Vol immunitzar-los contra la varicel·la, la polio o el tètanus. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió telemàtica dilluns amb les comunitats autònomes per activar un mecanisme de solidaritat i negociar l'enviament de vacunes. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
8: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
9: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
9: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Obrim àrea de servei.
9: El temps.

0: La crònica és de Dani Ramírez.
1: Finalment no hi ha hagut pluges, segons la previsió, en acabar la jornada aquest dissabte, però déu-n'hi-do de matinada els aiguats que hi ha hagut, insistim, entre la nit de divendres, matinada, matí de dissabte, precipitacions acumulades de gairebé 150 litres per metre quadrat al Vendrell, de 136 a Torredembarra, Calafell, 109 litres per metre quadrat, a Tamarit, 68, Tarragona, Ciutat, 49, o a la Bisbal del Penedès, 38 litres per metre quadrat. En el cas de la zona de Torredembarra i el Vendrell, és un rècord de pluja en 24 hores dels últims 27 anys, ho indica el Meteocat, realment un aiguat en aquest sector històric. I destaquem que avui es manté matinada, matí, algun xàfec local, nivell 3 sobre 6, pel que fa a la Costa Daurada, des del Tarragonès cap al Delta de l'Ebre, per tant, Tarragonès, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i també cap al Montsià. A partir de migdia ja no anunciem cap possibilitat d'aiguats. Bona part del dia farà sol a Girona, Costa Brava, Maresme, punts de Barcelona, punts de la Catalunya Central. Matí mig ennuvolat a la zona nord, Pirineu, Prepirineu, i a la tarda algun ruixat en aquest sector del nord del país, cap al Pirineu, Prepirineu, també cap a l'àrea dels ports. Dilluns, després d'aquest diumenge variable, en el qual notarem que puja la temperatura, doncs dilluns hi ha un increment de les tempestes, poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior, no tant cap a la costa i prelitoral, i podrien superar doncs, els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Probablement també al vespre algun ruixat fort torni a arribar dilluns a la Costa Daurada.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Recta final de la Diada Castellera de la Festa Major del Catllà, la Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona hi han fet nombrosos castells de gamma extra. Anem cap allà amb en Josep Almirall. Bona tarda. Sembla que no podem fer aquesta connexió amb el Josep Almirall. Ho intentarem en uns segons.
2: 3Cat Info.
0: Seguim. En clau internacional, us expliquem que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest diumenge per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Shchibiga, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
3: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: La nit passada hi ha hagut atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i dues víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edat. Divendres, almenys 16 persones van morir i més d'un centenar van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ara sí que podem tornar cap a la Diada Castellera de la Festa Major del Catllà. Allà hi tenim en Josep Almirall, que està seguint la Diada Castellera. Bona tarda, Josep. Bé, bona nit ja a aquesta hora.
4: Bona nit, Carola. Doncs la diada s'ha acabat, una diada extraordinària, amb 12 castells de la gamma extra, 12 aletes de la gamma extra per part dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Una diada, com us dèiem, extraordinària, la millor que hem vist aquesta temporada, sens dubte la millor que s'ha vist mai al Catllà, amb castells com el 4 de 9 net de la Colla Vella, un 4 de 9 net perfecte. La Vella ha firmat avui la millor actuació que s'ha vist. Totes tres colles han estat fantàstiques, però al final la Colla Vella, per castell més valuós, podríem dir que és la que ha firmat la millor actuació aquí a la plaça de la Vila del Catllà. David, ens ho hem passat gairebé com mai.
5: Avui hem assistit a un Catllà de somni. 12 castells superiors al 3 de 9, una passada de diada, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ha brodat

0: a la segona ronda amb el 4 de 9 net, tot just el tercer de l'any.
1: Una Colla Vella que ha passat, diguéssim, la revàlida després de la Bisbal, una diada que no li va anar del tot bé, però avui ha firmat un pòquer de gamma extra extraordinari, encapçalat per aquest 4 net que tu et referies ara. Ha sortit de 5 de 9, que era precisament el castell que la Bisbal li va fallar.
0: Avui l'han hagut de treballar, aquesta supercatedral, però al final l'han pogut descarregar. És el quart que descarreguen, més dos de carregats. Després ha arribat aquest 4 net que fèiem referència. I a la tercera ronda, el 4 de 9 amb el Pilar, que també ha estat èpic, el tercer de l'any. Han acomiadat la seva participació a la Festa Major del Callà amb el tercer Pilar de 8.
1: Els castellers de Vilafranca, a l'espera de comparèixer demà a l'Arbós, on volen provar on hi vol, volen provar el 3 de 10, avui han firmat una actuació impecable als verds.
0: Amb els dos castells, amb l'agulla, el 3 de 9 amb l'agulla, ha estat el seu castell de sortida, el segon de l'any, força correcte, tant el 3 com el Pilar, i a la tercera ronda, el 4 de 9 amb l'agulla, el 7è de l'any, també molt correcte de mides. A la segona han descarregat el 5 de 9 i han acabat amb el Pilar de 8, el 8è de l'any, els verds, com deien. Demà, a partir de la 1 del migdia, al carrer Major de l'Arbós, dia de la Festa Major d'aquest municipi del Baix Penedès, on volen afrontar el 3 a 10, que seria el segon de l'any. Recordem que el primer el van estrenar el passat 1 d'agost a la Dia de les Neus de Vilanova.
1: Uns castellers de Vilafranca que han firmat un Pilar de 8 perfecte i que han acabat cridant els castellers de la camisa verda un pis més. Perquè el cert és que, com sabem, els vilafranquins treballen ja el Pilar de 9 amb puntals, un pilar que es vesteix amb la pinya, folre, manilles i puntals, que no es descarta que puguin provar el dia 30 d'agost, la dia de Sant Fèlix a Vilafranca.
0: Recordem que aquest pilar de nou és exclusiva dels verds. El van carregar en una ocasió, va ser a la Diada de Tots Sants de l'any 2022. Tenen ganes de tornar-hi a fer l'aleta i, si pot ser, descarregar-lo.
1: I el cartell habitual de la Diada de Festa Major al Catllà el tanca la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que avui ha fet una gran actuació. Ha estrenat fins i tot el 4 de 9 amb l'agulla, però també és cert que en els dos últims castells, en aquest 4 de 9 amb l'agulla i amb el Pilar de 8, ha caigut després de fer-hi l'aleta. Per tant, li han quedat encarregat dos castells a mitges, no obstant, com dèiem, una gran actuació dels de la camisa lila tarragonina.
0: Els liles que han tornat a descarregar el 5 de 9, el segon de l'any, millors mides del que van completar dimecres per Sant Magí, també han ofert una bona versió del 2 de 9 al 5è de l'any. Aquestes dues caigudes de 4 de 9 amb l'agulla i Pilar de 8, caldrà veure quin serà el programa de la jove demà a la Festa Major de l'Arbós. Un cap de setmana apassionant que ens conduirà fins a Sant Fèlix. També no ens hem d'oblidar que la Colla Jove Xiquets de Valls, que és l'altra colla participant el 30 d'agost a la plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès, té compromís a la Festa Major d'Igualada a partir d'un quart d'una del migdia, acompanyada dels moixianguers d'Igualada i dels xiquets de Reus. Les joves, que hi pot oferir com a mínim el 2 de 9 i que caldrà fins i tot el 4 net que van tornar a descarregar dissabte passat a la Bisbal del Penedès.
1: Veurem com va una diada de moment aquí al Catllà, a la plaça de Vila del Catllà, que s'ha acabat amb llum artificial. Hem acabat gairebé de nit aquesta actuació extraordinària castellera aquí en aquesta localitat del Baix Gaià, i que ha començat amb quatre pilars de dol en honor al casteller dels castellers de Vilafranca, mort aquest dilluns, el Manel Huguet Gatsby, un dels grans terços del món casteller de finals del segle XX i de bona part d'aquest segle XXI. Quatre pilars emotius, tres pilars emotius, volíem dir, per part de les tres colles que li han volgut d'aquesta manera fer un homenatge.
0: A la memòria del Gatsby, segur que els castellers de Vilafranca i la resta de colles participants, tant la Jove de Tarragona com la Colla Vella dels Xiquets de Valls, dedicaran avui al Manel Huguet, que ens va deixar dilluns a causa d'un accident.
1: Doncs així ha acabat aquesta diada, com us dèiem, extraordinària, aquí al Catllà, una de les grans cites de la temporada que aquest any s'ha superat. Ha estat, de fet, el millor Catllà que hem vist a la història.
2: Gràcies. Gràcies, Josep Almirall i David Prat. Us esperem demà al 3 rondes, d'aquesta hora a les 9, eh?
1: Demà ho explicarem a les 9 del vespre. Sentirem també les opinions dels protagonistes, dels castellers que han pujat en aquests castells, els d'avui, els de demà, a l'Arbós i també a Igualada.
0: N'estem segurs que xalarem moltíssim.
2: Molt bé, emissió conjunta de Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Esports. Amb en Francesc Ripoll, bona nit.
3: Bona nit. Poc més de 5 minuts perquè comenci l'Espanyol Reial.

0: Madrid a l'RCD Stadium, partit que ha de començar a 2:15 i que en farem transmissió en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'Espanyol, que surt amb Dimitrovic a la porteria, Omar, Núñez, Riedel i Hinojo a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, Calatrava, Javi Hernández i Dolan a les mitges puntes, a dalt Roberto. Mentrestant, el Real Madrid de Mourinho, que es restrena a aquest redebut com a tècnic del Real Madrid, que juga amb Courtois a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Carreras a la defensa, Valverde, Bernardo Silva, Güler i Bellingham al mig del camp, a dalt Vinícius i Mbappé. Aquest partit es podrà seguir en directe des de les 9. Vaja, la prèvia ha començat ja fa 25 minuts. El Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tenim en joc un altre partit a la primera divisió, el tenim a la recta final, de fet és el temps afegit al minut 92, el València 0, Celta 0. També s'ha disputat l'Atlètic Club 1, Sevilla 3, amb l'expulsió en vermella directa de Yuri. Tot això avui, demà serà el torn del Barça, que juga al camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat de lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
2: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
3: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
0: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, i ha reconegut que els mundialistes potser encara no juguen els 90 minuts.
2: I don't speak about players from other teams.
3: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
2: Only Deco and I and few people know exactly what we want.
0: Per cert, que Julián Álvarez, de l'Atlètic de Madrid, està convocat al partit de demà, que juguen els matalassers davant el Villarreal. Simeone ha insistit que Julián continuarà amb l'equip matalasser. I parlem ara de la segona divisió.
1: 3CAT Info.
0: Perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades i fins al 2031 hi arriba procedent del Benfica.
4: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
0: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. Demà, recordem, juga al Sabadell, al camp del Castelló a les 7 de la tarda.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I parlem ara de ciclisme. Tadej Pogacar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestir el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte a la segona a l'etapa, l'anglès Ethan Hayter.
5: Red is really nice color. I think that 0.09.
6: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
5: It's super well, so I think this helped me a lot today.
0: Pel que fa a la resta de favorits a la general, Joao Almeida ha arribat a 18 segons, Roglic a 22, Esquelmos a 29, Enric Mas i Carapaz a 33. Demà, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondou fins al juny del 2028, de 26 anys. Arriba procedent del Mònaco i és el desè fitxatge del nou projecte blaugrana.
1: 3CAT Info.

0: Són 9:45 del vespre. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Protecció Civil dona per acabar l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que hi ha bones perspectives en l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Aquesta tarda s'ha intentat assegurar el perímetre del foc, que ja ha cremat 630 hectàrees. I també us hem explicat que el Marroc demana a Espanya que retorni cap al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta a finals de juliol. També els cossos dels que hi van perdre la vida. El Ministeri de Sanitat ha convocat dilluns les comunitats autònomes per demanar cooperació per enviar vacunes cap a la ciutat autònoma. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generat perquè, precisament, aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. També us explicarem que avui la dona més vella de Catalunya arriba als 112 anys. És Carme Noguera, que va néixer el 22 d'agost del 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. I en esports, que destaques, Francesc Ripoll?
1: Que acaba de començar el partit de l'Espanyol contra el Real Madrid a l'RCD Stadium. Primers segons de partit, Espanyol 0, Real Madrid 0. El partit es pot seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, es manté la pausa de les pluges o tempestes, si bé la previsió indica que hi haurà alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o nit, i també a les Terres de l'Ebre. Risc de tempestes fortes al Baix Ebre i al Montsià. De matinada i demà al matí pot ploure fort a la Costa Daurada, més de 30 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà, encara hi ha carrers negats d'aigua. En alguns municipis, els veïns han estat tot el dia intentant arreglar els desperfectes que els ha causat l'aiguat. Anem cap a Creixell, Montse Mir.
2: Al barri de Coma-ruga, al Vendrell i a Creixell, els veïns de les zones més afectades han passat la tarda traient aigua dels baixos de les seves cases i escombrant el fang i la pinassa dels carrers. Tots diuen que en el moment de l'aiguat han patit, que no sabien ben bé com actuar. Aquesta tarda, aquestes zones també han estat un anar i venir de grues. Són molts els cotxes afectats per les inundacions. S'hi ha trobat, per exemple, la Maria Angústies, amb qui hem pogut parlar mentre esperava la grua en un carrer a tocar del passeig marítim de Coma-ruga.
3: I esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Y rebosaba el bordillo del paseo. Salía el agua por encima del bordillo hacia el mar. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
2: Al Creixell també hi ha veïns, com en Joan, que també se senten abandonats.
4: Completament, perquè aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros el que tira. Clar, és impossible engullir. Les bombes que hi ha aquí davant no traguen l'aigua.
2: En aquest municipi, a la zona del voltant de l'Avinguda del Mar, també hi ha encara carrers amb bassals importants, alguns tallats al trànsit.
0: Des del Meteocat asseguren que enviar un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven

0: acaben en aquell moment. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil de la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i no estava justificat. Precisament, el conseller de Justícia ha visitat aquest matí les zones afectades pels aiguats i s'ha reunit amb els seus alcaldes. Ramon Espadaler ha ofert la col·laboració del govern als municipis que han tingut més danys.
2: Posar-nos a disposició dels ajuntaments per refer tot aquells equipaments, aquelles infraestructures que hagin pogut quedar malmeses. Jo crec que hi ha capacitat de donar resposta als danys que hagi pogut ocasionar aquest temporal sense declaració de zona catastròfica. Havent-hi com hi ha, i això és el substantiu, mecanismes per poder ajudar el retorn a la normalitat en el temps més breu possible.
0: Precisament les pluges intenses del Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
3: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci malbé, problemes sobretot de que es podreixi.
0: De fet, la collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
3: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, el problema és que la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Ja són més de 630 les hectàrees cremades de l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar milers de persones que avui encara no podran tornar a casa seva. El foc encara no està controlat, però les tasques d'extinció avancen favorablement, segons la darrera actualització de l'incendi. Anem cap allà amb la Pepa Ferrer.
5: Continua actiu l'incendi de Sogorb. El perímetre ha augmentat a 18 quilòmetres, però les hectàrees cremades han disminuït a 600 hectàrees. Tot i que l'evolució és favorable i que les previsions són optimistes, els veïns que han estat evacuats encara no podran tornar a casa avui. L'incendi afecta un 62% del terme municipal de Sogorb, a Castelló, i un 38% del de Gàtova, a València. I tant la delegada del govern, Pilar Bernabé, com el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, han agraït la col·laboració entre les administracions.
6: La buena noticia es que los trabajos han ido muy bien esta mañana, una evolución muy favorable. Fue ayer donde hubo una reactivación importante de incendio forestal. No se ha producido esta reactivación.
7: Otro incendio más durante este mes de agosto, trabajado de forma leal, de forma comprometida con la ciudadanía, que es al final lo que sin duda alguna nos reclaman los ciudadanos y las ciudadanas.
5: S'espera que aquesta nit siga favorable, amb una humitat que puga arribar al 100% i que ajude per donar bones notícies durant el dia de demà, després d'un dia, el d'avui, on els bombers parlen d'objectius aconseguits.
0: Són 9:45 de la plana internacional. Destaca que Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa, del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el congrés del seu partit que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
8: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat

0: Li doni suport.
1: Долг партии.
2: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
0: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
3: La policia britànica investiga si una juguesca a les xarxes socials és la causa de l'accident d'avui, en què dos cotxes han topat de front i han mort els 7 ocupants a l'acte de Middlesbrough, al nord-est d'Anglaterra. Un dels vehicles era un cotxe policial amb 2 ocupants que conduïa pel seu carril i l'altre, un turisme amb 5 passatgers que anava contra direcció. S'investiga si de manera deliberada. Fa una setmana, 5 joves van morir a Irlanda en un vehicle que circulava contra direcció mentre els joves que hi anaven gravaven l'acció, una moda que s'ha viralitzat a través de les xarxes socials. Precisament als Estats Units, TikTok pagarà 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, per resoldre una demanda que acusava aquesta xarxa social de vulnerar la privacitat dels menors. És una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Segons ha explicat el govern nord-americà, ara la plataforma pagarà 300 milions de dòlars i els 100 restants els farà efectius quan el Departament de Justícia hagi retirat la demanda. Aquest acord extrajudicial és un dels més importants que hi ha hagut als Estats Units relatiu a la protecció de la privacitat dels menors. Més coses. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana, segons explica una participant.
4: Hi ha un primer ús dels robots que és a les escoles i les cases i un altre que és per les recepcions de diferents establiments. Per exemple, els fem servir a museus, a aeroports o a hospitals.
3: En aquest certamen participen unes 2.000 màquines que mostren habilitats com ballar, fer combats, arts marcials, endreçar la casa o carregar un cotxe elèctric. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies contra els Estats Units dòlar a dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els làctics, l'electrodomèstics i també electrònica, que igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana. Tornem a casa nostra, perquè agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren els àcars per buscar nous tractaments i combatre així l'aranya roja del panís, una plaga que seca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i el sector es veu obligat a buscar alternatives. Anem cap a Bell-lloc d'Urgell amb l'Alba Mor.
5: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitosets. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
6: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de de l'aranya, i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat

0: densitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell pues, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
1: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
2: Obrim àrea de servei.
3: El temps.
2: Dani Ramírez.
4: Finalment no hi ha hagut pluges, segons la previsió, en acabar la jornada aquest dissabte, però déu-n'hi-do de matinada els aiguats que hi ha hagut, insistim, entre la nit de divendres, matinada, matí de dissabte, precipitacions acumulades de gairebé 150 litres per metre quadrat al Vendrell, de 136 a Torredembarra, Calafell, 109 litres per metre quadrat, a Tamarit, 68, Tarragona Ciutat, 49, o a la Bisbal del Penedès, 38 litres per metre quadrat. En el cas de la zona de Torredembarra i el Vendrell, és un rècord de pluja en 24 hores dels últims 27 anys, ho indica el Meteocat, realment un aiguat en aquest sector històric. I destaquem que avui es manté matinada, matí, algun xàfec local, nivell 3 sobre 6, pel que fa a la Costa Daurada, des del Tarragonès cap al Delta de l'Ebre, per tant, Tarragonès, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i també cap al Montsià. A partir de migdia ja no anunciem cap possibilitat d'aiguats. Bona part del dia farà sol a Girona, Costa Brava, Maresme, punts de Barcelona, punts de la Catalunya Central. Matí mig ennuvolat a la zona nord, Pirineu, Prepirineu, i a la tarda algun ruixat en aquest sector del nord del país, cap al Pirineu o Prepirineu, també cap a l'àrea dels ports. Dilluns, després d'aquest diumenge variable, en el qual notarem que puja la temperatura, doncs dilluns hi ha un increment de les tempestes, poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior, no tant cap a la costa i prelitoral, i podrien superar doncs, els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Probablement també al vespre algun ruixat fort torni a arribar dilluns a la Costa Daurada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Anem a Vilanova i la Geltrú. Montse Gené Riba.
5: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda, com cada dia, tornen a port les barques d'arrossegament. Ens hi acostem per saber com ha anat la pesca. La tripulació de l'Avi Salvador, una de les barques més grans, comença a baixar caixes mentre parlem amb el seu patró, el Marc Pons.
6: Ara que has arribat de tot el matí pescant, quanta gamba portes?
7: No, gamba cap. No en portem. De fet, hem acabat la quota en altres. La vam acabar ja fa un mes i mig. I mira el que queda d'any. Sabem on tenia perquè naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba. La gamba n'hi ha molta i no podem agafar-la. I ara fem el contrari. Anem a buscar llum, anem a buscar món, anem a buscar raps, quan no és necessari.
5: Per Nadal es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella pels àpats nadalencs. Els pescadors es queixen de tants límits per agafar la gamba vermella, límit de tones i límit de 130 dies de pesca a l'any. Unes limitacions que, segons els pescadors, no es justifiquen ni per sobreexplotació ni per problemes de reproducció d'aquesta espècie, que aquest any és molt abundant. El patró major de la confraria de Vilanova i president del grup d'exploració local pesquer de la Costa Central, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
8: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
5: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de la les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva els joves. Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
8: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que...

0: hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control al qual estem sotmesos nosaltres.
1: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
2: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i n'està pescada al Mediterrani, eh? Si tenim producte aquí de casa i no el podem portar en terra i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res, i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
1: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.
3: El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social, pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció. Ens ho explica Laura Cugat.
4: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, un problema que, segons el Col·legi de Treball Social, s'agreuja amb les onades de calor, com les que hem patit aquest estiu. Es tracta d'un recurs desenvolupat per la Universitat de Huelva, a Andalusia, que inclou 15 indicadors estructurals i socials. Alguns dels factors més rellevants són els habitatges antics i mal aïllats i la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta del Govern del Col·legi, destaca els beneficis de la mesura.
5: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
4: L'entitat vol proposar aquest projecte al Departament de Drets Socials del setembre perquè es pugui aplicar arreu del territori.
3: I anem ara al Mercat d'Olot perquè ha posat en marxa el projecte Mimba, una iniciativa que transforma ossos, espines i altres retalls de les parades en brous i també en salses per tal de reduir el malbaratament alimentari. Berta Artigas Fontàs.
6: La iniciativa neix d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es llença al final del dia en un mercat? Amb aquesta idea, l'Ajuntament d'Olot, els paradistes i el cuiner Pere Planagumà han creat una gamma de 6 productes que dona una segona vida a aquests aliments. Els caps i les espines del peix, per exemple, es converteixen en un brou i en una sal amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de carn serveixen per elaborar un brou d'escudella. Gemma Canalies, regidora de Comerç.
7: Has de tenir, no, la figura d'uns placers amb un producte de molt bona qualitat, no? I que aposti, no, per aquesta economia circular, per la sostenibilitat i per voler fer també aquesta nova gamma de productes. Podríem dir uns placers amb una aposta real per un projecte de reaprofitament real.
6: Els productes s'elaboren en una empresa externa i es venen a totes les parades del mercat. Pere Planagumà és el xef que ha col·laborat amb el projecte.
8: Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
6: En els últims 6 mesos s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren.
3: I abans dels exports, us expliquem que avui la dona més vella de Catalunya arriba als 112 anys. És Carme Noguera, que va néixer el 22 d'agost del 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Originària d'Olot, només té una setantena de persones davant seu al rànquing mundial de longevitat, segons el portal especialitzat LongevityQuest. Precisament ahir, la britànica Ethel Katterman, la dona més vella de tot el món, va fer 117 anys, 5 més que Lulu Tina. Noguera ha dit en declaracions a l'ACN que les coses han canviat molt en 11 dècades, com ara que quan era petita només hi havia un sol home a la Garrotxa que tenia cotxe. També recorda com va formar part de la primera promoció de l'Escola d'Infermeria de la Generalitat Republicana amb 19 anys. De fet, va ser infermera durant la Guerra Civil. Ha destacat que va treballar i que no era tan comú entre les dones i que estaven molt controlades.
9: Ens venia a buscar un soldat i ens tornava a acompanyar un soldat. Això va durar molt de temps. Després ja la feia normal i anàvem a l'hospital i tornàvem al carrer fora de l'escola. Ja no hi anàvem pas perquè tampoc estava permès.
3: Esports. Amb en Francesc Ripoll, bona nit.
10: Bona nit. En joc el partit de l'Espanyol. Està jugant contra el Real Madrid en partit de Lliga, partit de la jornada 2, som al minut 23 de la primera...

0: meitat i l'equip blanquiblau està perdent per 0-1 amb un gol de Bellingham al minut 10 de la primera meitat. Ha rematat una centrada des del lateral de l'àrea. Ara mateix hi ha pausa d'hidratació a l'RCD Stadium. L'Espanyol, que ja va guanyar el primer partit que va disputar com a local, va ser el cap de setmana passat, i per 3-0 contra el Llevant. El joc estava aturat no per posa d'hidratació, sinó per que les assistències mèdiques atenguin a Hausen, el central, un dels centrals del Real Madrid. L'Espanyol, que surt amb Dimitrovic a la porteria, Omar, Núñez, Riedel i Hinojo a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, que la treva i dona a les bandes, a la mitja punta Javi Hernández i a dalt Roberto. Mentrestant, el Madrid, que juga amb Courtois a la porteria, Dumfries, que no té Hausen i Carreras a la defensa, Valverde, Bernardo, Silva, Güler i Bellingham al mig camp, a dalt Vinícius i Mbappé.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un partit acabat ja a primera divisió, en aquest cas 2, l'Atlètic Club 1, Sevilla 3, i acabat ja també el València 0, Celta 0. Demà és el torn del Barça, que juga al camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. A la prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat d'Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
2: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
3: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
0: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. També ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. I també ha parlat Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal, al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
4: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: A segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
5: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
0: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I últim apunt de futbol, el Badalona Women ha guanyat 4-0 al filial del Barça en un amistós de pretemporada. Lauri Sheila, Lucía i Mirari han estat les golejadores. Tadej Pogačar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i va estirar el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter.
6: Red is really nice color. I think that 0.09.
7: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
6: Super well, so I think this helped me a lot today.
0: Pel que fa a la resta de favorits, a la general, Joao Almeida ha arribat a 18 segons, Roglic a 22, Esquelmos a 29, Enric Mas i Carapaz a 33. Demà segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondou fins al juny de 2028. Arriba procedent del Mònaco i és el desè fitxatge del nou projecte Blaugrana. I Lando Norris ha fet la pole i sortirà des del primer lloc de la graella amb el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Abans, George Russell ha guanyat la cursa sprint.
1: Trescat Info.
8: Bona nit, són les 10 en punt.

0: Els municipis de la Costa Daurada afectats pels forts aiguats fan recompte dels danys materials que han tingut aquesta matinada, amb carrers inundats i cotxes afectats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Bones perspectives en l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Aquesta tarda s'ha intentat assegurar el perímetre del foc, que ja ha cremat 630 hectàrees. Punxa la manifestació d'extrema dreta convocada per Safe Europe Act a Barcelona. La concentració antifeixista de rebuig ha aplegat molts més participants. Un ampli dispositiu dels Mossos a la plaça Sant Jaume ha evitat que es trobessin. I el Marroc demana a Espanya que retorni cap al seu territori els migrants que van creuar Ceuta a finals de juliol. També els cossos dels que hi van perdre la vida. El Ministeri de Sanitat ha convocat dilluns les comunitats autònomes per demanar cooperació per enviar vacunes cap a la ciutat autònoma. El president de França, Emmanuel Macron, ofereix míssils interceptors a Ucraïna per aturar l'ofensiva russa. Tots dos bàndols han intercanviat nous atacs en les últimes hores amb víctimes mortals, entre les quals nens. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies contra els Estats Units dòlar a dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Washington ha començat a aplicar aquest dissabte aranzels del 50% al Canadà. I els pescadors catalans de gamba vermella estan indignats perquè la Unió Europea no els permet pescar fins a finals d'any. La gran majoria ja han esgotat les quotes assignades per enguany, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie.
1: Esports.
2: Està en joc l'Espanyol Real Madrid a la mitja hora de joc. Espanyol 1, Real Madrid 1. S'ha d'avançar l'equip blanc i acaba de marcar Calatrava. Mitja hora de joc, empat a 1 a l'RCD Stadium. El Barça debuta demà a la Lliga al Camp de l'Elx i avui Hansi Flick ha explicat que comptarà amb Cancelo i que espera que Rodri treballi amb l'equip dilluns. L'alemany també ha avisat Alejandro Valde i ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: I el temps, a mesura que avanci la matinada i fins al matí de diumenge, hi ha risc moderat de pluges fortes a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Temps assolellat a Barcelona, Girona i a punts de la Catalunya central, i a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10... Us informa Quim Codines.
1: 3CAT Info.
0: Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada, a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà, encara hi ha carrers negats d'aigua. En alguns municipis, els veïns han estat tot el dia intentant arreglar els desperfectes que els ha causat l'aiguat. Creixell, Montsemir.
3: Al barri de Coma-ruga, al Vendrell i a Creixell, els veïns de les zones més afectades han passat la tarda traient aigua dels baixos de les seves cases i escombrant el fang i la pinassa dels carrers. Tots diuen que en el moment de l'aiguat han patit, que no sabien ben bé com actuar. Aquesta tarda, aquestes zones també han estat un anar i venir de grues. Són molts els cotxes afectats per les inundacions. S'hi ha trobat, per exemple, la Maria Angústies, amb qui hem pogut parlar mentre esperava la grua en un carrer a tocar del passeig marítim de Coma-ruga.
4: Y esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Y rebosaba el bordillo del paseo. Salía el agua por encima del bordillo hacia el mar. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
3: Al Creixell també hi ha veïns, com en Joan, que també se senten abandonats.
5: completament, perquè aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros, el que tira. Clar, és impossible engullir. Les bombes que hi ha aquí davant no traguen l'aigua.
3: En aquest municipi, a la zona del voltant de l'Avinguda del Mar, també hi ha encara carrers amb bassals importants, alguns tallats al trànsit.
0: El càmping Arc de Barà ha estat un dels punts castigats per l'aiguat d'aquesta matinada al sud del Baix Penedès i nord del Tarragonès, que ha deixat registres de prop de 150 litres per metre quadrat. Hores després de la tempesta, els turistes avaluen els danys materials i alguns opten per tornar a casa abans del que tenien previst. Anem a Roda de Barà amb l'Ariadna Escoda.
6: La tromba d'aigua ha despertat els turistes que s'allotjaven al càmping Arc de Barà, un centenar dels quals han hagut de ser reallotjats al matí al pavelló municipal de Roda de Barà després que el corrent entrés per les instal·lacions. Altres, com l'Òscar Queralt de Lleida, han viscut la tempesta des d'una part elevada del bungalow on dormien amb el neguit al cos.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells m'han dit que pugessin un senat dos pel dalt, i espera, van anar a dormir que eren les 6 del matí, fins a les 8, ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, cotxe mort, m'han dit, que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Altres campistes, com un grup d'amics de Sabadell, han viscut amb nervis i por les hores amb més intensitat de pluja, ajudant a rescatar altres turistes. El seu cotxe, com els de nombrosos clients, han quedat inservibles després de quedar negats per l'aigua. Al llarg de la tarda, un degoteig de persones han anat recollint les seves pertinences per tornar cap a casa.
0: Des del Meteocat asseguren que enviar un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i no estava justificat. I les pluges intenses del Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
9: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: La collita ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
9: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones que avui encara no podran tornar a casa. El foc encara no està controlat, però les tasques d'extinció avancen favorablement segons la darrera actualització de l'incendi. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, amb la Pepa Ferrer.
10: Continua actiu l'incendi de Sogorb. El perímetre ha augmentat a 18 quilòmetres, però les hectàrees cremades han disminuït a 600 hectàrees. Tot i que l'evolució es

favorable i que les previsions són optimistes, els veïns que han estat evacuats encara no podran tornar a casa avui. L'incendi afecta un 62% del terme municipal de Sogorb, a Castelló, i un 38%

0: se ha producido esta reactivación.
1: Otro incendio más durante este mes de agosto, trabajado de forma leal, de forma comprometida con la ciudadanía, que es al final lo que sin duda alguna nos reclaman los ciudadanos y las ciudadanas.
2: S'espera que aquesta nit siga favorable, amb una humitat que pugui arribar al 100% i que ajude per donar bones notícies durant el dia de demà, després d'un dia, el d'avui, on els bombers parlen d'objectius aconseguits.
3: 3CAT Info.
4: L'Ajuntament de Barcelona porta a la Fiscalia la concentració del moviment d'extrema dreta Save Europe Act que hi ha hagut aquesta tarda a la capital catalana. Ha plegat un centenar de persones i, segons la Guàrdia Urbana, s'hi han sentit proclames racistes i xenòfobes que podrien constituir un delicte d'odi. Tant aquesta manifestació com la protesta antifeixista que s'havia convocat per fer-hi front ja s'han dissolt. Plaça de Sant Jaume, Miquel Muñoz.
5: Cap a 8:45 del vespre han marxat les últimes furgonetes dels Mossos i la Guàrdia Urbana que unes hores abans dividien la plaça Sant Jaume. A les 6 de la tarda s'han concentrat unes 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, responent a la convocatòria de la plataforma antifeixista de Barcelona. Una hora més tard han aparegut els membres del grup supremacista Save Europe Act, que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits com "No passaran" o "Fora feixistes dels nostres barris". Un d'ells era David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que criticava la inacció de les institucions davant de la concentració.
6: La mobilització convocada per al supremacisme blanc no és un acte de lliure expressió, sinó que és un acte d'odi.
5: Els supremacistes han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Han cridat consignes islamòfobes i hi ha hagut insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Cap a 8:45, les desenes de membres de Save Europe Act han marxat de la plaça, alguns d'ells fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
4: I el Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab a l'Arabaïa. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats i que també es repatriïn els menors. També assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes. Ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta i les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. I, de fet, tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol mou fitxa per vacunar els migrants que encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Vol immunitzar-los contra la varicel·la, la pòlio o el tètanus. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió telemàtica dilluns amb les comunitats autònomes per activar un mecanisme de solidaritat i negociar l'enviament de vacunes. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
7: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la pòlio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè, a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
4: Pràcticament 10:15 de la nit, obrim àrea de servei.
3: El temps.
4: Una crònica d'en Dani Ramírez.
8: Finalment no hi ha hagut pluges, segons la previsió, en acabar la jornada aquest dissabte, però déu-n'hi-do de matinada els aiguats que hi ha hagut, insistim, entre la nit de divendres, matinada, matí de dissabte, precipitacions acumulades de gairebé 150 litres per metre quadrat al Vendrell, de 136 a Torredembarra, Calafell, 109 litres per metre quadrat, a Tamarit, 68, Tarragona, Ciutat, 49, o a la Bisbal del Penedès, 38 litres per metre quadrat. En el cas de la zona de Torredembarra i el Vendrell

0: és un rècord de pluja en 24 hores dels últims 27 anys, ho indica el Meteocat, realment un aiguat en aquest sector històric. I destaquem que avui es manté matinada, matí, algun xàfec local, nivell 3 sobre 6, pel que fa a la Costa Daurada, des del Tarragonès cap al Delta de l'Ebre, per tant, Tarragonès, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i també cap al Montsià. A partir de migdia ja no anunciem cap possibilitat d'aiguats. Bona part del dia farà sol a Girona, Costa Brava, Maresme, punts de Barcelona, punts de la Catalunya Central. Matí mig ennuvolat a la zona nord, Pirineu, Prepirineu, i a la tarda algun ruixat en aquest sector del nord del país, cap al Pirineu, Prepirineu, també cap a l'àrea dels ports. Dilluns, després d'aquest diumenge variable, en el qual notarem que puja la temperatura, doncs dilluns hi ha un increment de les tempestes, poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior, no tant cap a la costa i prelitoral, i podrien superar doncs, els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Probablement també al vespre algun ruixat fort torni a arribar dilluns a la Costa Daurada.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit. El president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exercessin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sybiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
3: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
2: La nit passada hi ha hagut atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i dues víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 homes morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edat. Divendres almenys 16 persones van morir i més d'un centenar van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. I Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del programa del seu partit, Rússia Unida, per les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el congrés del seu partit que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem cap a Moscou. Cristina Solies.
4: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
5: Долг партии.
6: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
5: Победа будет за нами.
4: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
2: I el primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies contra els Estats Units dòlar a dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, lactis, electrodomèstics i electrònica, que igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estatunidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor acord possible.

0: I encara als Estats Units, TikTok pagarà 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, per resoldre una demanda que acusava aquesta xarxa social de vulnerar la privacitat dels menors. És una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Segons ha explicat el govern nord-americà, ara la plataforma pagarà 300 milions de dòlars i els 100 restants els farà efectius quan el Departament de Justícia hagi retirat la demanda. Aquest acord extrajudicial arriba quan als Estats Units s'està celebrant el judici de Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3Cat l'expert en el món digital, Josep Maria Ganyet.
1: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
2: 3Cat Info.
0: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a final d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament en un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat, perquè precisament és aquesta gamba la principal font d'ingressos dels pescadors. Vilanova i la Geltrú, Montse Gener Riba.
3: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda, com cada dia, tornen a port les barques d'arrossegament. Ens hi acostem per saber com ha anat la pesca. La tripulació de l'Avi Salvador, una de les barques més grans, comença a baixar caixes mentre parlem amb el seu patró, el Marc Pons.
4: Ara que has arribat de tot el matí pescant, quanta gamba portes?
5: No, gamba cap. No en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres. La vam acabar ja fa un mes i mig. I mira el que queda d'any. Sabem on tenia perquè naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba. La gamba n'hi ha molta i no podem agafar-la. I ara fem el contrari. Anem a buscar llum, anem a buscar món, anem a buscar raps, quan no és necessari.
3: Per Nadal es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella pels àpats nadalencs. Els pescadors es queixen de tants límits per agafar la gamba vermella, límit de tones i límit de 130 dies de pesca a l'any. Unes limitacions que, segons els pescadors, no es justifiquen ni per sobreexplotació ni per problemes de reproducció d'aquesta espècie, que aquest any és molt abundant. El patró major de la confraria de Vilanova i president del grup d'acció local pesquer de la costa central, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
6: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
3: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva els joves. Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
6: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control al qual estem sotmesos nosaltres.
3: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
5: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i l'està pescant al Mediterrani, eh? Si tenim producte aquí, de casa, i no el podem portar en terra, i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res, i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
3: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.

0: Les Fonts.
1: Amb en Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda i bona nit, bona també, nit. I nit de futbol. A l'RCD Stadium està jugant l'Espanyol contra el Real Madrid, partit que tenim ara ja al descans, amb empat a un al marcador. Bellingham, jugador del Real Madrid, ha fet el 0-1 al minut 10 de la primera meitat. Bellingham ha rematat una centrada des del lateral de l'àrea, una falta amb el cap. Dimitrovic no ha pogut aturar la rematada del jugador anglès del Real Madrid, i a la mitja hora de joc ha estat Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau, que ha arribat procedent del Castelló, ha estat l'autor del gol de l'empat a un que de moment tenim al marcador, després d'una passada bona de Javi Hernández a l'interior de l'àrea, i que la trava el jugador català que ha fet l'empat a un del marcador que tenim ara mateix. Aquest Espanyol 1, Real Madrid 1, la segona meitat i també tot el postpartit es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a primera s'han acabat ja dos partits. L'Atlètic Club de Bilbao 1, Sevilla 3 i el València 0, Celta 0. Demà estarà el torn del Barça i jugarà al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. A la prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
3: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
2: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts.
3: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort, és la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club, no és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem. Only Deco and I and few people knows
2: exactly what we want. D'altra banda, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que rep demà el Villarreal Metropolitano, ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
4: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro. Y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I a segon, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
5: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
2: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. Un últim punt de futbol, el Badalona Women ha guanyat 4-0 el filial del Barça en un amistós de pretemporada. Lauri, Sheila, Lucía i Mirari han estat les golejadores. Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayter.
6: Red is really nice color. I think that 0.09.
7: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
6: It's super well, so I think this helped me a lot today.
2: Pel que fa a la resta de favorits a la general, Joao Almeida ha arribat a 18 segons, Roglic a 22, Esquelmius a 29, Enric Mas i Carapaz a 33. Demà, segona etapa de 214 km entre Mònaco i Manosque.

0: Són 2:15 de la nit. Fem un cop d'ull a les notícies més destacades fins ara. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que no arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. I bones perspectives en l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Aquesta tarda ja s'ha intentat assegurar el perímetre del foc, que ha cremat 630 hectàrees. I a partir d'ara també us explicarem fins a les 11 que un robot xinès ha batut el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot, anomenat el Llamp, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes i en el moment àlgid de la cursa ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. I també ens centrarem en la nova proposta del Col·legi de Treball Social. És una eina que serveix per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social, pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. I què destaquem en esports, Francesc Ripoll?
1: Que està jugant l'Espanyol contra el Real Madrid a l'RCB Stadium. Ara el partit és al descans, amb empat a un al marcador. Bellingham ha avançat als blancs i Calatrava ha empatat pels blanquiblaus.
0: I el temps, a mesura que avanci la matinada i fins al matí de diumenge, hi ha risc moderat de pluges fortes a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Temps assolellat a Barcelona, Girona i a punts de la Catalunya central, i a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. Passen 2 minuts de 2:15. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà, encara hi ha carrers negats d'aigua. En alguns municipis, els veïns han estat tot el dia intentant arreglar els desperfectes que els ha causat l'aiguat. Creixell, Montsemir.
2: Al barri de Coma-ruga, al Vendrell i a Creixell, els veïns de les zones més afectades han passat la tarda traient aigua dels baixos de les seves cases i escombrant el fang i la pinassa dels carrers. Tots diuen que en el moment de l'aiguat han patit, que no sabien ben bé com actuar. Aquesta tarda, aquestes zones també han estat un anar i venir de grues. Són molts els cotxes afectats per les inundacions. S'hi ha trobat, per exemple, la Maria Angústies, amb qui hem pogut parlar mentre esperava la grua en un carrer a tocar del passeig marítim de Coma-ruga.
3: Y esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Y rebosaba el bordillo del paseo. Salía el agua por encima del bordillo hacia el mar. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
2: Al Creixell també hi ha veïns, com en Joan, que també se senten abandonats.
4: Completament, perquè aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros, el que tira. Clar, és impossible engullir. Les bombes que hi ha aquí davant no traguen l'aigua.
2: En aquest municipi, a la zona del voltant de l'Avinguda del Mar, també hi ha encara carrers amb bassals importants, alguns tallats al trànsit.
0: I el càmping Arc de Barà ha estat un dels punts castigats per l'aiguat d'aquesta matinada al sud del Baix Penedès i nord del Tarragonès, que ha deixat registres de prop de 150 litres per metre quadrat. Hores després de la tempesta, els turistes avaluen els danys materials i alguns opten per tornar a casa abans del que tenien previst. Roda de Barà, Ariadna Escoda.
5: La tromba d'aigua ha despertat els turistes que s'allotjaven al càmping Arc de Barà, un centenar dels quals han hagut de ser reallotjats al matí al pavelló municipal de Roda de Barà després que el corrent entrés per les instal·lacions. Altres, com l'Òscar Queralt de Lleida, han viscut la tempesta des d'una part elevada del bungalow on dormien amb el neguit al cos.
6: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, i els van dir que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, cotxe mort, m'han dit que estar. Ja veurem ara, a veure què passarà.
5: Altres campistes, com un grup d'amics de Sabadell, han viscut amb nervis i por les hores amb més intensitat de pluja, ajudant a rescatar altres turistes. El seu cotxe, com els de nombrosos clients, han quedat inservibles després de quedar negats per l'aigua. Al llarg de la tarda, un degoteig de persones han anat recollint les seves pertinences per tornar cap a casa.
0: Des del Mateucat asseguren que enviar un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alert, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i no estava justificat.
8: 3Cat Info.
0: Ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones que avui encara no podran tornar a casa. El foc encara no està controlat, però les tasques d'extinció avancen favorablement segons la darrera actualització de l'incendi. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància. Pepa Ferrer.
9: Continua actiu l'incendi de Sogorb. El perímetre ha augmentat a 18 quilòmetres, però les hectàrees cremades han disminuït a 600 hectàrees. Tot i que l'evolució és favorable i que les previsions són optimistes, els veïns que han estat evacuats encara no podran tornar a casa avui. L'incendi afecta un 62% del terme municipal de Sogorb, a Castelló, i un 38% del de Gàtova, a València. I tant la delegada del govern, Pilar Bernabé, com el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, han agraït la col·laboració entre les administracions.
10: La buena noticia es que los trabajos han ido muy bien esta mañana, una evolución muy favorable. Fue ayer donde hubo una reactivación importante de incendio forestal. No se ha producido esta reactivación.
11: Otro incendio más durante este mes de agosto, trabajado de forma leal, de forma comprometida con la ciudadanía, que es al final lo que sin duda alguna nos reclaman los ciudadanos y las ciudadanas.
9: S'espera que aquesta nit siga favorable, amb una humitat que puga arribar al 100% i que ajude per donar bones notícies durant el dia de demà, després d'un dia, el d'avui, on els bombers parlen d'objectius aconseguits.
8: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La policia britànica investiga si una juguesca a les xarxes socials és la causa de l'accident d'avui en què dos cotxes han topat de front i han mort els 7 ocupants a l'acte a Middlesbrough, al nord-est d'Anglaterra. Un dels vehicles era un cotxe policial, amb dos ocupants, que conduïa pel seu carril, i l'altre un turisme amb 5 passatgers que anava a contradirecció, s'investiga si de manera deliberada. Fa unes setmanes, 5 joves van morir a Irlanda en un vehicle que circulava contradirecció mentre els joves que hi anaven gravaven l'acció, una moda que s'ha viralitzat a través de les xarxes socials.
8: 3Cat Info.
0: I un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, al moment àlgid de la carrera, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana, segons explica una participant.
12: Hi ha un primer ús dels robots que és a les escoles i les cases i un altre que és per les recepcions de diferents establiments. Per exemple, els fem servir a museus, a aeroports o a hospitals.
0: En aquest certamen participen unes 2.000 màquines que mostren habilitats com ballar, fer combats d'arts marcials, endreçar la casa o carregar un cotxe elèctric. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social, pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció, Laura Cugat.
13: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, un problema que, segons el Col·legi de Treball Social, s'agreuja amb les onades de calor, com les que hem patit aquest estiu. Es tracta d'un recurs desenvolupat per la Universitat de Huelva, a Andalusia, que inclou 15 indicadors estructurals i socials. Alguns dels factors més rellevants són els habitatges antics i mal aïllats i la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta del Govern del Col·legi, destaca els beneficis de la mesura.
14: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
13: L'entitat vol proposar aquest projecte al Departament de Drets Socials del setembre perquè es pugui aplicar arreu del territori.
8: 3CAT Info.
0: Agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren els àcars per buscar nous tractaments i combatre l'aranya roja del panís, una plaga que seca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i el sector es veu obligat a buscar alternatives. Bell-lloc d'Urgell, Albamor.
15: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitosets. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
16: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
15: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
0: El Mercat d'Olot ha posat en marxa un projecte per aprofitar les minves de les parades, és a dir, aliments que fins ara acabaven a les escombraries i transformar-los en brous i salses. En 6 mesos ja s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren. Ens dona més detalls la Berta Artigas Fontàs.
17: El projecte va néixer arran d'una pregunta: què es pot fer amb tot el producte fresc que es tira al final del dia en un mercat? Parlem d'ossos, de retalls de carn, espines o restes d'embotits que fins ara acabaven convertits en residus. El consistori olotí, el xef Pere Planagumà i l'associació de placers es van posar en marxa per transformar aquestes minves en brous i altres elaboracions gastronòmiques com una sal amb garum marí.
18: I es llença ara, però si pensem en els nostres avantpassats, era el típic producte que les àvies sempre conservaven, no?, i el reutilitzaven per fer el típic caldo, el típic escudella, no?, amb el producte fresc i de qualitat.
17: Ho explica Gemma Canalies, que és la regidora de Comerç. Aquests caldos s'elaboren en una empresa externa i es venen a les mateixes parades del mercat. La iniciativa està tenint bona rebuda entre els veïns del municipi i en l'últim semestre ja s'han venut 1.200 pots dels diferents productes.
0: Avui la dona més vella de Catalunya arriba als 112 anys. És Carme Noguera, que va néixer el 22 d'agost del 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Originària d'Olot, només té una 70ena de persones davant seu al rànquing mundial de longevitat, segons el portal especialitzat LongeviQuest. Precisament ahir, la britànica Ethel Catherham, la dona més vella de tot el món, va fer 117 anys, 5 més que l'olotina. Noguera ha dit en declaracions a la CNN que les coses han canviat molt en 11 dècades, com ara que quan era petita només hi havia un sol home a la Garrotxa que tenia cotxe. També recorda com va formar part de la primera promoció de l'Escola d'Infermeria de la Generalitat Republicana, amb 19 anys. De fet, va ser infermera durant la Guerra Civil i ha destacat que treballar no era tan comú entre les dones i estaven molt controlades.
19: Ens venia a buscar un soldat i ens tornava a acompanyar un soldat, que això va durar molt de temps. Després ja la feia normal i anàvem a l'hospital i tornàvem al carrer, fora de l'escola, ja no hi anàvem pas, perquè tampoc estava permès.
0: Fins als 105 anys es valia per si mateixa, estudiava idiomes i avui encara no li agrada que li parlin de vostè perquè, diu, la fan sentir vella. Són 3:15 de la nit, obrim àrea de serveis.
8: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
20: Finalment no hi ha hagut pluges, segons la previsió, en acabar la jornada aquest dissabte, però déu-n'hi-do de matinada els aiguats que hi ha hagut, insistim, entre la nit de divendres, matinada, matí de dissabte, precipitacions acumulades de gairebé 150 litres per metre quadrat al Vendrell, de 136 a Torredembarra, Calafell, 109 litres per metre quadrat, a Tamarit, 68, Tarragona, Ciutat, 49, o a la Bisbal del Penedès, 38 litres per metre quadrat. En el cas de la zona de Torredembarra i el Vendrell, és un rècord de pluja en 24 hores dels últims 27 anys, ho indica el Meteocat, realment un aiguat en aquest sector històric. I destaquem que avui es manté matinada, matí, algun xàfec local, nivell 3 sobre 6, pel que fa a la Costa Daurada, des del Tarragonès cap al Delta de l'Ebre, per tant, Tarragonès, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i també cap al Montsià. A partir de migdia ja no anunciem cap possibilitat d'aiguats. Bona part del dia farà sol a Girona, Costa Brava, Maresme, punts de Barcelona, punts de la Catalunya Central. Matí mig ennuvolat a la zona nord, Pirineu, Prepirineu, i a la tarda algun ruixat en aquest sector del nord del país, cap al Pirineu, Prepirineu, també cap a l'àrea dels ports. Dilluns, després d'aquest diumenge variable, en el qual notarem que puja la temperatura, doncs dilluns hi ha un increment de les tempestes, poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior, no tant cap a la costa i prelitoral, i podrien superar doncs, els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Probablement també al vespre algun ruixat fort torni a arribar dilluns a la Costa Daurada.
8: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació. Amb Montse Poblet.
21: En aquest Insostenibles parlarem de com podem reduir l'impacte ambiental del nostre consum. Visitarem Ripoll, on la Fundació MAPA es dedica a recuperar i vendre objectes de segona mà, una fórmula que permet rebaixar la quantitat de coses que posem al mercat i, en conseqüència, tant les emissions que genera la seva producció i transport com l'impacte que tenen quan es converteixen en residus.
22: El projecte La segona oportunitat truca a la porta, de la Fundació MAP, ha estat guardonat amb el Premi Resero 2025. Aquest any han recollit uns 90.000 quilos d'objectes que la gent volia llançar i n'han recuperat prop del 40%. Ai, hola, bon
21: dia. Avui acompanyem l'equip de segona mà al buidatge d'un pis. S'emporten tot el que el client ja no fa servir.
23: A la cuina tens el menatge, que són els plats d'això, i les quatre cosetes que tinguin. Aprofitable, al 100% no s'aprofita tot. Intentem que sí, eh? Però llavors això, tot això va, si és aprofitable, portem a la nau i ja fem la destria. Un cop està destriat, si ja està bé, es neteja tot, es marca i es posa a preu.
21: El magatzem on es durà tot el que pot ser reaprofitat i anirem de seguida. Però abans toca passar per la deixalleria, on descarregaran el que no té cap possibilitat de ser reaprofitat. Núria Casaseca, la responsable de les deixalleries del Ripollès, rep el carregament del que els tècnics del MAP consideren que no es pot reutilitzar del pis que acaben de buidar i aprofita per parlar-nos de tot el que passa per aquí.
24: Ens arriba tot tipus de material. Llavors sí que és cert que, evidentment, ens arriba molta cosa que pot estar subjecta a una segona vida. Per exemple, doncs, cotxets de nadó, carros de la compra, joguines... També ens arriba roba, ens arriba molt aparell electrònic també, que a vegades està en bon estat. Tot allò que et puguis imaginar ens arriba. Tot allò que ens arriba i creiem nosaltres que pot estar subjecte a una segona vida, doncs és quan ho passem a segona mà.
21: Tant el que la deixalleria considera que pot ser reaprofitat com el que ells recuperen dels pisos que buiden es trasllada a un magatzem molt a prop d'aquí, on es fa la tria, es classifiquen els objectes segons categories i els porten en aquest espai que coordina la Rosa Maria Díaz per deixar-los a punt i reintroduir-los al mercat.
25: Pues aquí és el taller, ¿vale? És el taller de restauració, el taller de manipulació de roba de llar, el taller d'acabats, vale? És on manipulem tots els mobles, mobles que són encàrrecs que han comprat els clients aquí o mobles de casa, que tinguis, puguis tenir casa i dius, per què no me l'arregleu i canvieu una mica la xura o feu-li una idea diferent, aprofitem-lo.
26: Ensenya'm-ho.
25: Sí.
26: Mira.
25: El Moja està recuperant dues caixes de rodes i les arreglem per poder vendre. I l'Eduard, jo...
1: I puguin aquí l'escut del Barça.
21: A l'equip de Segona Mà hi ha 11 persones, algunes amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat, a les quals donen ocupacions adaptades a les seves capacitats.
25: Llavors, bueno, per això és una feina que la veritat que, bueno, ens recuperem les persones, ens recuperem les coses.
1: Home, en un món que sembla que tot és un clínic, que tot es fa servir...

0: Es tira de una vegada, poder recuperar coses que han tingut una vida i han tingut una gent que l'has estimat i així, tornar-los a la vida, trobo que és una gran cosa. Que aquest món es té que reciclar nosaltres i el món.
1: La roba que llancem és un dels maldecaps de l'equip de segona mà. Gestionen dos contenidors que han de buidar cada setmana i, com ens explica Yolanda Rubio, la responsable del projecte, no donen l'abast per col·locar tot el que hi troba.
2: Ens arriben molts mocadors. No tenim la capacitat de reabsorbir-los i de portar-los a botiga. Llavors tenim un projecte, mocador pitet, que és, de fet, és confeccionar un pitet a partir d'un mocador perquè sigui més maco, perquè tingui les funcionalitats d'un pitet, però sigui maco com un mocador. I estem provant diferents teixits i tèxtil a partir del que ens arriba.
1: I ja som a la botiga, l'indret on culmina tot aquest procés.
3: Nou de trinca, nou de trinca, poca cosa trobaràs que utilitzem aquí. Sempre, sempre, sempre intentem que tot el que tenim sigui segona mà, reutilitzat i tot això. Més que res per trencar amb el vici de l'economia lineal que hi ha avui dia. Allò que fan les empreses d'anunci, veig, oh, lo quiero, lo compro, lo uso i de cop i volta ve otra cosa, pues lo tiro. I així, i acabes amb una pila de residus al jardí que no saps què fer-ne.
4: ¿Qué precio tiene esa?
3: ¿El qué, la lámpara?
4: Sí.
3: Yo diría que esta lámpara de techo sobre unos 16 euros.
2: Quina repercussió té? Que és un material que ja no s'ha de tornar a reinventar, no s'ha de tornar a reproduir, no s'ha de tornar a treure la matèria prima, no hi ha un procés de fabricació, con lo qual ja no hi ha aquest procés de contaminació, de despesa energètica, de generar residu. Ja hi ha l'objecte, ja està fet. Doncs si ja està fet, doncs és aprofitar-ho.
5: Venim d'una economia lineal, produir, consumir, llançar, i hem de tornar a l'economia circular, produir, consumir i tornar-ho a entrar en el cercle, perquè la matèria primera s'esgota, estem embrutint d'una manera bestial al planeta, pensem que una cosa perquè ha passat de moda ja la llancem. I vull dir, és una llàstima, perquè estem fent un món on es compraria.
6: Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació, amb Montse Poblet.
7: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
8: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
9: Al principi, evidentment, al segle XIX eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
8: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
10: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
8: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord, amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
11: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
8: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.
6: Esports.
7: Amb el Francesc Ripoll, bona nit.

0: Bona nit, tenim en joc el partit de l'Espanyol contra el Reial Madrid. Som al minut 63 de partit i l'Espanyol i el Reial Madrid que estan empatant a un. Bellingham ha avançat a l'equip blanc al minut 10 de la primera meitat i Calatrava a la mitja hora de joc ha fet l'empat a un que tenim al partit. Així ho estem vivint al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De seguida connectarem amb la transmissió del Tot Gira, al minut 20 de la segona meitat, com dèiem, Espanyol 1, Reial Madrid 1, acaba d'entrar Diomandé i Cucurella, el jugador blanc, han passat al Barça, també el futbol base de l'Espanyol, que debuta amb l'equip de José Mourinho.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A banda d'aquest Espanyol 1, Reial Madrid 1, tenim dos resultats ja definitius a la primera divisió, l'Atlètic Club 1, Sevilla 3 i el València 0, Celta 0. Demà el Barça jugarà al camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. La prèvia d'avui el tècnic Hansi Flick ha parlat de lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
2: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
3: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
0: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran 90 minuts. I aquest matí ha parlat Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal Metropolitano, ha tornat a parlar de Julián Álvarez.
4: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: I a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado, té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
5: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
0: I un altre punt en futbol, el Badalona avui ha guanyat per 4-0 el filial del Barça en un amistós de pretemporada. Lauri, Sheila, Lucía i Mirari han estat les golejadores i en parla el seu tècnic, Marc Ballester.
6: Sí, contents perquè sí que la setmana havia sigut molt bona d'entrenaments, però també n'havíem tingut d'aquestes i el dia del partit doncs potser el tipus de minutatge que també donàvem a les jugadores i al rival que ens hem trobat doncs, ens havia costat més. I sí que avui veiem una versió de l'equip doncs, per mi preparada, evidentment per competir, preparada per arribar a l'Ezama i donar la nostra millor.
0: Parlem ara de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tadej Pogacar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. Sentim declaracions de Pogacar, que resideix precisament a Mònaco.
7: Red is really nice color. I think that 0.09.
8: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
7: It's super well, so I think this helped me a lot today.
1: Tresca Info.

0: Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics i l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. En joc l'Espanyol-Reial Madrid, últims 20 minuts de partit. Espanyol 1, Reial Madrid 1, que la Calatrava ha fet el gol blanquiblau. El Barça jugarà demà al camp de l'Elx. Hansi Flick ha explicat que comptarà amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde, ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la nit comença sense pluja, però al llarg de la matinada es pot presentar alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia, de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut

0: circular.
1: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
2: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
3: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors pel dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
2: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
4: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
5: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
6: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
7: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
8: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
7: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
9: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garanties possibles.
7: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami

i les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries

0: una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
2: El rei d'Espanya es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
3: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de "no passaran" o "fora feixistes als nostres barris". Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
4: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
3: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
1: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
5: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut

0: Poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, se n'atrevim al pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
3: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país i a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info.
2: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
4: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
2: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
5: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
6: Dolg partii.
7: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
5: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
2: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comunitàries.

0: marcials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
1: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
2: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
3: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
4: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
5: Recta final del partit de l'Espanyol contra el Real Madrid. Espanyol 1, Real Madrid 2. Últim minut a l'RCD Stadium. I així ho estem explicant al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Aquesta pilota de banda tan ràpida és innecessari, també. Estaven pujant els centrals per intentar fer una centrada llarga.
7: Som a punt de tancar el partit. Són 4 d'afegit, queden segons. Està perdent l'Espanyol. 1-2, gol de Carlos Espín, 90. Sergi.
8: I el Madrid, que ara fa el ronso, s'ho pensa, s'ho repensa, i això és allò que dèiem, aquí està claríssimament perdent temps el Madrid. Molt bé amb els canvis i demanant celeritat als jugadors perquè marxin del camp, però ara estan fent, perdó de l'expressió, un cuento, que si ara tu, que si ara la pica Courtois, que si va Hausen, que s'ha perdut aquí ben bé un minut per picar aquesta falta.
9: I l'àrbitre no diu res.
8: I això també s'hauria de contemplar.
10: I qui ha rebut targeta és Pol Lozano.
9: La quarta.
8: La juga l'Espanyol. Hinojo, va, que pot ser l'última. Pilota d'Hinojo. Cau a Bausa. Bausa envia una pilota a la dreta. A veure si la pot evitar que surti. No. Omar no ha pogut fer un bon control. És banda pel Madrid. Mira, en el moment en què l'àrbitre diu que s'ha acabat. Final del partit a Cornellà al Prat. Final amarg, molt amarg per l'Espanyol, perquè semblava que podria rascar un punt davant d'un dels grans de la Lliga. Li ha aguantat el tipus al Madrid durant pràcticament tot el partit. Ha vist com Bellingham li feia el primer gol al minut 9, però en una molt bona jugada d'atac al 30 que la trava després d'una assistència de Javi Hernández, ha fet el gol de l'empat. I a la segona part, una segona part molt igualada, el Madrid, el 90, Carlos Spilek, jugador del Llevant, que feia pocs minuts que era al camp, ha fet el gol de la victòria blanca. Al minut 90 s'endú els 3 punts l'equip de Mourinho, marxa amb les butxaques buides l'Espanyol de Manolo.
5: Doncs aquest és el resum que fa el Sergi Andreu en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio del final de partit de l'Espanyol 1, Real Madrid 2, primera derrota de la temporada de l'equip blanquiblau. I avui s'han jugat dos partits més, l'Atlètic Club 1, Sevilla 3 i el València 0, Celta 0. Demà el Barça jugarà al camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat d'Alejandro Balde i li ha llançat un avís.
4: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
9: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible mentre Rodri encara no debutarà. I el tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut parlar ni de Julián ni del nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. També ha parlat avui Diego Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha parlat de Julián i ha insistit que continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
11: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro. Y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys i signa per 5 temporades fins al 2031. Arriba procedent del Benfica. El sentim.
13: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
12: L'actualitat esportiva a fons.
5: Tadej Pogacar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter.
14: Red is really nice color. I think that 0.09.
15: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
14: It's super well, so I think this helped me a lot today.

Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta.

0: tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte. I aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
0: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
2: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
3: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
4: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
2: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
5: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap pes d'alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la Verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada.

0: viticultor de Banyeres del Penedès.
1: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
1: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
3: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
4: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
3: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
5: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després poder a casa amb totes les garanties possibles.
3: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
6: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té

0: previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
2: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
2: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
5: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
6: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
5: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
7: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
8: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
7: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
9: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
7: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
1: El temps. Dani Ramírez.
10: Previsió.

0: Aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xafa, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
3: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
4: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
5: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
3: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
6: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
7: Obviamente.
6: Perdón, no, más allá...
7: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
6: No.
7: Ok, listo. No,
6: más entonces, allá de que hay
7: después,
6: otro...
7: No, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
3: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
8: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
3: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
2: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
9: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
10: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc, doncs, aquesta

0: La festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs ho intentem fer com puguem.
1: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
2: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
1: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
3: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
1: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lubit Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirant.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerković amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquillos.

0: Blaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
2: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Valde...
3: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
0: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
4: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
5: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
1: Fresca Info.

0: Bona nit, són les 12. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a l'alt comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona, a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
1: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
6: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin 100 metres cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
1: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
7: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
8: Al voltant dels 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivat.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats.
13: Appetit.
0: Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
14: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària

de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara

0: risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
2: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
3: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits de no passaran o fora feixistes als nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
4: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
3: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
1: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
5: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els Verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit amb el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els Verds hi volen fer el 3 de 10.
1: El temps. Dani Ramírez.
6: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una llarga

0: lleugera, refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta aixafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres, la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info.
2: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
3: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
2: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
4: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
5: Dolg partia.
6: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
4: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
2: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
7: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
8: They asked too much and they offered too little.
2: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estatunidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
1: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
2: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
8: Esports.
2: Amb en Francesc Ripoll.
9: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
10: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
9: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
11: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
9: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
12: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
13: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
12: 100% committed with us.
9: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
14: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
9: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
15: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
9: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són dos quarts d'una.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espia al descompte. Aquest diumenge, 9:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. Que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol el 1 d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci malbé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat

0: d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
3: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
4: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanc oest.
3: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
5: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després poder a casa amb totes les garanties possibles.
3: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
6: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors.

0: pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
1: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
2: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
1: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
3: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
1: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
4: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
5: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
4: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa AgroNatur Biocontrol i l'empresa AgroNedia.
0: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
7: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
6: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
8: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
6: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
0: El temps. Dani Ramírez.
9: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem... segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia.

0: dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres, la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
3: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
4: Pues porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
5: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
3: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
6: Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
7: Obviamente.
6: Perdón, no, más allá... No,
7: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
6: No.
7: Está bien. Ok, listo. No,
6: más allá de que...
7: Y después, no, no. Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
3: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
8: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
3: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
2: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
9: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
10: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
9: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
11: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del tram,

0: Doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
1: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
2: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
1: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lou Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar, i realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde

0: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100% committed
1: with us. En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
2: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
1: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
3: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
1: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
4: Trescat Info.

0: Es la una.
1: Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria.

0: Ja. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torre d'Embarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó, que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Art de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, i si van dir que pugessin uns 100 natos pel dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per l'atau del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens

0: temps de pluja.
1: La E-Alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
2: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
3: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
4: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
5: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
4: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
6: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garanties possibles.
4: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
7: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents

0: Bé, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
1: El rei d'Espanya és el primer garante de la sobirania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, a Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
2: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
3: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
2: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
4: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9 dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida, el segon 5 de 9 del curs, a la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
0: El temps. Dani Ramírez.
5: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia, després a la tarda.

0: No preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info.
2: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
3: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
2: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
4: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
5: Dolg partii.
6: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
4: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
2: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
7: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
8: They asked too much and they offered too little.
2: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Això ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial

0: el que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
1: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
2: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
3: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
4: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
3: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
5: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
3: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
6: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
7: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
6: 100% committed with us.
3: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone

0: el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
1: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
2: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són dos quarts de dues.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte. Aquest diumenge, 2:15,

0: El Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
2: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
3: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
4: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
2: Aseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
5: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alert, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps et pot provocar que la verema es faci malbé, problemes sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
2: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
9: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
2: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
10: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garantías posibles.
2: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
11: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
12: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
13: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant, anem a treballar esquivant la gamba.
12: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
14: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs desapareixem, i si ni així les empreses doncs van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
12: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
15: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
16: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
15: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
17: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
18: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
17: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
19: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
17: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
8: El temps.
1: Dani Ramírez.
20: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres, de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
21: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
22: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
23: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
21: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
24: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
25: Obviamente.
24: Perdón, digo, más allá...
25: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
24: No.
25: Está bien. Ok, listo. No,
24: más entonces, allá de que hay otro...
25: Después, no, no. Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
21: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
26: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
21: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
27: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
28: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
27: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
2: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
27: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
3: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
27: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Valde...
8: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història.